0: La coordinadora anterior, doncs, m'ho van proposar a mi i ho vaig agafar.
1: Molt bé.
0: I bueno, no t'explico detalls perquè estaríem dos dies.
1: No, i que funciona bé. Això sí que...
0: Funciona
1: també,
0: molt bé.
1: Sí, que ja ho tenia...
0: Les escoles, perdona que acabi, les escoles ja confien en nosaltres. O sigui, vam anar a fer la presentació, saps com aquell que va a les cases a vendre una enciclopèdia? Doncs mira,
1: aquí és a vendre el que
0: a vendre el producte
1: el que feu,
0: que nosaltres justament volíem oferir, no? I vam anar tots dos, vam fer la nostra carpeta corresponent, semblaven talment venedors
1: però en aquest cas és d'un producte totalment social i a més educatiu.
0: Sí, va costar una mica educar amb hàbits que havien de fer els papers. Avui dia ja tenen els nostres impresos allà, ja saben ara a principi de curs què necessitem. Jo sempre els aviso el dia 1 o 2 de setembre, els dic bon dia, què tal, com ha anat l'estiu, per allò de fer una mica de memòria. Recordeu que abans de tal dia que començarem ens heu d'enviar això, bueno, amb tota la gràcia que pugui més, però bueno, i així comencem el curs i tot molt bé, sí.
1: Molt, doncs la veritat és que és una feina molt, molt engrescadora, però molt, molt solidària també, vull dir,
0: sí,
1: que
0: clar,
1: és el fet.
0: Sí, clar.
1: Sí. Parlem, o sigui, és que aquesta jo diria que és una part molt important, no? La educativa des de Càritas Caldas i la formació també, vull dir que tot plegat forma part. Altres, podries dir que està ja forma part d'aquesta vessant com és el tema de l'habitatge, no? Que també aquí, ja l'has comentat en un principi, la inserció laboral, les acollides individuals laborals, el taller d'orientació laboral, vull dir que formaria tal, però parlem primer del que ja dic que ens toca ara, com és l'habitatge, aquest projecte d'acollida temporal, no? Com funciona exactament el recurs d'acollida?
2: Bé, és el que et deia, representa que quan això és un projecte que està, diríem, anem d'acord amb els serveis socials de l'Ajuntament.
1: Sí, de l'Ajuntament.
2: I que va molt bé, funciona molt bé, ens entenem molt bé. Aleshores, ara, per exemple, hi ha una família que et deia que ja ha trobat habitatge. Aleshores, quedarà un lloc buit. Llavors, el que es fa és el que en diem nosaltres una taula de col·locació. Llavors, Càritas presenta candidats, l'Ajuntament presenta candidats, es fa una taula i llavors es veu quina és la família de les que hi poden optar, que té, diríem, més possibilitats. Aquí hi ha un punt molt important, i és que no es tracta només de la família que està, diríem, que necessita habitatge, sinó que la família que vulgui fer el canvi, és a dir, aquesta família que està fumuda però que vol fer el canvi, i aquest canvi s'ha de voler fer, si no, no té sentit, no? Aleshores, aquesta família, en la taula de col·locació, es determina quina és, llavors les assistents socials fan unes trobades amb ells, els proposen això, de dir, sí, allà hi ha un habitacle per vosaltres, però vosaltres heu de comprometre-us a, doncs, anar fent primer papers, després cursos, etc, etc. I a partir d'aquell moment entren a la que sigui, entra en l'habitacle, i llavors allà, doncs, té, és el que et deia, dos voluntaris que li fan costat. Vull dir, no es tracta de que siguin uns fiscals, sinó més aviat uns ajudants.
1: Al contrari, vull dir, ells estan darrere, diguem, per totes les necessitats que pugui. Aquests dos voluntaris són vostres o és...
2: No, aquests són de Càritas.
1: Vale. Llavors, però de Càritas general, diocesana?
2: De Caldes.
1: Ah, vale, de vosaltres, de
2: Càritas Caldes.
1: Sí, sí.
2: Llavors, el que hi ha són les dues tècniques, que és la tècnica de Càritas Caldes i la tècnica de l'Ajuntament, que aquestes fan la labor aquesta més administrativa. Uh-huh. És a dir, el voluntari el que pot fer és què necessites. Ah, doncs mira, potser que vagis allà, t'acompanyo, etc. I les tècniques el que fan és tu necessites, per exemple, una subvenció, necessites una beca menjador pel nano, llavors això ells ho tramiten en aquest aspecte.
1: Heu detectat, des de Càritas, i tu com a persona que estàs, podríem dir-te al capdavant, heu detectat un augment de famílies que necessiten suport durant els darrers anys?
2: Sí, sí, sí. El que passa és que també és veritat que hi ha aquesta taula de col·locació que s'ha de triar. Llavors, clar, aquesta tria, nosaltres, el criteri de la tria és no aquella família que diu ai, pobret, pobret, no. La família que vol sortir-se'n. Perquè, és clar, posar una família allà al remei i que s'hi hagi de quedar in eternum no ens interessa. El que ens interessa són famílies que nosaltres veiem que poden funcionar i que se'n surten. I fins ara, gràcies a Déu, per cert que t'he dit que havien començat l'any 24 i no veig pels apunts que tinc que vam començar l'any 21. Fins
1: ja,
2: ara...
1: Ja dius, 24 són dos anys, 21 sí, ja són 5
2: sí,
1: anys.
2: Sí, 5 anys, exacte. Aleshores, ja dic, aquestes 5 famílies que han marxat ha sigut per això, perquè elles han col·laborat, s'hi han posat i a partir d'aquí doncs han tirat endavant.
1: Quin perfil tenen les famílies que arriben?
2: Bueno, han arribat, fins ara, les que han passat pel remei són famílies estrangeres, vull dir, de fora.
1: Nouvingudes, no?
2: Nouvingudes. Moltes d'elles amb fills, és a dir, totes tenen fills, mare i pare i fills. Ara les que hi ha només hi ha la mare i fills. I, d'alguna manera...
1: Una pregunta... Aquests nouvingudes són de països europeus o països d'Àfrica?
2: Centroamericans, fins ara.
1: Ah, vale, o sigui, podríem dir d'Equador o...
2: Exacte, sí, Equador...
1: Sí, Llatinoamèrica.
2: Llatinoamericans, fins ara, vull dir, els que han vingut fins ara són d'aquests països, sí. Però que en pot venir un altre donat, vull dir que no hi ha problema.
1: En aquest cas és quan us ha arribat... Això, la durada és tal com l'has explicat, va en funció de
2: nosaltres,
1: com s'estabilitza una persona, perquè imagina't que arriba la família amb parella, no?, amb fills, no?, que aquests fills possiblement també són escolaritzats i entrarien també, formarien part del reforç, no? I aquí està...
2: Quin temps i com s'ha de fer això?
1: Sí,
2: la idea...
1: o sigui, imagina't, normalment... Clar, parlem una mica d'aquests habitatges que s'han rehabilitat, s'han hagut de rehabilitar perquè precisament puguin ser acollides aquestes famílies. Es pot parlar de com fos un pis o es pot parlar un pis més petit amb unes... o es pot parlar d'habitacions?
2: Sí, això és... la rectoria és un pis. Llavors, ells en comú tenen la cuina, tenen el menjador... i tenen una sala d'estudi i cadascú d'elles té una habitació i un bany. Aleshores allà, ara mateix en aquest moment hi han 4-5 habitacions i un bany per tres banys, d'aquests tres banys se'ls reparteixen, no? I cada família té el seu propi bany. Això és la composició actual. Llavors et vull parlar de la campanya aquesta que hem engegat.
1: Sí, perquè de fet la idea era aquesta, d'aquesta campanya, tot i que si vols la deixem... podem parlar d'aquesta campanya.
2: Com vulguis.
1: Aquesta campanya és una campanya perquè tot sigui la rehabilitació, no? Perquè estigui com més completa i necessària, no?
2: Aquí tots teniu al cap una rectoria, doncs té diferents espais, no? Aleshores, la rectoria, el que és el pis, és on hi vivia el senyor rector i allà estava habilitat. Llavors, als baixos hi havia un magatzem que era de mals endreços. Llavors, amb una de les treballadores socials, quan va venir, jo li vaig fer la presentació. Mira, això són els pisos... Aquí hi ha una part, que també si vols després en parlem, que són els horts, que es podria fer, o la intenció és fer horts comunitaris, i llavors li vaig ensenyar aquest espai, que estava ple de mals endreços, i mira, això podria ser un taller, i ella em va dir, home, i per què no un habitatge? Clar, llavors ens vam posar en marxa, jo vaig demanar a un arquitecte que em digués si allò podria ser un habitatge, i sí, llavors vam demanar plànols, vam demanar pressupostos, i ja vam fer una primera campanya fa 2 anys. I amb els diners que hem recollit no podem acabar-ho, però sí que ho hem començat. I llavors ara ja la idea seria, estem treballant-hi, els paletes hi treballen, això estarà acabat, però no tenim calés per acabar-ho.
1: Aquí és on entra la campanya.
2: Exacte, no tenim prou diners per pagar la campanya.
1: I una pregunta, no hi ha prou diners, heu demanat ajuda a institucions, per exemple, sí, a institució com és l'Ajuntament, bueno, institució no, aquí, Diputació o sí. Generalitat?
2: És que aquí el problema que hi ha és que, per exemple, l'Ajuntament, ells no poden ajudar amb obres si no és una propietat seva. Mm. Vull dir que ells no poden, o sigui, l'Ajuntament no pot donar diners a nosaltres que tenim una propietat perquè ja l'arreglem. Llavors ha de ser bàsicament particulars, ha de ser empreses, que aquestes empreses després tenen ells una ajuda per quan fan la declaració de renda, és una ajuda per fer una ajuda fiscal.
1: I a les persones també, no?
2: I a les persones igual, sí, sí. Vull dir que la persona que fa el donatiu i ho demana, nosaltres li fem un certificat conforme ha fet aquesta donació. I quan fa la declaració de renta, això li compensa, no? Uh-huh. Llavors, la idea seria aquesta, que puguem aquest habitatge que està a sota, entraran una mica pel mateix lloc que entren ara, hi ha una escala que va cap amunt al pis i una escala que es quedarà en aquest habitacle, i aquí hi ha dues habitacions, un bany i una sala d'estar i menjador i cuina. I nosaltres preveiem, en principi, quan es va fer el projecte, que això seria per dues famílies monoparentals, que són les que tenen més dificultat, és a dir, una mare amb una o dues criatures que tenen dificultat per trobar-ho,
1: és a dir,
2: o bé una família
1: aquí
2: sola.
1: Aquí ja no seria per ella, seria una persona amb dues criatures, sí, o amb fills.
2: Sí, o dues mares. És a dir, hi ha dues habitacions i, per tant, hi podrien ser-hi. O bé una família amb criatures. Sí, això a l'hora de fer això de la tria, nosaltres la idea era fer-ho això perquè ens vam adonar que les dificultats d'una mare sola amb criatures són més que no pas les d'una família, i que quan ella va a buscar ajuda, clar, com que no té ni que l'avali, doncs encara ho té més negre, no?
1: Uh-huh. I aquest cas es dona
2: fins ara hi han entrat famílies.
1: Exacte.
2: Famílies pare i mare.
1: Pare i mare, és a dir, parella.
2: O bé, actualment és mare sola amb criatures.
1: O sigui que això hi és, sí, a l'actualitat. Sí, en total, sí. Quantes, no sé si me l'has dit abans, famílies a l'actualitat que està? Vull dir, ara està cobert tot?
2: Sí, no,
1: tot,
2: ara està cobert, hi han quatre famílies que han passat, aquesta cinquena està sortint, i per tant hi haurà lloc.
1: Aquesta cinquena ja dona pas, o sigui, s'ha estabilitzat econòmicament,
2: sí, sí.
1: I dona pas
2: a una altra família.
1: I ara doncs es podrien dir que esteu treballant a través de conjuntament amb serveis socials, no? Per aquesta altra família que pugui entrar.
2: Que pugui entrar una altra família, sí. Però ja dic, jo penso que cada molt clar que no es tracta de famílies diríem que es posin allà perquè sí, sinó que siguin famílies que en realitat se'n vulguin sortir. I això, clar, doncs primer se'ls ha d'explicar, això no és un lloc que hi estarà, és un servei, no és un lloguer, vull dir, per tant això és un servei.
1: Lloguer no és, aquí no, mentre la persona necessita aquesta estabilització, no ha de pagar res,
2: sí,
1: perquè
2: sí, el que passa és que el que paga és en funció dels seus ingressos.
1: Val.
2: Nosaltres diem que el que pagui un terç del que ingressa. És a dir, que no tots els diners, sinó que pagui un terç del que ingressa. Si ingressa 300 euros, doncs en pagarà 100. Si n'ingressa 1.000, en pagarà 300. No? Vull dir, i després això és revisable per les treballadores socials. No? Vull dir que d'alguna manera no es tracta de fer diners. El que passa és que també el fet de pagar un lloguer, nosaltres, les treballadores socials, hem vist que és anar-les ajudant perquè quan marxin d'aquí l'hauran de pagar el lloguer. Aleshores, si a la seva economia no la saben fer funcionar que ja en guardin uns per això, tampoc no ajudem.
1: Clar, o sigui, aquí vol dir que en el moment que marxés perquè hi ha una estabilitat i saben, han de saber que el lloguer no serà, almenys que siguin lloguers socials, que també es poden trobar, no? Però amb dificultats,
2: no,
1: Sí, però...
2: no, llavors el que hi ha també quan surten és que l'Ajuntament o la Generalitat, i això se'n cuida l'Ajuntament, els pot donar una ajuda de lloguer.
1: Uh-huh.
2: Per tant, aquesta família quan surt, les treballadores socials han de fer aquesta feina de convoiar-les, no?
1: Uh-huh.
2: I què necessites tu? Això, què necessites? Allò, per exemple, aquesta que marxa, doncs necessitem mobles, perquè se'n va a un pis que no hi ha res. Doncs bueno, nosaltres buscarem a veure si podem trobar un llit, si podem trobar un sofà, si podem trobar, perquè aquesta dona pugui funcionar doncs, en allà, en el lloc on està posada o on va anar a parar ara.
1: La durada, ja dic que està en funció del temps en què aquesta família està estabilitzada econòmicament.
2: Sí.
1: És a dir, no doneu heu d'estar en un... No, heu d'estar un any, dos anys... No, fins que el moment que estigui...
2: Sí, aquí es fan contractes de lloguer com si fos un altre d'allò de mig any. Llavors, al cap de mig any
1: es renova.
2: I si no d'allò, es renova tantes vegades com sigui necessari.
1: Mm-hmm. Està renovant periòdicament
2: mentre no està coberta la necessitat aquella que és que aquesta família pugui funcionar sola.
1: El criteri per prioritzar l'accés del recurs és aquest que m'has dit. Primer podríem dir que el primer criteri és si podríem dir monoparental, no? Que hi ha una persona sola amb criatures i aquesta té prioritat davant d'una que té la possibilitat de per exemple, trobar feina i que se la puguin pagar doncs, dues persones. O sigui, aquí el tema monoparental té prioritat des de servei social ja suposa que us teniu aquest contacte, no? Aquestes trobades.
2: Sí, el que et deia que ara, per exemple, s'haurà de fer, no sé quan serà, però aviat, nosaltres presentarem candidats en aquesta, i l'Ajuntament presentarà els seus candidats. I llavors, en aquesta taula, es dirien, com que hi ha les treballadores socials d'un cantó i de l'altre, es veu a qui es dirigeix, no? Cap a on funciona.
1: Fins ara la capacitat era, podríem dir, de 5 famílies?
2: No. Dos o tres.
1: Vale, tres famílies. Amb el projecte de rehabilitació, que és el que esteu treballant...
2: Sí. Seran dues més?
1: Sí, dues. Aquí és que sí que podrien arribar a 5. Vale.
2: Sí.
1: Vull dir, és aquí. Quines situacions d'emergència us obliguen a activar justament el recurs de manera immediata?
2: Bueno, no, és que de manera immediata no es pot fer.
1: Vale.
2: És a dir, que això, clar, la cosa està, és el que t'estava dient. Clar, tota la cosa aquesta de dir jo necessito això, dona-m'ho, s'ha de parlar. Vull dir, perquè és que no ens hem trobat, no amb això, sinó amb altres coses, que et demanen una ajuda per un moment i sembla que ja està arreglat i no està arreglat. Mm. S'ha de valorar si aquesta ajuda que es dona, aquesta gent voldran després tirar endavant, perquè si no... El que ens hem trobat, miri, necessito 500 euros. Bueno, i per què? Oh, perquè haig de pagar no sé què. Bueno, i la setmana que ve tornaràs a buscar 500 més. Això no. No. Hi ha d'haver-hi una d'allò, si necessito això, però per què?
1: Doncs... Que estigui ben que explicada. Si és una necessitat mèdica, doncs evidentment aquí tindreu el justificant. Mm. I per la necessitat que sigui, doncs sempre hi haurà un justificant,
2: clar,
1: no?
2: Clar. És el treball de les treballadores socials.
1: Exacte, vull dir, el treball d'ella justament és primer encaminar-les, explicar, perquè es tracta de dir, a veure, aquí trobareu amb això, però ja sabeu que la feina
2: trobat,
1: és...
2: Sí, ens hem trobat de tots colors, no? Vull dir, com et pots suposar, no? Vull dir, gent que el que fa és anar passant per totes les Càritas a veure què li donen. I clar, això no és, m'entens? Vull dir, per tant, la treballadora social, vostè d'on ve, quines necessitats té, a través dels serveis socials, a veure quines comptes tenen, vull dir, tot aquest aspecte, fer-ho ben fet, no agafar el que surti.
1: No, i el fet de dir, bueno, aquí jo vindré i quedar posentada, no. Aquí ja sabem que això ja és mentre... la persona, doncs, en el moment que ja està estabilitzada econòmicament o, pues, aleshores a partir d'aquí, que moltes vegades també podeu trobar que famílies que puguin venir, no, en aquest cas són, es diu llatinoamericanes, però podrien ser perfectament d'aquí,
2: sí,
1: no?
2: I
1: famílies que a més passen per una situació que s'han quedat sense habitatge i no tenen feina, vull dir, tot plegat i l'esforç mental que passen és terrible, no? Perquè és quan entra aquí, pues, que tipus depressió,
2: pot passar,
1: malaltia...
2: Pot passar de tot aquí, sí. No, aquí nosaltres també, en aquestes famílies que venen, hi ha una part important, que és aquesta del reforç, que nosaltres sempre els oferim.
1: Sí, que és la feina.
2: I llavors també, si tenen nanos, els encaminem cap a l'esplai Grifoll, que és l'esplai de la parròquia, també perquè puguin anar. I llavors també nosaltres tenim unes beques perquè aquests nois i noies a l'estiu puguin anar d'acampada o les activitats que fan periòdicament l'Esplai Grifoll. Nosaltres tenim unes beques per aquestes criatures i nosaltres tenim

0: que és clar, això de la psicologia ho ha de determinar la treballadora social.
1: Exacte.
0: Si els voluntaris no són psicòlegs.
1: No. Que poden necessitar a lo millor una
0: un
1: seguiment terapèutic.
0: Això és una altra cosa.
1: Ja.
0: Bueno, igual que nosaltres també quan hem presentat aquest recurs a l'Ajuntament, nosaltres l'hem presentat per famílies entre cometes normals. Uh-huh. És a dir, si és una persona que és un drogadicte, si és un té problemes, aquest no el podem tenir perquè nosaltres no tenim cobertura per això. I per tant els voluntaris quan es tracta de dir, bueno, és que no sé on anar a comprar això, no sé on trobar això, això el voluntari li pot fer. Ara, si és una cosa mental, llavors sí que hi ha de ser la treballadora social la que l'encamini cap a un psicòleg, un pedagog o el que sigui.
1: O que li posi, diguem, a l'abast que de manera que pugui anar, no?
0: Exacte.
1: Pel que fa a la recuperació de la estabilitat, és a dir, la estabilitat econòmica, com la treballeu? És a dir, perquè també assessoreu a l'hora de com trobar, si no tenen feina, com que poden fer per trobar la feina?
0: Hi ha una cosa que jo sempre recomano als voluntaris. El primer pas és que tinguin papers. Uh-huh. Si no tenen papers, llavors hi ha d'haver tot el treball en negre que hi ha, però bueno. I el segon pas és que vagin a la piqueta a fer currículum. I llavors nosaltres el que podem fer, cada voluntari ho fa, tu què ets, cambrera, tu què ets, infermera, doncs bueno, dona'm aquest currículum i jo faré per manera de portar-lo a la residència, a un hotel, etc. No? Vull dir que l'acompanyem i això funciona. Vull dir, ara una d'aquestes, per exemple, està treballant en un hotel. No? Per què? Doncs perquè vam portar el currículum, els vam ajudar, vam fer d'allò, i ella, al mateix hotel, en tenia una colla i ha triat aquesta perquè era vàlida. No?
1: Sí, sí. Quin resultat heu observat justament en els últims temps sobre aquest seguiment d'aquestes persones quan a l'hora de que estan allà, estan a la casa, vull dir, al pis, etc., però justament que cada cop se van integrant més amb la feina i tal, teniu resultats?
0: Bueno, el resultat...
1: Bueno, el resultat justament serà d'aquesta que
0: se'n va.
1: Que marxen.
0: Sí, bueno, aquí representa que hi ha amb el voluntari i la família, si la família vol, també passa que, com hem de suposar, i el que deies tu, hi ha famílies que estan molt desestructurades i que necessiten molt d'acompanyament, però el voluntari el que fa és establir amb ells uns llaços, com si diguéssim, d'amistat, a part d'això, no? I aleshores això vol dir que l'acompanyarà mentre són allà dintre i quan marxin, si necessiten alguna cosa, també els poden ajudar.
1: Mm-hmm. Aquesta persona, amb el relleu, que aquesta família que marxa, no? També la heu ajudat, o en aquest cas no sé si seria per part de Serveis Socials, a trobar l'espai on poden anar, que puguin pagar-lo també?
0: Sí, sí. Bueno, aquí el que passa és que es fa una doble via. Una via que és que ells mateixos ho busquin i llavors nosaltres també podem proposar a les immobiliàries que... El que passa és que la cosa aquesta de les immobiliàries està molt fumut, però no per elles, sinó pels propis propietaris. Llavors nosaltres sí que hem parlat de vegades amb immobiliàries, de dir, home, si teniu un pis en aquestes condicions, hi ha un propietari que s'hi ha bé, nosaltres podem avalar aquesta persona. És a dir, doncs, segur que pagarà, i si no pagarà Càrides. Però clar, això és difícil avui dia, perquè clar, pis que quede buit, hi ha la tira de gent que el vol.
1: No sé si... crec que havies escollit alguna cançó, alguna música que pugui estar relacionada amb tot aquest que estem parlant. Si vols que...
0: Bueno, aquesta primera és una del Chess Bosch, és un cantant que va morir, que és d'allò, i és una que diu si ens deixéssim de romansos. I segurament que sí, que podria funcionar.
2: Aniria bé. Podria ser un paradís, eh? A veure si m'ajudeu.

sempre. Que m'ajudeu si ens deixéssim de romansos. Si ens deixéssim de romansos i ens estiméssim com cal, el món podria ser el món.

0: aquest petit secret, el de pensar en els altres i oblidar-se un poquet. No caldrien metges ni estupefaents, tots viuríem més que contents, recontents, tots viuríem.
1: Aquesta cançó, el que està dient, diu molt precisament de tot el que estem parlant totalment, perquè sí. Si és que no passarien totes aquestes coses que estan passant, però és que estan passant.
2: Sí, bueno, jo per això deia això de la crida al voluntariat, perquè diríem, segurament que hi ha molta gent que li sembla que és impossible arreglar-ho, però cadascú, això que dèiem, pot tenir el seu petit gra de sorra. És una canció infantil, no? Però bueno, tot
1: no, i amb no, això... No, però està, vull dir, diu molt perquè, i a més en aquesta societat i en aquest que estem vivint, no? I ja dic que sobretot aquest, el fet de que vosaltres veniu aquí justament per parlar de problema d'habitatge que hi ha, que mira, és el que esteu dient, un granet de sorra, són tres famílies que poden tenir un sostre, que del contrari, doncs, vete a saber com poden, a vegades, pues, no sé, és el fet de que moltes vegades lluiten per tenir un espai en un alberg, ja, no sé, el fet de que aquestes famílies que arriben i que poden tenir un sostre estan ben acollides, perquè és un sostre bastant digne, podríem dir.
2: Sí.
1: Vull dir que tenen un espai on està compartint cuina, compartint els espais comuns, no? Però després tenen també la part íntima, no? I doncs és molt...
2: No, jo moltes vegades quan ho explico dic, esclar, si aquesta gent se'n van a un lloc que els lloguin una habitació, llavors l'amo del pis els posa condicions. Et pots dutxar una vegada a la setmana, pots fer això, pots fer allò, allà no. Allà, en tot cas, el que han de fer és posar-se d'acord ells dos. És a dir, clar, qui fa servir la cuina, doncs després la neteja. El menjador, després ho neteja, tenen un espai per estudiar, tenen un ordinador per treballar, i llavors la seva habitació i el seu bany, que cada un teòricament l'ha de deixar bé, tenen també un quarto de rentar, una rentadora, tenen una nevera per cada família, vull dir, se'ls ha posat el màxim possible de coses perquè puguin funcionar bé.
1: Què us agradaria poder fer si tinguéssiu vosaltres precisament això, més recursos?
2: Bueno, en aquest aspecte la nostra idea és anar ajudant a tota aquesta gent que tenen dificultats. És a dir, en aquest cas, per exemple, una altra de les coses que comencem, dilluns comença un curs de cuina. Per què? Doncs perquè tota aquesta gent que ve de fora sàpiga doncs, les coses que hi ha aquí. I, clar, moltes vegades aquesta gent es gasten diners anant a comprar en botigues especialitzades coses que aquí també les tenim i que no cal fer tanta història. Després la cosa del reforç escolar, no? Vull dir, la cosa també de l'acollida. Un altre també és el curs de català, un curs de català però parlat. Aquest curs de català el vam iniciar perquè resulta que hi havia un problema per poder tenir papers. Perquè, és clar, per poder tenir papers havien de tenir un curs de català, sí. Però per tenir curs de català havien de tenir papers. Per tant, era un peix que es mossegava la cua. I vam dir, bueno, doncs nosaltres farem unes hores de català parlat i llavors això... amb això ajudem ja, no? a que funcioni la cosa de les acollides aquestes, això també això, és molt interessant.
1: És que per això, com ja queden poquets minuts, doncs anem cap a l'acollida, però anem sobretot amb aquest projecte que és el que ara interessa, no? Que és poder fer aquestes obres, bueno, una part, de fet ja les està treballant,
2: sí.
1: Però es necessita aportacions,
2: es
1: necessiten aportació econòmica. Aquí és on entra de quina manera des del poble podem ajudar, a veure com ho podem fer,
2: bueno,
1: com pot ajudar la comunitat de Caldes.
2: Sí, seria fer un donatiu, diríem aquí hi ha dues comptes del Banc Central del Banc de Sabadell i hi ha un Bizum. Llavors, si la persona que fa el donatiu diu que vol que se li faci un certificat del donatiu que ha fet, doncs li fem. Ja
1: aquestes persones, primer de tot, per fer un visum, per fer, diguem, doncs, el primer que haurien de fer és posar-se en contacte amb vosaltres, no?
2: Sí. Bueno, hem fet una colla de fulletons i hem fet una nota informativa que sortirà als diaris, em sembla que demà sortirà el Montbui i després el Calderí i també avui al vespre també.
1: En tots els mitjans.
2: Sí, i llavors és aquesta conta que sortirà allà, fer el donatiu en aquesta conta. Una altra possibilitat seria tenim dos plafons, un posat a l'església i l'altre al remei, que allà també hi ha aquest fulletó que ho explica i uns sobres per poder fer el donatiu en metàl·lic i llavors posar-ho a una de les bústies de la parròquia.
1: Doncs aquí queda dit, hem d'acabar, sap greu, perquè ja sabeu que el temps passa ràpid. Josep, Teresa, moltes gràcies per tota la feina que fas, perquè aquesta part, ja dic, que tocant el tema educatiu és tan, tan important, i la formació. I Josep, moltes gràcies per ser aquí, per la feina que feu, la vostra tasca per sostenir famílies, no? Sostenir dignitat i també que sosté el país de la base. Gràcies per obrir portes, per acompanyar i per demostrar que la comunitat és la primera xarxa de protecció. I gràcies per compartir-lo amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per poder fer arribar això a tothom i que, diríem, no sé, que la gent s'animi a fer aquest petit gra de sorra, ells també.
1: I acabem amb aquesta cançó que ja estaven escoltant, no? I de fet, doncs, així arribem ja al final d'aquest matí, un matí de cultura i de vida compartida. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest fòrum, aquesta plaça pública de la ràdio. Demà hi tornarem amb més paraules, més cultura i més debat i més vida. Que tingueu molt bon dimecres.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda, nens i nenes. Benvinguts una temporada més al Rellotge de Malta. Ràdio... Ai, no fotis soroll. A Ràdio Calda. Roger Riera.
1: Hola, bona tarda. Una merda així d'alta.
0: Hòstia, sembla mentida. Sembla que s'ha fet mai ràdio.
1: Hola, hola. Et hola. Sents?
0: Ara sí, ara sí.
1: És que no em doneu respira, temps de preparar-me.
0: Hem començat el programa 15 dies tard. No sé si no has tingut temps per preparar-te.
1: Bueno, però ho haig de treure tot de la motxilla.
0: Bueno, pues fes tranquil.
1: No, ara ja està.
0: Ricard, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Monter, bona tarda.
3: Hola, què tal?
0: Cada any més vella.
2: Jo el veig igual.
0: Això, per fora ho sembla. Has vist que li ha costat? Ha anat una mica lent a moure el botó.
1: És com de llardons, però va farcir de xocolata.
0: Crec, no
2: Monter,
0: sé, sí.
2: No.
0: Crec que sí. La coca. És que he portat coca. He portat coca per inaugurar la temporada.
2: Molt bé.
0: He portat coca per inaugurar la temporada.
1: Jo he portat whisky.
0: Tu has portat un whiskasso. Què és aquesta ampolla de 19 anys amb línies i coloraines que sembla l'estadi del Barça?
1: És una cosa que venen només als aeroports i que menys demana m'ha portat de Xina.
0: Un whisky vols dir, eh?
1: Un whisky. Es diu Beaumont.
0: Per què diu Pinot Noir Casc?
1: Perquè està envellit en cascos de bourbon, però sí, li fan un final amb cascos de Pinot Noir.
0: Què és aquest soroll? Què és aquest soroll?
1: li fan un final amb cascos de Pinot, amb barrica de Pinot Noir que vinguda de la Borgonya.
0: Què dius, boig? Com és una meravella, això, no?
2: Ja no veu amb vi els francesos, doncs és
1: bueno,
2: a
1: veure què tal, eh?
2: Whisky.
0: Hi ha un pèl molt llarg aquí, negre.
1: Perquè és una cosa d'aquestes d'aeroport
0: que, no és teu, eh?
1: Que a vegades val més el packaging i tota la mandanga, yeah, que el que és, yeah, bo el whisky.
0: Bueno.
1: Però provarem, no?
0: Home, sí. Color àmbar vell. Saps?
1: Però espera't una mica.
2: Sí, ja menjant, ja.
1: No hem ja obert l'ampolla.
0: Vale. Tu...
2: Mentrestant, deixeu-me el got, que el got que no es
0: pot. El got que balla. El got com balla.
1: Bueno, sí, va amb un got.
2: Hòstia, pesa, eh?
1: És un, ei, got, un senyor got.
2: És car.
0: No fan cas. Que és el primer programa de la temporada.
2: Oh.
0: El whisky, tinc un trencasso de l'hòstia.
1: Per què estàs fent ASMR d'aquest?
0: Ja, ja. Perquè tinc la veu agafada,
1: mm,
0: i els sinus segurament plens de mucs.
1: No has saludat el convidat especial.
0: No hi ha convidat.
2: Ha dit que no hi era.
0: Tu tranquil·la, Judit, tu no diguis res.
2: Que no ha vingut.
0: Fixa't que està, no cal que posis micro, Monter, no t'escarrassis. Està a 3 metres de la taula. Ni la veus, eh? Què és aquest xivarri? Però bueno, és un desastre aquesta entrada de programa. Podem tornar a començar? No. Escolta una cosa, és el primer programa de la temporada. Què farem aquest any?
1: La mateixa merda de sempre.
0: I ja està?
1: Sí.
0: Vale.
2: Més o menys.
0: Tu faràs putos romans putos?
2: No.
0: A veus? Què faràs?
2: Putos, calderins putos.
0: Ah, vale, perfecte. Sí, m'agrada. Sí, m'agrada.
1: Jo tinc les meravelles del món encara.
0: Ah, bueno.
2: Aquí, encara, dius, si fins l'any 2030 estarem fotent.
1: Anem pel segon llibre, només n'hi ha 10.
0: Ja. Jo he pensat que com que l'últim programa de l'any passat, però l'any passat, la temporada passada, perquè era fa 3 mesos, com aquell que diu,
2: sí, sí,
0: vaig fer un guió en via,
2: sí,
0: que us va agradar tant.
2: Molt, molt, el meu, molt.
0: He pensat que...
1: Ah, oi?
0: Epa, visca! Ué! He pensat que... Ja aquest és el primer que he fet per entrenar la IA, saps?
2: Ja. Yeah.
0: Llavors, un al mes el podem fer així. Cada vegada els farà millor, crec jo. És la idea, no?
2: Jo no ho crec.
0: Tu creus que no?
2: No.
0: Home, anem afinant. Aquell que vam fer estava molt, molt ple de coses i cansava molt. Nosaltres som de treballar menys, en general. I, per exemple, tu tot el rato feies les mateixes bromes. Jo crec que ets una persona amb més capacitat que jo.
2: Em recordo que hi ha una frase que em va agradar.
0: Ah, sí? Sí, però no recordes, o sigui, no, la sensació, però
2: la
0: no el fet,
2: sí,
0: no?
2: De pensar, dic, mira, pues, no és tan puta merda com tot el de més que m'estàs fent llegir.
0: Va, pues que un cop al mes o així podem fer un programa amb guió dia, per exemple.
1: Hi ha un player 4 i només som 3. Potser hi ha algú que no hi és on vol.
0: Puta bola.
2: Sí, sí.
1: No?
2: Ell sí que cada any està pitjor.
0: No, no, per mi, el que sigui per ella, per mi.
1: Per ensumar, ni que
0: no,
1: sigui.
0: No, és un contracte que tenim.
1: Vale.
0: Pensa que jo em vaig començar a engreixar d'anar menjant amb ella por ahí, eh? Home, no s'ho acabava i em sabia greu, saps? Crec. Bueno, l'edat, heu vist l'Elon Musk com està? Té un cos molt raro.
2: Em dic que ja, això és un problema ja.
0: No, ja està. Jo crec que com que és reptilià, segurament, d'aquests que diuen que són reptilians. Sí, totalment.
1: Ah, ja em pensava.
0: En teories. És reptilià i la Terra és plana.
1: Voleu que posem whisky en aquell got?
0: Sí, home,
1: i
0: tant. Ai. Ho sento, Monter, estem reprenent... Ai, perdó, aquests sorolls... No.
1: Ui, però si ho fem girar sobre la taula ja...
2: Sí, fa soroll.
0: No, aquí rai, és quan pica. Quan pica, saps?
1: Vale, vale.
0: És ric. És el programa més ASMR que hem fet des de que fem programes. mira que feien programes als anys 90,
1: per provar a veure si el got és l'adequat.
0: El més ASMR que es feia a la ràdio antiga dels anys 90 era quan se sentia com fumava la gent dintre l'estudi, i saps? Era el més ASMR que hi havia. No hi havia la idea de l'ASMR.
1: No hi era. Però una cosa, un moment. Monter, ens poses la sintonia de...
0: De què, del bourbon?
1: Del whisky?
0: Vale, ai, del bourbon. Vull dir, bourbon in your eyes, de beure whisky. Hosti, és que no...
2: Que bé.
0: Ja, ja. Canta-la.
1: Tirurit.
0: Bueno, no encara. Calma, puja. Ara. Per fer-lo bé, eh? Tirurit, va. I?
1: Tirurit.
0: I... Què?
1: Ja? No, ara que deies de fumar, sí. Avui portem un whisky fumat.
0: Sí, ho he notat, per això el subconscient ha fet.
1: El subconscient ha fet, Molt bé.
0: Però bueno, si es nota, es nota.
1: Voleu agafar una copa?
0: I aquest got tort és perquè el puguin ensumar els mancos.
1: Anava estuixat. No és que sigui tort, és que té com una bola a sota,
0: ja.
1: Com si fos una baldufa.
0: Sí.
1: I posa bòmor.
0: Ja, perquè caigui de canto.
1: Sí, és ben maco.
0: Però veus, perquè llavors si el poses aquí i no tens mans, perdó, sí. Saps? Pots ensumar bé.
1: Ai, el que passa... Quin soroll que fa?
0: Sí.
1: El sents? Amb...
2: Però ha sigut el got o el Cesc?
0: No. Al tirar-me endavant.
2: Sí, anava a dir. Les juntes del Cesc. O el cosinus i el sinus, perquè ja està.
0: El cosinus, aquest és advocat, no?
2: Sí.
0: Espera't.
2: Un moment, a veure què passa amb el got tort.
0: Ai, espera.
1: Sí, fa com una cremallera, no?
2: Perquè és estriat, no, també? Sí. Perquè si ara el girem així com una baldufa, què creieu que passarà amb el whisky?
1: No el cardis a terra, que és nou got.
0: Pues és el que vol fer, jo respecte.
1: Vale, va.
0: És l'última collonada que fem, eh?
2: Vinga.
1: Sí, perquè estàs triat.
0: Bueno, pues bé.
2: Gràcies a la màgia de la ràdio poder veure tres adults disfuncionals mirar un got com girassol en una taula rodona.
0: Ah, si posessin la càmera aquí. No heu de posar una càmera aquí.
2: Monter?
0: No, sí. Està parlant per WhatsApp.
2: Diu que sí, perquè callem.
0: No el molestis, que està parlant per WhatsApp. Deu ser el pobre xat. És el director de la ràdio dient una altra vegada que ets. De debò, eh? Bueno, què?
2: A veure.
0: Fem whisky o què? Perquè s'ha acabat hasta la sintonia.
1: Sí, fem whisky.
0: Color?
1: Àmbar.
0: Àmbar vell.
2: Vell,
1: sí.
0: Si és àmbar, és rovell. Sí, quasi rovell.
1: Sí.
0: És una vermellor i una taronjó que tomba d'esquena.
2: Ojo.
0: Vols una copa, tu?
1: Vols una copa?
0: Ah, vols fer el tast, eh?
1: Sí.
0: Ja, és la convidada. És l'amic invisible.
1: És l'amic invisible, correcte.
0: Parlo d'amic invisible. Àmbar vell.
1: Àmbar vell.
0: Molt net.
1: És net.
0: Molt net. Gens de terbolesa. Molt brillant, malgrat ser tan fosc.
1: Sí, però no és translúcid del tot, eh?
2: No, eh?
1: O sigui...
0: Transparent, vols dir?
1: Sí.
0: Que no és transparent.
1: No, transparent no ho és perquè té color.
0: Bueno, ja.
1: Translúcid vol dir que et deixa passar la llum, però no és del tot... que té una mica d'opacitat.
0: Ah, bueno, sí, però no té...
1: Que el color aquest tan intens fa que sigui una mica opac.
0: Però si tu busques contra la finestra, per exemple, el punt que t'entri el reflexe, que t'entri la llum directa del cel... Veus que és absolutament net, gens de terbolesa.
1: Sí, és molt net, no és tèrbol.
0: Gens de cosetes flotant pel mig. Uh-huh. Té cos, té color, perquè és, contra la llum blanca és un taronja intens.
1: Sí.
0: Després, contra cossos més foscos, és vermellós, àmbar.
1: Jo crec que em mereix bastant,
0: molt
1: net. Eh?
0: I, Déu-n'hi-do, l'untuós que és.
2: Anava a dir molt...
0: Lo qual, què vol dir, sucres o grau?
1: 43 graus.
0: Vale.
1: No, a veure,
0: no és molt heavy.
1: Crec, eh?
0: Sí, el veig aquí, 43. Per tant, ha de ser sucres.
2: Sucre.
0: No? O què?
1: No ho sé.
0: Ho veurem, no?
1: Potser és, cossos proteics de la barrica.
0: Vale. No, jo...
1: Poden ser moltes coses que li donguin
0: densitat. Jo vaig fer el batxillerat de ciències socials.
1: No, però vull dir que li donguin densitat al líquid pot ser concentració de moltes coses.
0: Ja.
1: No té per què ser només sucre.
0: No, però molt sovint... La densitat o és grau o licoreja.
1: Sí, però si hi ha sucre,
0: yeah.
1: Es concentrarà el sucre, però yeah. Si hi ha altres components, es concentrarà altres components.
0: Sí.
1: Correcte.
0: Jo aquí fins aquí, jo crec que sí.
1: Vale. Alguna cosa més a la vista?
0: Llàgrima artera i abundant.
1: Sí, té uns reflexos ataronjats molt macos, també.
2: Jo he mirat amb el paper blanc,
1: sí.
2: Que queda millor.
1: Bé, no?
2: Sí, sí, sí.
1: El color és molt maco. Jo, bueno, pocs whiskies veiem d'aquest color últimament. No facis el marrano, va.
0: ASMR.
1: Anem ensumant o què?
0: Vinga. Ara, un problema, perquè jo haig d'omplir l'espai buit que deixeu quan fiqueu el nas dintre la copa, però tinc la boca plena de coca, de xocolata i pinyons. No, clar. Queda com una mica així aquest programa. Eh? Però bueno, ja de normal, ja queda una mica.
2: Ja és una mica així, sempre.
0: Què?
1: Vols una mica tancada? Sí, però no és el que més predomina, eh?
0: Tingui.
2: Sí, fum, sí, però...
1: El que sí que és veritat...
0: Mira quina cara susto fa la Judit.
1: Fa susto. El que sí que és veritat, i el que diem, que quan més vell és el whisky, menys intens és.
0: Ai.
2: Sí.
1: I aquí tot és molt subtilet, o sigui, la gamma aromàtica, diguem-ne, potser és més gran, però és molt menys intensa.
0: Apagat.
1: Apagat.
0: No, no són puntes de coses molt, molt punxegudes que fan unes olors molt penetrants.
1: Exacte.
0: És tot un aroma condensat, opacat. Però...
1: Llavors, així, en general...
0: Ha vingut amb ametlla.
1: Pot ser. Mm. En general, jo el trobo molt fresc.
2: Sí.
1: O sigui, per ser un whisky vell,
2: bueno, va.
1: Té un punt balsàmic que suposo que li dona aquest fumat, però és un fumat més fresc que no... Que no sé,
0: sí, no hi ha aquella cosa de fusta xupada, molla, no. I d'habitació tancada. No sembla que s'hagi incendiat una casa i després hagi plogut com quan obres un lagabull.
1: No, sembla que s'hagi incendiat un bosc de pi i t'hagi quedat tota la resina aquesta, no?
0: Sí.
1: I li dona aquesta frescor.
2: No accepteu suggestions, que no té res a veure amb l'incendi d'aquesta.
0: No, res.
1: No, no. Però vull dir que...
0: d'escaldàrium.
1: Però que té un... que sembla més fresc del que diries pel color, no?
2: Sí.
1: I llavors...
0: Aquesta cosa balsàmica que dius de bosc... que tu podries dir pues, pinassa o una cosa així, a mi em dona una cosa de brot, és a dir, de brot tendre molt, molt carregat d'oli de pinassa o d'aigua o el que sigui, i em dona com la cosa de l'ametlla crua, com de cos carnós verd. Vale?
1: Això ho fan molt els xeresos, els vins de xerès, sobretot finos i amontillados, donen aquesta pell d'ametlla crua.
0: Deixa-li la copa oberta a la Judit, que ha agafat la Glencairn i està que no pot amb ella. Canvia-li la copa al Roger.
2: Molt bé.
0: Ara veuràs que canvia el món aquí, ja veuràs.
2: Ja anava fent cara...
1: Aquí sí que és intens, eh?
0: Clar.
2: Cara de supronamant.
0: Ja. Mira, ara has notat una baixada i ja no és tan fort ni tan potent. Clar, aquesta és la gràcia de les diferents obertures de les copes. Sí, no anem a torrats, no anem a vainilles, no anem a, jo què sé... cafè, cuir, no va cap aquí. Cuir com la bola negra, vull dir.
1: Jo inclús, molt subtilment, també hi trobo una mica de fruita...
0: Sí, tan fresc, notes?
1: Sí, com una fruita blanca o...
0: Bueno, sí.
1: No sé, com una...
0: No arriba, perquè no
1: és... No arriba el litxi, jo diria una poma o una pera d'aquestes... Saps aquestes peres que tiren el litxi?
0: Sí. Sí, Ricard? Digues coses, que així menjo xocolata.
2: Hala. No, jo coincideixo en això, que sí que és veritat que el fum és bastant...
0: Amable.
2: Amable per ser fum. I sí que a mi... Bueno, jo ametlla no ho sé si...
0: Crua, eh? Ametlla crua,
2: sí,
0: ametlla
2: sí,
0: verda.
2: Sí, sí, però sí fruits secs, allò...
0: No, torrat i pell i nou i això no.
1: Aquesta em costa també, eh? Però pot ser que sigui...
2: Potser que sí, però no sé.
0: Quan menges una ametlla crua i fa nyic-nyic, saps allò? Aquella cosa, és aquesta olor de verdó. Mm. De verdó en plan de no maduració, eh?
1: El nyic-nyic ha sonat a una altra cosa que feies amb l'ametlla, eh?
2: Nyic-nyic.
0: Té el cap molt brut, el Roger.
1: Bueno.
0: I quan més gran es fa, més.
1: El provem o què? Voleu dir alguna cosa més?
2: No.
0: Per Ràdio Caldes, sí. Per la temporada... Per
1: vaig a...
0: Vale. Brindi amb mi.
1: Et torno. Salut, eh?
2: Hola.
0: Salut. Ara això recordo, perquè estem a iniciar la temporada, s'ha de tastar molt a poc, mullant una mica els llavis, deixant que entri una mica, s'ha de fer amablement, a poc, molt poc, perquè entri una mica... No riguis i beu. M'acabo, Déu. És igual. Què, Roger?
1: Ai, no sé si és la copa, però l'Andrada amb el noto com molt separat. A veure, deixa'm la teva.
0: No, sí que ho sembla, sí. Anem al cot aquest.
2: No sé.
0: Sí que ho sembla, sí. Prova aquest.
1: Té una entrada dolça agradable. Hi ha un instant com buit.
0: Sí, hi ha un instant que entra com aigua, no sí. Hi ha res, i després, uf, sí. I després entra tot. Sí.
1: No, és,
2: és molt
0: no, és tan, no és tan untuós com sembla a la vista.
2: No.
0: Què, t'has atrevit o no? I què? Ara no feu que li agrada el whisky perquè no...
2: No, no, no.
0: No, eh?
2: És l'hora de compartir el teu. És que clar...
0: Bueno, ara no en tinc de whisky a casa, de fet. Bueno, a casa on visc cada dia, diguéssim, allà... El taller i aquestes coses, sí.
1: Sí. M'ha agradat més el nas que la boca, potser.
0: Oi?
2: Sí, sí.
0: Fes-ho amb coca, ja veuràs.
2: Bueno, és més complex el nas sí. Que la boca. Jo estic... O sigui, la paraula no és decebut, però et quedes una mica així perquè penses, hòstia, espera't ara, saps? Ja veuràs. No. I sí, sembla que l'entrada tal... No és un whisky dolent, ni
0: no,
2: menys.
0: No.
2: Perquè això, l'entrada està molt bé, però després, bé.
0: No és molt llarg.
2: Bé, no, és molt...
0: no és molt complex en boca.
1: No.
0: Quan entra fa un buit. Hi ha una cosa d'una mica de fusta. No et sabria dir si no pica. Tampoc arriba a ser amarg l'alcohol. És molt pla.
1: Jo amb això discrepo. O sigui,
0: amb què?
1: No és un alcohol molt picant,
2: no.
1: Però sí que té un punt d'amargor, jo diria, de la fusta.
2: Jo no, dir, però la fusta...
0: Molt poca cosa.
2: La fusta no és... Bueno,
0: vainilla dolç.
2: No tant com jo em pensava
0: yeah.
2: No tira més cap a una fusta més a sanda o així
1: sí.
2: El vainilla
1: sí,
2: dolç.
1: Però té un sabor com a marca al final
2: sí.
0: Bueno, no sí, però em refereixo que no és aquella cosa de quan realment decanta cap a picant i es nota o cap a marc
2: sí,
0: i es nota
2: sí, sí.
0: Tot és aplacat
1: sí.
0: Bueno, pues res.
1: Potser li hem de donar més temps.
0: Donem-li, tenim bueno. Encara 3 quarts d'hora Vols llegir sobre bo humor?
1: No, espera't, al final. Què en penseu del final?
0: No, però si encara queda molta ampolla.
1: No, home, sí. El trobeu llarg?
0: No, no és llarg, no és llarg, ja ho he dit. No és gaire llarg.
2: No excessivament.
0: No.
1: I el fum tampoc queda...
0: No, és que res és... Res va... No hi arriba. Crec que no hi arriba. Aquest whisky no hi arriba. Està bé, però no hi arriba.
2: I si no fos això? Bueno, és que el de la barrica... A vegades...
0: Ah, que estigui com el del Pinot Noir al... El poleixi, el rebaixi.
1: El Pinot Noir és un vim molt suau, però
2: per això...
1: jo no li dono... No li trobo notes de Pinot.
2: No.
0: No sé quina conseqüència, què li aporta realment. A lo millor l'harmonitza, el rebaixa, el suavitza, no sé.
2: És que jo recordo aquell de... Coi, com es deia? Aquell...
1: Hi havia un herbec en Pinot Noir, crec.
0: I es notava. Vinejava
1: sí,
0: una mica.
1: El que passa que no tenia 19 anys.
0: Ja.
2: Bueno, clar.
0: Encara era viu.
1: Encara era.
0: Vols dir, no?
2: I l'altre aquell que era, em sembla, amb Rioja.
1: El Rioja Cask, el Ledage. Aquell era de 12 anys, però aquell sí que era...
0: Sí que és veritat que ho havíem dit alguna vegada, que la vida del whisky és pitjor que la vida del futbolista, s'acaba abans, no? Saps?
1: Sí, perquè té l'edat de...
0: Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal.
0: Aquest whisky té la mateixa edat que el Lamine Yamal.
1: Aquest nom és ben curiós.
0: I a mi el que m'agrada més d'aquest nom és... El temps que fa ja que el tio belluga i la de quantitat de gent encara el diu malament.
2: Ah, sí, el meu pare.
0: I diu Yamin,
2: Yamin,
0: Yamil,
2: el
0: Lamal, el...
2: Sí, sí.
0: Yamin, bueno, no sé, coses, fa gràcia.
2: La gent que també sabia pronunciar bé és Schweinsteiger, però no sap pronunciar la minya mal.
0: Jo me llamo José Luis.
2: Clar,
0: és... Moment històric, eh?
2: Sí, sí.
0: Si vostè aprendió a dir Schwarzenegger...
2: No, i l'altre.
0: Ai, jo me llamo, perdó, Josep Lluís.
2: Josep
0: Lluís. José Luis.
2: Aquí?
0: I en la Xina Popular.
2: Popular.
0: Li van dir José Luis.
1: ¿Verdad que usted dice Severnache? O...
0: Hòstia, Severnache, és veritat.
2: Severnache i no sé què.
1: I Schwarzenegger.
0: I Schwarzenegger, sí. Sin ningún problema.
2: Però Severnache és de nivell premium, eh?
1: Sí.
0: Home, aviam.
1: Som-hi.
0: Va. Què? Què vols fer?
1: Pues llegiré quatre coses.
0: Ah, vale, però així menjo coca.
1: Diu, Bowmore 19 anys és un whisky escocès de Malta.
0: Bowmore.
1: Molt exclusiu de la prestigiosa destileria de la illa d'Aila.
0: Aila.
1: Reconegut principalment per la seva doble maduració.
0: Bé, la gent està insistint i ara he posat una... Guai, digue'm.
1: Reconegut principalment per la seva doble maduració.
0: Doble maduració.
1: I la seva edició especial per a botigues lliures d'impostos, el Travel Retail, que és el que he portat avui. I
0: ja
1: està. Característiques principals.
0: Ah,
1: maduració doble, envellit inicialment amb botes de roure americà, que prèviament havien contingut bourbon, i posteriorment afinat amb botes de vi Pinot Noir precedents de la Borgonya.
0: Borgonya.
1: Dóna'm coca.
0: Dóna'm coca.
1: Però si ja us l'ha acabat.
0: Home, l'Ebre, nano, estem a Catalunya.
3: La Borgonya.
1: La Borgonya. Graduació alcohòlica, 43, ja ho hem dit, i el color presenta una tonalitat de pruna clara, amb rics matisos rosats i vermellosos. Àmbar, Notes de tast. Això és oficial de Pomor, Diu, aroma, nas.
0: Nas.
1: Si perceben pomes verdes...
0: Ametlles verdes.
1: No, però aquella part del litxi, poma, pera, que hem dit... Pistatxos picats...
0: Ametlles.
1: Ametlles. Taronges de Sevilla. Taronges de Sevilla.
0: No he anat mai a Sevilla, jo.
2: I menys a menjar taronges.
1: Un subtil toc de llimona.
2: Tu, Simon, has menjat una taronja a Sevilla? Però vas tirar la taronja.
0: Veus com és vell? Quan va ser això?
2: Abans del Guardiola, crec. Allò no compta.
1: Deuria perdre, no?
0: Jo em sembla que no havia nascut. Perquè ara dec tenir... 16,4 anys.
1: Sí.
0: No?
1: Sí. Acabo, Taronges de Sevilla, un subtil toc de llimona, poder sí, i mel de Manuka, que és com una polla amb perruca.
0: No? Merda, t'anava a dir jo.
2: Aquí ha sigut ràpid. Aquí ha sigut ràpid.
0: He sentit Manuka i m'he imaginat el Roger dient polles amb peluca.
2: Polles amb peluca, sí, sí.
1: Manuka... Sí, jo no he provat la mel de Manuka. No puc dir fa olor de mel de Manuka.
0: Sona estàs fent una birra amb els col·legues.
1: Sí.
0: I els hi dius, tu has provat mai la mel de Manuka?
1: Sí, és així.
0: No sé si existeix, però sona perfectament
1: sona
0: això.
1: Sona perfectament això.
2: No, si al final tindrem 16,4 anys.
0: A veure.
2: Sí.
0: Un parell de vegades, però vale.
1: Sí, sí. Paladar, amb boca.
2: Tres, ja.
0: Poc falta.
1: Entrada cruixent de poma verda i mel.
0: Sí, home, sí.
1: Ja et dic jo que no, que aquells s'han flipat una mica. Acompanyada de brioix cremós i un lleuger espolvorejat de sucre.
0: Pues l'hem maridat bé.
1: Final.
2: Sí, sí.
1: Llarg i equilibrat, on destaquen les fruites seques que es fusionen amb la suave i característica fumarola de torba d'aila.
0: Vale.
1: Bueno, molt subtil tot això,
0: I què ens n'has de dir de la destil·leria Beaumont? Roger. Què ens n'has de dir de la destil·leria Beaumont? Amb la coca va bé?
1: Sí.
0: Marida bé amb xocolata, aquest whisky.
1: I tots. L'havíem de provar amb Societé, aquest whisky.
0: Aquest?
1: No?
2: Ah, sí?
0: És aquest?
1: No ens vas portar Societé per provar amb el whisky?
2: És que ara pensava portar-lo el dia 11.
0: Ah, pel sopar.
2: O què?
0: Gravem en programa.
2: També, bueno,
0: gravem programa.
1: Porto una gravadora, si vols.
0: Serem 15 o així.
1: Sí.
2: Jo tinc els tres societés.
0: I tu tens tres ampolles d'això?
1: I això no, però d'altres coses sí.
0: No, sí, home.
2: Ah, i el tarro de Callos al Calvados.
0: Ei.
1: Callos al Calvados, eh?
0: Uf. Llengües de gat bullides.
1: L'endemà no
0: bueno, m'hi llevaré. En conec dos o tres que vindran que no li farien ascos.
2: Per això, segur que pica algú.
1: Destil·leria Beaumont. És una de les icones mundials del whisky.
0: Beaumont.
1: Hi ha una cançó, te'n recordes?
0: Beaumont.
1: No.
0: Beaumont.
1: Era de hardcore, era uns bojos.
0: Ah, sí, em sona.
1: Que deien que...
2: Semblava Bob Esponja.
1: Sí, que la seva vida és el Beaumont o alguna cosa així.
0: Ah, pot ser.
1: Està situada...
0: Beaumont, com a forma de vida. Vida perdida. No.
1: Està situada a la vora del Loch Indal, que és un llac que es diu així, a la població homònima de l'illa d'Aila, d'Escòcia. Fundada oficialment l'any 1779 pel comerciant John P. Simpson, és la destil·leria legal més antiga d'Aila.
0: Quan és el memorial de Greuges? El 1786?
1: Pues per aquí estava.
0: I una quan em diuen una data d'aquestes antigues, penso abans o després de la fundació del Futbol Club Barcelona. Però si se'n van al segle XVIII, penso és aquell segle que tal. I sempre... Bueno, perdó, digues.
1: Bon moment, eh?
2: Aprofitant per menjar-se la coca.
0: Jo li estava donant espais i ho faig per això.
1: És una de les més antigues de tot el país.
0: Apaia.
1: El
0: nostre país, Escòcia.
1: Escòcia, sí. Bueno,
0: tenim terres allà.
1: No parlen d'Escòcia.
0: Home, clar.
1: Actualment pertany al grup japonès Suntory Global Spirits.
0: Detalles.
1: Bueno. Destaca per mantenir mètodes de producció molt tradicionals que gairebé no han canviat en segles. No. El caràcter de Beaumont. el fum sí, equilibrat.
0: Mantenen les tradicions. Sí. Ara que ara que hi ha hagut una mica de revuelo a Twitter, t'estic donant temps per menjar coca si vols, ara hi ha hagut una mica de revuelo a Twitter perquè com que estan fent la cosa aquesta al Ferran Adrià de Gènesi i ha parlat a la tele de si el tomàquet, si el sushi ja és català i aquestes coses, després ha sortit un d'aquests que treballava amb ell, que està al Disfrutar, que també l'ha entrevistat al periòdico i ha dit les coses, que la creativitat i la tradició i tot plegat, pues bueno, que aquests no tenen aquest problema. Fot 300 anys, que, bueno, 250 anys que foten el whisky igual, no?
1: O t'agrada o no t'agrada.
0: I ja està. Però sembla que agrada perquè van treballant i van venent.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Vale.
1: Ah. Ja va haver-hi un whisky lock fa un temps.
0: Ja.
3: Vinga, i què?
1: A diferència de les destil·leries del sud d'Aila, com la Floar o Arbec, que fan whiskies amb un fum de torba extremadament potent.
0: I que aquí som de l'Arbec Committee o amics de la Froa, aquest, o com es digui.
1: A mi m'agrada. Tinc una motxilla de la Froa.
0: Sí, i la samarreta d'Arbec.
1: Sí, i de la Froa també. Bueno, m'agraden els potents.
0: És soltent.
1: Sí, amb un fum de torba extremadament potent. Momor es caracteritza per un perfil mitjanament fumat, uns 25-30 parts per millor. Això permet que les notes de fum de foguera de platja s'equilibrin a la perfecció amb matisos marins de sal i algues, tocs de mel i sobretot una marcada presència de fruites tropicals i cítrics.
0: T'haig de dir que a mesura que vaig bevent em va guanyant, Sí o no?
1: Sí.
2: Sí.
0: És una nota, és una música de fons que va col·locant-se al seu puesto, saps? És aquesta, per exemple.
1: Sí, per exemple. bueno, curiositats, eh?
0: Va.
1: Els seus propis terres de maltejat, floor maltings. Això ja ho havíem parlat, com havíem fet el bon humor, em sembla que el segon programa.
0: Però una cosa, que quan et gires per parlar amb nosaltres, pues... se te va la voz perquè el micròfono.
1: Vale.
0: Ah, clar, però ara és cap a l'altra banda.
2: Cap a l'altra banda.
0: Però mou el paper, hòsties.
1: Hòstia, no mouré el paper.
2: Dos micròfons.
0: No, li hem de posar,
1: no, va, prou,
0: hem de posar
1: prou,
0: un micro de Madonna, prou, no però que surti més. Un de cada orella.
1: Terres de maltejat. Això vam parlar en el segon programa de tota la història, de la primera temporada, quan vam fer el bon humor.
0: Ja. No sé què vaig dinar.
1: El Bomor 12 anys.
0: No sé què vaig dinar.
1: Bueno, és una de les poquíssimes destil·leries d'Escòcia que encara asseca una part important del seu ordi, entorn del 25-30%, a mà, escampant-lo i girant-lo en terres de pedra tradicionals.
0: Sí, molt bé, això, no? Molt bé.
1: Un secadero d'aquests. El mític Number One Vaults. Els seus whiskies maduren en uns magatzems legendaris situats per sota del nivell del mar. Les parets de pedra reben constantment l'impacte de les onades de l'Atlàntic. Poca broma, amb les onades de l'Atlàntic.
0: Sí, no.
1: Ja... Allà no estan per hòsties, les onades de l'Atlàntic.
0: He estat al Cantàbric aquestes vacances.
1: Però a Escòcia no estan per hòsties.
0: No.
1: Fan remolins i merdes d'aquestes.
0: Sí.
1: Fet que atorga al whisky la seva inconfusible empremta salina i marina.
0: Que
1: no l'he trobada jo avui, Una piscina municipal climatitzada amb whisky.
0: Com, perdona?
1: Una piscina municipal.
0: Espera, que hi ha eleccions l'any que ve, espera. Què dius?
2: Apunta.
1: Una piscina municipal climatitzada amb whisky. Durant el procés de destil·lació genera...
0: On va la, perdona, on va la coma? O sigui, una piscina municipal...
2: Climatitzada amb whisky
0: o... Climatitzada amb whisky o climatitzada
2: amb whisky,
0: saps?
1: No hi ha coma, dit... però la idea és generar el dubte.
0: Vale.
1: Ara us ho explico.
0: Vale.
1: Sí. Durant el procés de destil·lació es genera una gran quantitat de calor residual. En un bonic gest comunitari, la destil·leria canalitza aquest excés de calor per escalfar l'aigua de la piscina pública del poble de Bomor.
0: És com quan a les cases abans ficaven les bèsties a baix i la casa a dalt.
1: Sí.
0: No? Igual.
2: És com quan Caldes, els balnearis llencen l'aigua... Bueno, és igual, res.
1: Sí. Bueno, clar.
2: És un mal moment.
1: Tu vas a la piscina i dius, oh, que calenteta, si ha pixat algú... No, és la destil·leria.
2: Bomor.
1: Bomor.
0: Mort.
1: Que es troba
2: mort.
1: Bueno.
0: Bomort.
2: M'agrada més així.
0: Bomort.
1: La piscina pública municipal d'en Bomor es troba en un antic magatzem reconvertit en piscina municipal.
0: Entenc. És guai. És ecologista.
1: Sí.
2: És no gastar un puto duro en fer una piscina.
0: Però...
1: Els diners te'ls has gastat, però climatitzar-la.
2: És l'antítesi de la Catalunya de Convergència.
0: Però amb aquesta idea jo em faria de Greenpeace, saps?
2: Clar. Amb whisky.
0: Claro.
1: Segur que es pot climatitzar alguna cosa amb les merdes de port d'Osona.
0: Segur,
2: o fàbrica explosius.
0: Home, els comptes corrents de Tarradellas, per exemple. Es climatitzen a tope.
1: Si mai viatges a Isla, la visita al seu centre de visitants a School Street, Bomor és una parada obligatòria per als amants de la història del whisky.
0: Vale. Quan hi anem?
1: Quan vulguis.
0: Vale. Ara quan acabem?
1: Podríem fer una sortida de vacances, allò, 4 dies, perquè si no ens acabaríem matant.
2: Per què? Espera, hòstia.
1: Perquè ets un imbècil, jo també.
0: Home!
2: A veure...
0: Targeta vermella, jo quan t'he insultat a tu?
2: Gratuïta, això.
1: Moltes vegades.
0: Hòstia, però jo t'insulto...
1: Però que jo també
0: m'he dit... Educadament.
1: Jo també m'he dit imbècil.
0: Amb Déu.
2: Sí que és veritat, Montfer, que trobo faltar la càmera. Perquè ara el moment de dir-li imbècil amb la boca plena de coca.
0: Home,
2: doncs
0: pues ara m'acabo jo la xocolata.
2: Les fota. Molles.
1: Bueno, anem per Meravelles del Món o...
2: Imbècil. Però a veure...
0: Fes, tira-li, anem a prendre alguna
2: cosa. Clar.
0: Vaig a fer pipi, vale?
1: No.
0: Bueno.
1: T'aguantes?
0: Què ets de dir?
1: A la sintonia.
0: Quina és la sintonia? Té la sintonia?
1: Ara això és de tonteries, però ja n'hem dit moltes avui.
0: A veure, què és la de tonteries? Posa, puja. Jo només vinc a la ràdio perquè ets dos.
1: Vols un llitet més o et veuràs sí, el de la Judit?
0: No, jo que se'l vegi d'ella. Cada part aguantes-ho bé. Veu, carinyo, veu. Si no li he dit mai carinyo en la vida. Tu vols que tu comenci a... No.
1: Crec que prefereix cuca.
0: Bueno, cuca pot evolucionar amb mama, cuidado. Què anava a dir? Què heu fet per les vacances? Que aquesta gent que està aquí... dedicant el seu temps a escoltar-nos ho voldrà saber. El Monter porta des de juliol amb el dit
1: això.
0: No, n'heu anat a vacances?
1: M'estàs mirant a mi?
0: Sí.
1: Jo he anat a Xerès.
0: Molt bé.
1: A veure i a menjar.
0: I què tal?
1: Bé, vaig veure i menjar.
0: Què és el que més et va agradar del viatge?
1: Què és el que més em va agradar del viatge? Hòstia, moltes coses.
0: I què és el que menys et va agradar del viatge?
1: Em van agradar molt les bodegues, un parell. Vale. I el que menys em va agradar, la mala decisió que vaig prendre d'anar-hi amb tren.
0: Va fer llarg el tren.
1: Es va fer llarg.
0: Vas agafar dos AVEs, no?
1: Vaig agafar un AVE i després un tren.
0: Un AVE a Madrid i després un tren borreguero de...
1: No, l'AVE anava fins a Sevilla.
0: Però parant per Madrid.
1: Sí.
0: Estem parlant d'Espanya, tot passa per allà.
1: Tot passa per Madrid, sí.
0: Ja. I va parar a Madrid, no?
1: Sí.
0: Molt rato?
1: No, uns 25 minuts.
0: Va, bueno.
1: Es va fer llarg.
0: Perquè baixés tothom que anava a Madrid i pugés tothom que anava a Sevilla, no?
1: Sí.
0: Està bé. I després, un cop a Sevilla, un borreguero fins a...
1: Bueno, era un mig de distància, estava bé el tren.
0: Ja.
1: Però ja tenia el cul quadrat.
0: O digue'm tres highlights del teu viatge.
1: Tres highlights. Vaig a fer Venècia, que és això de que...
0: És Venècia mal dit?
1: L'arte de la Venècia és agafar...
0: Va de whisky.
1: Amb un pal dins de la bota, sí. Agafes el vi, és un pal amb una cassoleta.
0: Sí.
1: No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: I el tires a la copa.
0: Sí.
1: Doncs vaig fer un curs de Venècia.
0: Escanciar fino, diguéssim.
1: Sí, vaig escanciar fino, però es diu Venècia.
0: Vaig
1: a un festival que es diu Tio Pepe Festival.
0: Hombre.
1: Perquè tocava el Kiko Veneno i companyia.
0: Són les vacances ben espanyoles, eh?
1: Sí. Pues resulta... Ui, espera't. Resulta que va ser el dia 19, que no sé si ho recordes, però em van posar una pantalla gegant i em vaig haver de tragar...
0: No sé què va passar, de futbol...
1: Sí, em vaig haver de tragar tot el partit i després els Vives Espanyes.
2: Vaja.
0: Però, si tu...
2: Això si t'haguessis quedat aquí també t'hagués passat,
1: sí. Al final, i espera't, m'havies dit tres, eh?
0: Sí.
1: Ai, sí, vaig anar a una bodega que vaig provar vins de més de 100 anys.
0: I què? S'aguantava millor que aquest bou mort de 19?
1: Vaig estar amb
0: el... Sí, la vida del vino és com la vida del futbolista, eh?
1: Vam estar amb el propietari del bodega, així com
0: us heu fet amics?
1: Bueno, amics no, el vaig pagar perquè...
0: Bueno, però el felicitaràs per Nadal?
1: No.
0: Pues home...
1: Però potser li fico un WhatsApp per comprar-li una ampolla.
0: Ah, bueno, per Nadal.
1: Sí.
0: Molt bé. I tu, Ricard, on vas anar de vacances?
2: A Roquefort.
0: Bueno.
2: A menjar.
0: No és mal.
1: Aquí a Barcelona, al carrer Roquefort.
0: Sí, al carrer Roquefort. Roquefort.
2: Pues sí, de càmping a Roquefort.
0: Bueno. I vas anar a una cova d'aquestes? De...
2: Sí.
0: I tant, vas llepar penicillium?
2: Vaig llepar de tot, sí. Bueno, això pot ser cosa del meu fill.
0: No? Ja... El vas perdre de vista un moment i estava llepant una paret, no?
2: Brillava ja al final.
0: Sí, bàsicament.
2: Més o menys.
0: Com el senyor Barnes quan... Bueno, etcètera. És igual, coses meves. I ja està, i de relax.
2: Sí.
0: No us heu mogut més?
2: Bueno.
1: Havies demanat highlights.
0: Ah, tres highlights, és veritat. Perdó, gràcies.
2: Mira, el riu Tarn, que ens ho vam passar molt bé.
0: Tard? Tard, veu una tard.
2: Tarn. Navegant amb... de diverses formes, cada qual més variada que l'anterior.
0: Però cul moll, cul moll.
2: Moll, sí, jo sé, també jo vaig caure diverses vegades dins del riu.
0: La vida, lo de sí, sí. La vida és caure al riu i sortir-ne. No?
1: Sí.
0: Vale. No et va, sí, no?
2: Una baralla que vaig tenir amb una oca.
0: Tu, ah, sí.
2: Sí. Sí. Em vaig pagar amb una oca, si m'arriben a veure els de Greenpeace, bueno, que volies ser tu de Greenpeace.
0: Vols dir que ets l'hort escocès i que allà escalfen piscines municipals amb...
2: Sí. Sí que vaig escalfar l'oca, jo també. Al final ja estava ja una mica...
0: I us la veu menjar al final?
2: No. Ah. No.
0: Bueno.
2: I, bueno, d'allà... Bé, potser un paratge així... un rotllo bastant salvatjat per fer rutes, que es diu Montpeller el Vell, que és, bueno, d'aquestes roques, també rotllo Montserrat, no? Que formades per l'aigua dels rius i tal, i que han deixat formes bastant curioses, però bueno, molt bé també per anar a fer rutes així, que els donen un mapa als quios, no? I han de buscar a la forma del
0: que te'ls tenen entretinguts, bàsicament.
2: Sí. Tot i la calor que fotia allà.
0: No,
2: allà
0: la calor fatal, eh?
2: I després res, el setembre de càmping a Altafulla.
0: Bueno, coses. Tu per allà baix molta calor, Roger?
1: No, feia més calor aquí, perquè allà es veu que quan bufa d'un costat bé, però quan bufa de l'altre...
0: Ja, morts.
1: Morts.
0: Ja, i tu et bufava d'un costat.
1: Em bufava bé. Em bufava de l'Atlàntic. El Poniente, que li diuen.
0: Sí. Quan bufa d'allà, quan bufa fred, bé, quan bufa rescalfat aquí del Charquito, malament, no?
1: Ve de l'Àfrica, es veu, és la calor aquesta que ve de l'Àfrica. Que aquí també ens toca,
0: Sí, sí, és que jo crec que ja, ara mateix...
1: Allà es veu que flipes.
0: Estem una mica massa a prop de l'Àfrica, hauríem d'anar més amunt. Agafar tot el país i anar una mica més amunt.
1: Sí, no? Com que bueno, s'arremanga les faldilles, no?
0: Home, aviam, sí, 30 i pico de graus a la Vall d'Aran, que té clima clar,
1: ara,
0: clima atlàntic.
1: Ara, si em dóna temps i puc fer la meva meravella del món, us explicaré una curiositat sobre l'Àfrica.
0: Vale.
1: Sí, el que has dit d'agafar un tros i emportar-t'ho més amunt.
0: Perfecte. Bueno, el que van fer els americans amb el romànic d'aquí.
1: Sí. No sé.
0: Bueno, total, jo he anat a Astúries i els meus tres highlights són els següents. És molt bonic, però és més maco Escòcia.
1: Vale.
0: I això que a Escòcia no hi he anat. Però ja es veu.
1: I tens
0: ja
1: un
0: veu.
1: Tros a Escòcia.
0: Sí, sí, tinc un terreno. Ja es veu. La segona cosa és que vaig estar a Oviedo i a Gijón i això, i està molt net.
1: Sí?
0: Molt net.
2: Això tampoc és molt difícil, si el barem és Barcelona. I el
0: clar, és per comparació, però estàvem per allà i no sé, de 10 minuts d'estar un carrer va passar 3 vegades un cotxet d'aquests que escombren i freguen i tal. I tot el rato tenia una sensació molt forta de dir, això qui ho paga? Saps què vull dir?
2: Segurament tu.
0: Clar, vull dir, això qui ho paga? Perquè jo allà, jo quan surto de casa haig de vigilar no trepitjar merdes de gos. Saps què vull dir? Però bueno. I la tercera cosa que us anava a dir, ara no me'n recordo la tercera cosa que us anava a dir.
1: Ui, és un highlight.
0: Ja, però no me'n recordo la tercera. Ah, i que són molt nacionalistes. Però molt, eh? O sigui, a tot arreu hi ha estàtues de Don Pelayo, que és un mite. És una llegenda. I ho vas en tot en Don Pelayo i a la Reconquista i tal. O sigui, és quasi ofensiu lo de les llegendes, o sigui, i després una guia turística que ens estava ensenyant Oviedo.
2: Clar,
0: va dir, és que los de Asturias somos muy pesados con lo nuestro, ya lo sabemos, però és que a ver, i em va deixar la següent frase que us deixo perquè vosaltres la marideu i
2: m'agafo la taula.
0: I va dir, Asturias es España y el resto es tierra conquistada. Jaja. Vale? Pues ja està. Llavors,
1: ja se la poden quedar,
2: jo
0: són un milió i mig de persones,
2: Jo no li puc dir que no.
0: Ja.
2: No. Perquè és veritat que alguns restos somos terra conquistada.
0: Sí, clar, no, sí.
2: Que tot sigui culpa dels asturians, ja voldrien ells tenir alguna cosa a veure en algú d'Espanya, no com ara de mirar una vaca com aquell entrenador del Barça.
0: A mi em va sonar el dels aragonesos amb la corona d'Aragó, una mica de dir, bueno,
2: sí,
0: noi, però és que tu poc hi pintaves aquí, eh?
2: Com diria el meu pare, si us els aragonesos sí, poden ser una mica com aquell, però subnormals.
0: Subnormals? Sí, subnormals. Ah, vale, perdó.
2: Sub.
0: Sí, Sí, sí, és que no. Aquesta és un matís.
2: És un matís.
0: Està
2: un matís
0: tan a prop.
2: D'abans. Som normals.
0: Som normals i subnormals, està tan a prop. Ja.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: No sé. Molt pesats, molt pesats.
1: Ah, depèn de la quantitat de whisky.
0: Clar, i llavors em vaig trobar amb dues coses. Vam estar en una casa rural, podríem dir.
1: Sí.
0: Amb una senyora encantadora al final, una mica pesada als dematins, però...
2: Però bueno, això segurament...
0: Però encantadora...
2: Ets tu, que els dematins...
0: És possible. L'últim dia em va dir, bueno, ara et seré de menos la tertúlia mañanera. Però que em donava corda i jo pensava, bueno, l'haig de guanyar. Perquè si t'haig de guanyar jo. I llavors no s'acabava mai allò. Però bueno, és igual. És una senyora que els seus, o sigui, el seu primer cognom i el seu segon cognom era el mateix. Tot sigui dit de pas.
2: Ja passa.
0: Que el primer que em va dir quan vam arribar diu, ah, tal,
1: seria com un Hilly Hill,
0: sí, però sense li, que fa noble.
2: Clar.
0: Ah, què tal, d'onde sois? De Barcelona. Diu, ah, diu, mira, l'altra habitació també és... Diu, i para i diu, estamos invadidos de catalanes. I dic, hòstia, bon dia, acabo d'arribar,
1: bon dia.
0: I jo, ah, no sé què. Llavors, l'endemà esmorzem, no sé quantos, i el segon dia que esmorzem diu, ah, no sé què, diu, però... I clar, diu, ah, i tu? I la Judit, que estava allà amb mi, però el raro és segur que no, diguéssim, també. No, però mi família és Salamanca, no sé què. I em mira i em diu, i tota tu família és de Catalunya? I jo pensant, què és,
2: com,
0: aquest, què
2: com
0: és aquesta pregunta?
2: Dir.
0: Què és aquesta pregunta? Jo li dic, sí, li vaig dir, literal, li vaig dir, sí, dic, tengo 320 apellidos catalanes. Que no és veritat, eh? Però bueno, jo li vaig deixar anar així. I em diu, és que no se nota. I jo vaig pensar... A què t'estàs referint? A l'accent, a el que estem parlant...
1: Pues lo ponen mi DNI,
0: sí.
1: No sé si li hauries de dir això.
0: No sé,
2: ets un
0: molt pesat.
2: Ets
0: molt
2: un
0: pesat.
2: Mal català.
0: Ara aneu-hi, és maco, eh? És maco, baratet.
1: A mi em detectaven de seguida que era català.
0: Ja. I em va passar una altra cosa molt curiosa que no m'ha passat en ma puta vida cap restaurant més.
1: Ah.
0: Vam anar a un restaurant a dinar i jo era el... Saps el primer dia que menjàvem a Astúries i tothom és, cuidado, que Astúries posen molta quantitat i no sé què, però també et diuen, és molt barato. Bueno, jo arribo allà, agafo la carta al garito i els preus eren més o menys com aquí.
1: Uh-huh.
0: I plats a compartir, o sigui, raciones, el que aquí en diem tapes, que no són sí. Tapes, però bueno. I dic, bueno, pues, guaita, som dos, pues, dos, quatre tapes, no? Quatre racions,
1: sí.
0: Dos i dos. I li dic, vull això. I diu, que quanta hambre tenéis? I jo pensant, ai, m'he quedat curt. Ara vindrà a fotre'm menjar amb una pala. I dic, no, bien. Diu, i dic, què passa? Diu, és poco. I fa, és demasiado.
1: I era massa.
0: No ho sé. Jo crec que ens ho haguéssim menjat, però tu creus que no?
2: Discrepen.
0: Bueno, clar, tampoc fem el mateix metre cúbic, tu i jo. Eh?
1: No, però... abans ho has dit que demanes més per acabar-te.
0: Ah, correcte. Però no m'ha passat mai un restaurant que em diguin, no,
2: és demasiado.
0: No em compris tant,
2: ja.
0: Saps? Tu ho faries?
1: Jo sóc de menjar poc.
2: El Roger sí, però sobretot si...
0: Tu ets de menjar poc, però ets de vendre molt, eh, puta?
2: Si és l'hora de plegar, et diu, no. No.
0: A cubates sí que t'ho faria. A plats, mai. Bueno, ja
2: i si li canvio el mateix import per a les cubates, pues ja està.
0: I també vaig veure una cosa, hi ha moltes estàtues de Don Pelayo Astúries en què Don Pelayo sembla un ídol queer.
1: Ah, sí?
0: Sí. Ho vaig comentar amb un amic que té família asturiana i em va dir, no els hi diguis amb ells.
1: Però sí, entre ells s'ho comenten, eh?
0: No, es veu que s'ofendran perquè és Don Pelayo, però jo després, ara perquè la ràdio no ho podem fer, però després us ensenyaré unes fotos d'estàtues de Don Pelayo i sembla un maricón. Perdó. Vull dir, no volia dir això.
1: Sí,
0: tira enrere la cinta, tira enrere la cinta.
1: Sí que ho volies dir.
0: Bueno, vull dir, això...
1: Però per què ho dius, això?
0: El que... Collons, després t'ho ensenyaré, que em va cridar l'atenció. És com si... Tu fas una estàtua, per exemple, a Oviedo... els agraden molt les estàtues.
1: Sí.
0: L'art urbà, diguéssim, d'estàtues que tenen un context, que simbolitzen pues, el venedor de peix, i tenen una estàtua, el Woody Allen, per exemple.
1: Sí.
0: I, perquè anava allà al festival aquell de tal. I tenen una estàtua a un gos, perquè hi havia un gos petaner que voltava pel centre d'Oviedo, que tothom el coneixia i tal, i quan es va morir aquell gos... Pues li van fer una estàtua en homenatge a tots els gossos petaners i tota la gent que tal. I van fer una estàtua. Per qualsevol merda et foten una estàtua allà, no? I els agrada molt.
2: Més però, que clar, algun familiar d'algú, no sigui escultor o algú.
0: Bueno, no, perquè n'hi ha de, ho van decidir fa temps i és una cosa que tenen allà i que fan. Igual que el cul aquell que tenen allà davant del teatre on fan lo de la princesa d'Astúries i tal. I a més es veu que es barallen Gijón i Oviedo, perquè a Gijón hi ha molt art abstracte i a Oviedo tot l'art és figuratiu, no? Però bueno, doncs ara imagina't que la forma de representar aquestes estàtues, l'estil fos doncs agafar un estil manga i traduir-lo en una estàtua, no? Que deia, sí. Depèn, si l'estàtua és d'un rei medieval quedaria raro, no? Doncs pues les estàtues de Don Pelayo que he vist són molt reinones, són viva del... una mica,
1: yeah.
0: Saps què vull dir?
1: Jo, ara que dius això de dir del meta, del metal,
0: sí.
1: Hi ha un monument del Ronnie James Dio a Cabarna.
0: On és Cabarna? Perquè Cabarna, perdona, també sona, estic amb una birra dels col·legues i dic, has estat mai a Cabarna?
1: A Bulgària.
0: A Bulgària?
1: Sí, i te l'he buscada i te l'ensenyo.
0: Perquè també però, papalloneja.
1: No, però sembla una mica el Gandalf amb Quimio. Però vull dir que les estàtues moltes vegades no
0: ja,
1: es reflexen
0: no acaben,
1: la...
0: Ja. És que es diu molt dels museus de cera, però hum, les estàtues que hi ha pel carrer.
1: Sí.
0: Però bueno, a mi em sembla bé que fotin moltes estàtues. Ja n'hi haurien d'haver més a Caldes. A part que sabeu que hi ha un projecte que nosaltres tenim de fa temps,
1: sí.
0: Que és de dissecar a la penya.
1: Sí.
0: Per fer les estàtues d'art urbà de Caldes.
1: Però això és perquè ets un estalinista.
0: Ah, bueno. Vols fer les meravelles del món?
1: Sí, però no, tenim el
0: vols fer putos calderins putos? A veure, teniu... Quant tenim ara? Quant ens queda de programa?
1: 10 minutets.
0: 10 minutets, ja. 5 i 5, no?
1: 5 i 5.
0: Què voleu fer primer?
2: Jo, com ja vaig veure com anaven les seccions a l'últim any...
1: Sí?
0: Hi ha una queixa, espera't.
2: No.
0: Espera't que hi ha una queixa.
2: He adaptat... O sigui, ara tinc un...
0: Ho has fet en via?
2: Un gruix de cal... No, encara no. Un gruix de calderins putos.
1: Sí.
2: A treure
0: 3 minuts.
2: Segons yeah. Vagi el programa.
1: Molt
2: bé. Sí, hi ha calderins putos de 5 minuts o de 10 minuts o de 30 segons.
0: Això és com per si tens un, estàs refinant una paret i tens un forat, saps si has de fotre malla o no hi has de fotre malla. Per la masella,
1: pues
0: no?
1: Mira, tens un per 5 minuts.
0: I després tu 5 minuts?
1: Jo m'hauré d'apretar, sí.
0: Vale.
2: No, pues faig un més curt i ja està.
0: No.
2: També em fa gràcia.
0: Silencio.

0: O la, o l'altra, la Marisol Galdón.
1: La Marisol Galdón.
2: Sí, també començarem una mica, bueno, sé que no, no sortirà bé.
0: L'Isma Prados.
2: L'Isma Prados. Per intentar fer-ho cronològicament.
1: Val.
2: Però, bueno, ja endavant. Veurem com va.
0: Però acabarà sent una pel·li del Nolan.
2: Sí, segurament.
1: Endavant.
2: Sí.
1: Endavant.
2: A veure, i algun pues, per sorprendre el personal de dir, no tinc ni puta idea d'aquest senyor
1: és Calderí,
2: fos Calderí.
1: Vale.
2: A veure, el primer, que és curtet, és una mica
0: curtet?
2: Random, i curtet era ell, sí.
0: Vale.
2: És dels antics, eh? Joan Peris,
1: sí?
2: De Caldes. El de Caldes és important.
0: Perquè...
1: Joan Peris.
0: Joan Peris. Com es deia el Peris del cor de la ciutat?
1: Joan.
0: Sí?
1: No, no ho sé.
0: No, bueno.
2: No. És un personatge de finals del segle XIII, principis del XIV. I destaca sobretot...
1: Para't de moure d'aquesta manera.
0: Ja, ha dit XIV?
1: Ah, sí, no, finals del XIV.
2: Ah. Finals del XIV. No. Llavors no compta.
0: Se n'ha sortit bé, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, molt bé. Bé, era un cavaller. No sabem com va arribar a ser cavaller, perquè, clar, com va néixer a Caldes i no tenim ni puta idea de què va fer.
0: A saber que hi havia el Termàlia portant a l'arxiu, saps?
2: Sí, sí, sí. Però es va fer mercenari.
1: O com et feies cavaller? Ets escuder primer i després t'ordenaven, no?
2: Algú t'ha... Bueno,
1: igual et menjaves una polla pel camí.
2: També et dic, es diu que era cavaller. Aviam, sí. Saps com va acabar la cosa? Perquè
0: pues digue-lo usted també.
2: Era cavaller de... Bueno, ens apareix a la història, sobretot, després de les guerres de Sicília. Forma part dels cavallers d'aquest que porta la Companyia Catalana d'Orient, és a dir, els almogàvers.
1: O sigui, era un almogàver,
2: era un cavaller almogàver.
0: Dels almogàvers d'abans de lo del Barça, eh?
2: Sí, sí.
1: No sé si eren molt cavallerosos els almogàvers.
2: Bueno. Ja per això ho dic, aviam.
0: No s'ha de confondre l'artista amb l'obra.
2: La cosa és que després de l'assassinat de Roger de Flor, la gran companyia va patir el setge de les tropes, doncs, de l'Imperi Romà d'Orient o dels bizantins, a la península de Gallipoli, que és una fortalesa, i bueno, tothom s'havia anat de juerga a saquejar i aquestes coses que feien, deixant Ramon Muntaner, que era el comptable, les dones i uns 100 soldats i 7 cavallers. Llavors van venir i el, bueno, un estol venecià i de més els hi va liar una gorda, de manera que les dones van haver de lluitar en un de les primeres reivindicacions feministes de la història, que consisteix a matar italians i grecs.
0: Sí. Bé, vale.
2: S'ha de dir que van guanyar el setge. Sí, sí. Però s'esmenta a Joan Peris de
0: Caldes.
2: Ai, perdó, Guillem Peris de Caldes, perdó. No, és que és...
0: Ah, espera't, com es deia el Peris del Cordó?
1: Guillem.
0: Ah, vale.
2: Guillem Peris de Caldes, de Catalunya, que al costat de gent d'altres llocs, com Portugal, un altre cavaller...
0: No és la primera persona de la història de Caldes que he vist que es posa de Caldes de cognom, eh?
1: Sí.
2: Sí.
0: Està canviant-se el seu, per exemple, l'Arnau Galí, l'Arnau de Caldes, saps?
1: Sí.
0: Jo ho he vist, això, vull dir que és tradició. Des del segle que has dit, finals del...
2: No, a finals del 13, principis del 14.
1: A principis del 14.
0: Ah, ja.
2: Doncs sobretot es destaca a la batalla aquesta, a la sortida que fan els cavallers,
1: sí,
2: on se li encomana portar les quatre barres. O sigui que a partir de llavors passa a ser portaestandard de la Companyia dels Almogàvers.
0: Vale.
2: Més tard de la batalla i de... Bueno, que sapiguem, no va morir en totes aquestes batalles de la companyia, i va quedar establert, o sigui, va posar, doncs, com faria qualsevol de Caldes, segons el cànon, la caseta i l'hortet,
0: home,
2: a lo que serien els ducats d'Atenes i Neopàtria. Però vaja, que també per arribar a matar tota aquella gent, i que al final Ramon Muntaner, que després ho va escriure, sí, sí, Endomeni portaestandard de Caldes a prendre pel cul de la Mediterrània,
0: algú
2: duria ser bé.
0: Molt bé. Doncs pues mira, ja en tenim un. Puto Calderí, puto. Roger, tens 2 minuts per resumir-nos... Home, clar.
1: És molt poc, eh?
0: Espera, ja no tens 2 minuts, perdona.
1: No?
0: Tens 1 minut i mig, tira la sintonia.
1: Va, tira el ninja, ràpid.
0: No, haig d'esperar el moment. Espera't. Les meravelles del món del Roger.
1: Vale, avui com a meravella del món porto una muntanya. No sé si la coneixeu.
0: Aquicancagua.
1: Es diu el Cervino. Matterhorn en alemany i Cervin en francès.
0: I en català?
1: Cervino és en italià. En català com vulguis. Pots agafar qualsevol d'aquests i...
0: Bé, la meva àvia tenia un gos que es deia com vulguis.
1: Probablement és la muntanya més fotogènica, magnètica i reconeixedora del món gràcies a la seva silueta piramidal.
0: No és el farell?
1: Gairebé perfecta, no. El Cervino té una altitud de 4.478 metres, fet que el converteix en els pics més alts dels Alps.
0: El programa d'avui acabarà com aquelles cançons en fade out.
1: Sí, sí. I està situat a la frontera entre Suïssa i Itàlia.
0: Llegeix l'última frase del guió.
1: No.
0: Bueno, doncs queda't aquí fent el programa sol.
1: Bueno,
0: hem de marxar.
1: Et dic els highlights.
0: La setmana que ve començarem amb això.
1: 10 coses.
0: Vale. Diu, 10, eh?
1: Anècdotes i interessants. La muntanya del Toblerone i dels colors alpinos. Saps aquella muntanya?
0: Sí. Vale. Sí.
1: Pedres d'Àfrica a Europa.
0: Això és el que anaves a dir.
1: Sí, es veu que quan van separar-se els continents hi ha un tros d'Àfrica dalt de tot de la muntanya.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, la part de dalt és Àfrica.
0: Que va com per sota.
1: Sí. Escalada amb faldilla de franela. La primera dona que va pujar anava amb faldilla de franela.
0: Què dius,
1: canons de l'època. Un gatet al cim, es va escapar de... Va anar seguint els muntanyers.
0: Mixo.
1: I va
0: acabar dalt. Ai, potser una rata avui, em aniria a veure un gat.
1: Sí. Gat de 10 mesos, eh?
0: Ah, bé, llavors no.
1: L'avi del Cervino, un senyor que hi va pujar amb 89 anys. La primera vegada amb 20, l'última amb 89. Va viure fins als 103 anys. Anava bé
0: adéu,
1: de cardio.
0: Roger, que vagi molt bé la setmana a tu i a tothom.
1: Oh.
0: Adéu.
1: Sou uns merdes i ho sabeu.
3: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola, hola, hola, hola, hola, què tal? Benvinguts al Males Cartes avui, dimarts, dia... Quin dia és avui? 29 de setembre, un moment que fico el micròfon una mica bé, perquè això sempre, sempre és complicat. Dimarts 29 de setembre, avui és dia dels arcàngels, Sant Miquel, Sant Gabriel, i l'altre arcàngel, quin era l'altre arcàngel? Ostres, a més, us porto una primícia, que avui diria que en tot el sant dia aquí a la ràdio no s'ha parlat en absolut de que Sant Gabriel, diria, tot això em ve al cap amb reminiscències de ben saber d'on, doncs Sant Gabriel és el patró de la radiodifusió, o sigui que... avui estem d'enhorabona aquí a la ràdio i fem el sant, el nostre sant, el sant de la radiodifusió, Sant Gabriel. Doncs amb moltes ganes d'explicar-vos cosetes, no sé si avui podrà ser la trucada amb en Joan, la veritat és que m'ha dit que avui potser té problemes i d'infraestructures bàsiques i no podrà estar entre nosaltres, doncs res, no passa res, repassarem estrenes de pel·lícules i altres coses. El que sí que tenim assegurat és la secció amb l'Aram, trucarem a l'Aram i que ens expliqui alguna cançó de la història que l'hagi marcat i bàsicament pues, també alguna estrena teatral, repassarem com dic les pel·lícules i una mica la secció de les paraules i poca cosa més, o sigui que anem, ja deixem una mica de sintonia i anem directament a la secció de les parauletes.

0: Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense... Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard. Aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense.
1: Acérquense, acérquense. Acérquense.
0: No leemos y escribimos poesía porque es bonita.
1: No, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
1: Ostras, sí, es verdad, es verdad.
0: La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida.
1: Pues sí.
0: Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor...
1: Sí.
0: Son las cosas que nos mantienen vivos.
1: Y tan.
0: Citando a Whitman.
1: Whitman, sí.
0: Oh, mi yo.
1: Oh.
0: O vida de sus preguntas que vuelven.
1: Vuelven.
0: Del desfile interminable de los desleales.
1: De los desleales.
0: De las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida?
1: Mi yo.
0: Respuesta.
1: No lo sé.
0: Que tú estás aquí.
1: ¿Ah, sí?
0: Que existe la vida.
1: Sí, es verdad.
0: Y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso.
1: Ostras, es verdad. Voy a hacer un verso.
0: Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso.
1: Pues eso es lo que he dicho. Sí, voy a hacer un verso.
0: ¿Cuál será su verso?
1: Pues el verso no lo sé yo cuál va a ser, pero lo que sí que farem serà, doncs, a veure, què us farem ara? Això. Les paraules. He fet la secció, l'intro de les paraules i ara no sabia ni el que feia. Espera, ficarem una mica de musiqueta així de fondo, eh? A veure, una miqueta de fondo. Va. Vinga, ficarem una mica de música i us parlaré avui de les paraules, de la paraula que he triat avui és bogeria. Com sempre, podem trobar en aquesta paraula les dues vessants, la bona i la dolenta, com sempre. Eh? Sempre hi ha dues vessants, eh? En qualsevol tipus d'expressió tant artística com de paraula. Perquè cometre una bogeria pot ser el millor que hagi pogut passar a la teva vida o te la pot desgraciar per sempre, oi? Això estem d'acord. Eh? La definició de bogeria és estat de qui és boig, eh? Inclinació incontrolada envers una cosa o una persona, acte o paraula de boig. Moltes vegades associem bogeria amb una vessant artística de creació, però també pot entendre's com una percepció de la realitat alterada o com a mínim no compartida amb la majoria de les persones que t'envolten. La bogeria depèn del teu entorn, eh? Menjar-se una persona pot considerar-se, per exemple, una bogeria. Eh? Quina bogeria més gran, t'estàs menjant el teu germà, per exemple, no? Però si estàs en una tribu caníbal, ningú et prendrà per boig. O sigui que el context importa moltíssim. La veritat és que sí. Oi? Després, cançons que he apuntat aquí que tenen alguna cosa a veure amb la bogeria. Bueno, no, la primera que us ve al cap a tots és Boig per tu, està clar, eh? Boig per tu, de Sau, del 1990. Mont Boig, Pirate Sound System, Boig del TCN, Crazy, ja no sé ni el que posa aquí, hi ha diferents cançons que es diuen Crazy, Crazy in Love, de la Beyoncé, A un mil·límetre de ti, de la locura, de l'Antonio Orozco, que jo no tinc ni idea de qui, com fa aquesta cançó, Loco, de l'Andrés Calamaro, per exemple, Loco por ti, del Canto del Loco, Loco de amor, de Juanes, Loca, de Shakira, i moltes més cançons que estan relacionades amb el món de la bogeria. Escoltem aquí, espera't, que la tinc per aquí preparada, un momentito, per favor. Escoltem la primera que he dit, que és aquesta Boig per tu. Mira, que pararem aquesta i començarem amb l'altra. Una, res, dos segons perquè la teniu més sentida que caïn,

I què me'n dieu d'aquesta del Loco d'Andrés Calamero? Calamero, anava a dir. Calimero, podríem dir. No, Loco de l'Andrés Calamaro.

loca, loca! I el món boig de Pirate Sound Sistema! Més tranquil·la. Aquest món... Estem tots bojos, bojos, bojos.

0: Doncs així acaba aquesta gran pel·lícula de El mundo está loco, loco, loco, amb una catarsis de tot els actors principals que han sofert uns accidents, que estan a l'hospital tots embenats, enguixats, i bé, es foten un fart de riure al final, i que la vida són dos dies i s'ha de riure, home. I va, fem l'última repassada de pel·lícules que tenen alguna cosa a veure amb el món de la bogeria, que farem El resplendor, aquest tràiler, que és inquietant, aquesta pel·lícula, que també de tant en tant podeu recuperar, que espera't un segon, que hi ha els anuncis. Doncs El resplendor s'ha de veure de tant en tant, perquè el Jack Nicholson està espectacular, o sigui que us la recomano al 100%.
1: La soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
2: No para mí.
1: ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
2: Les gustará.
3: ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
4: Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
3: No, yo no, señora Torres.
4: Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
3: No lo sé.
4: Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237?
5: Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
4: Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad?
6: Aquí está ya.
7: He tenido una pesadilla horrible. Porque acabaría a Dani. Me estoy volviendo loco.
0: Doncs una mica loco sí que et tornes, noi? Però loco de remate, mai millor dit, I mira, Locos de remate és l'última pel·lícula que repassarem, el tràiler d'aquesta pel·lícula dels anys 80, que segur, de ben segur recordareu. Escoltem, doncs, el tràiler de Locos de remate.
8: ¿A quién crees que meterán en esas casitas de muñecas?
9: ¿Tú qué crees?
8: ¿A nosotros?
9: Sí, lo has adivinado a la primera.
8: Harry.
9: ¿Qué?
8: Estamos en prisión.
9: Vaya, hombre, bienvenido al mundo de la realidad. Ya iba siendo hora, francamente. Ahora al menos somos dos.
8: Creo que no voy a sobrevivir.
9: Aguanta. No te derrumbes.
10: Piensa en nuestra apelación.
9: ¿Qué? Por favor.
8: Perdón, señor. Sería posible. Un momento. Un momento, yo no soy un camorrista.
9: ¡Skip! ¡Skip!
8: ¡Escuche! Se acabaron los palos. ¿Ha oído lo que acabo de decir?
9: ¡Skip!
8: ¡Se acabaron los palos! Ahora dese la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Es que está sordo? ¡Dese la vuelta! ¡Corre! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Harry, hecho crack! ¡Arriba! ¡Adiós a todos! ¡Harry! ¡Se cree que es un caballo! ¡Ayúdame! ¡Harry!
9: ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Está enfermo! ¡Esto es un ataque! ¡Y no se ha traído las pastillas! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡En Vietnam! ¡Lo cogió en Vietnam!
8: ¡Ayúdame, Harry! ¡Ayúdame!
9: ¡Skip! ¡Skip! ¡Mierda, Skip!
8: ¡Skip! ¡Skip!
9: ¡Ay, ay, ay!
8: ¡Skip! ¡Ya está!
2: Ya está. Gracias. Ya ha pasado.
11: Ja ha passat.
2: Ja ha passat. Ja estoy bien. La crisis pasó.
0: Molt bé, doncs aquí estem seguint el Males Cartes i ara, com que la ràdio és un ente abierto, és com la casa de tots.
12: La casa de tots.
0: Jo suposo que està sortint correctament. A veure, torna a cridar com una
12: loca. La casa de tots.
0: Jo crec que sí que surt, no?, per antena. Bueno, doncs, què estàs fent per aquí, per aquesta... Lola, Maria Dolores.
12: Hola.
0: Què tal, com estem?
12: Molt bona tarda, Vicenç.
0: Què estàveu fent a l'Estudi 1?
12: Doncs mira, estàvem gravant les palques per amb tota la programació de Festa Major i Cap Vuitada.
0: Sí,
12: I res, ha estat una estona molt agradable i molt graciosa i he rigut molt perquè sort que no se senten les tomes falses perquè...
0: No, és el que posarem, les tomes falses.
12: No ho ha gravat, sí, el Monter.
0: Home, i tant.
12: El Monter no ho has gravat, Monter.
0: I tant que ho ha gravat.
12: No ho ha gravat. Moixigangers!
0: Els Moixigangers vindran.
12: Ai, calla.
0: Gangers.
12: Que no, que és una colla castellera i he dit Moixigangers.
0: Bueno, però potser dins de la colla hi ha Vicenç,
12: per favor.
0: No es pot fer aquest programa en directe, oi?
12: Bueno, estàs fent d'anglès, no?
0: Sí, d'anglès, Ganger. Doncs res, que ha sigut un gust amb aquest horari.
12: Ai, Vicenç.
0: De noche, eh?
12: De noche. Aquí
0: en l'oscuritat.
12: I què fas? I què estàs explicant a la gent?
0: Pues res, mira, ara mateix trucarem a l'Aram, que ens explicarà una cançó històrica, bueno... Per omplir una mica, eh?
12: Sí? Històrica, què vol dir?
0: Bueno, que a ell li sembli bé.
12: Ah, que a ell li sembli bé. De la història musical de contemporània.
0: Sí, una cosa vol. I ens explica d'on va sortir.
12: Molt interessant.
0: I estàvem repassant coses que tenen a veure amb la paraula bogeria.
12: Bogeria.
0: Estàvem repassant temes de pel·lícules, temes de cançons, ara ja els he dit. Alguna pel·lícula que et vingui al cap que amb el tema aquest de la bogeria?
12: Twin Peaks.
0: Bueno, això és una sèrie.
12: Perdó.
0: Però bueno.
12: El Resplendor.
0: Mira, l'acabo de posar al tràiler.
12: Molt bé, és que... Sí. El Resplendor. I també jo, com a definició, segur que busques a l'Enciclopèdia Catalana. Bogeria. Fic-ho. Vicenç Conejos.
0: Bueno, molt bé. I de cançó quina et vindria al cap?
12: De bogeria. De bogeria.
0: Va, és igual.
12: Vinga.
0: Quina és la bogeria més gran que hauries fet a la teva vida que es pugui explicar?
12: Bogeria més gran? Doncs pues mira, em vaig tirar d'una grua de 50 metres d'alta.
0: Però lligada, no, suposo?
12: Sí, lligada, però jo hi va haver com molta estona, o sigui, perquè era d'aquelles que rebotava.
0: Ah,
12: i vaig estar com 5 minuts pujant i baixant.
0: I ho vas treure la papilla o no?
12: No, quan vaig baixar, mira, aquelles casualitats de la vida, que els meus pares havien anat també anaven a la festa major de Granollers i van veure que era la seva filla i vaig veure ma mare i el meu pare plorant com a magdalenes.
0: Però de riure? O...
12: No, de pena,
0: de pena de filla.
12: De pena, però de pena.
0: Però què haces tu en esta grua?
12: De pena, de poca consciència i bogeria.
0: Bueno.
12: Sí, bueno, això és una bogeria. No, tampoc no és molt bogeria, no? És que tampoc no n'he fet gaires.
0: No. Cap, com aquell qui diu...
12: Bueno, pues res. No, home, entretén-me una mica més.
0: Home, no, entretén-nos tu, que estàs aquí.
12: Doncs vinga, pues, què us puc explicar? Mira, puc fer publicitat d'una cosa que farem per Cap Vuitada?
0: I tant.
12: Doncs mira.
0: Mira, jo també la faré de lo meu.
12: El 17, que és dissabte 17 d'octubre, dissabte de Cap Vuitada, a les 7 de la tarda, és molt fàcil. 17 a les 7.
0: Segur que és dissabte?
12: 17 a les 7, dissabte 17 a les 7.
0: Segur que és dissabte?
12: Estrenem, sí. Estrenem,
0: jo no tinc clar.
12: El musical Mamma Mia al Teatre del Centre Democràtic i Progressista, i ens fa molta il·lusió perquè som un grup amateur que ho fem tot per directament, o sigui, literalment per amor a l'art, i bueno, doncs és una estona agradable, que pots riure, també pots plorar
0: d'emoció,
12: de tot. Està bé de preu, les entrades són a 10 euros socis, 12 euros no socis, i bé, jo crec que pot estar és una estona, doncs, agradable.
0: I un detall, que és que és en català.
12: En català, el musical Mamma Mia en català.
0: De cabo a rabo.
12: De cap a rap, incloses les cançons d'Abba.
0: D'Abba, molt
12: per
0: bé.
12: Per exemple, això és... Vas a...

0: anar-te'n. Por favor, talla'm ja.
1: Home, tu vas tirant.
0: Doncs ja, vinga, mai.
1: Molt bé, i tu fas algun paper, no? Veig.
0: Sí, jo faig un paper. Jo faig un paper. Faig molt el bé. Paper de salvar les distàncies que va fer la Meryl Streep, bueno, que és la dona, la dona Sheridan, la ets un pandó, la mare de la Sophie.
1: Molt bé, doncs ella segur que no ho sap fer en català, com ho fas tu?
0: No, vamos, jo posaria la mà al foc, la mà al cap, al cul, tot, que no.
1: Doncs ja està, ella sap fer lo seu, tu saps fer lo teu.
0: Clar, molt cadascú bé. Lo seu.
1: Sí, el dissabte 17 d'octubre,
0: sí,
1: a les 7 de la tarda,
0: sí,
1: la gent que hi vagi una miqueta abans, no?
0: Sí.
1: Les entrades estan a la venda?
0: Estan a la venda, a Antràpolis.
1: Són numerades?
0: No, no són numerades.
1: Sí, que hi haurà una mica de cua...
0: Probablement.
1: Per trobar el millor
0: seient. Però
1: el
0: bo que té és que es veurà,
1: sí,
0: es veu,
1: teatre
0: es veu
1: petit,
0: des de a qualsevol punt.
1: És un teatre petit i allà,
0: exacte,
1: on estiguis, i vosaltres cridareu molt, oi?
0: Cridarem moltíssim.
1: I allà, micros i...
0: Tot.
1: Se sentirà perfecte. Molt bé, doncs esperem que us vagi molt bé.
0: Ai, moltes gràcies.
1: No sé si podré anar-hi, jo ja l'he vista, perquè ja feu... Ja no estreneu aquí Caldes.
0: No
1: ja la porteu una mica de rodamiento, aquesta
0: L'hem
1: obra.
0: L'hem fet 2, 4, 5 vegades. Sí. Aquesta serà la 6ª.
1: O sigui que està totalment... ja rodada i sabuda.
0: Però
1: aquesta
0: sempre és com si fos la primera vegada.
1: Home, això està clar, però...
0: Sempre.
1: Però cada vegada li agafes més el gustillo de...
0: Sí, de sempre de tenim els mateixos nervis.
1: Però la tens més dominada, una mica més dominada.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Bueno, diríem
0: venga,
1: que sí.
0: Diu
1: que ja se'n va,
0: que
1: no?
0: Ja me'n vaig.
1: Pues vinga, va.
0: Adéu.
1: Pues vinga,
0: gràcies, Vicenç. Un
1: petó,
0: maco. Has de fer la teva publicitat d'algú,
1: sí,
0: que volies fer.
1: Sí, el diumenge, aquest diumenge. Vinga,
0: adéu. Adéu.

Doncs ja ho veieu, Digger, una autèntica pel·lícula esbojarrada que no és ni distòpica, és la història totalment desquiciant. Però el Tom Cruise s'ha ficat allà i no ho fa malament, no ho fa malament. El que passa és que la història potser no ens arriba a entrar, oi? Va, una recomanació abans d'anar acabant el Males Cartes d'avui, últim de setembre, per cert, ja entrem a la recta final de l'any i ens anem directes cap a Festa Major, la Castanyada, Black Friday i... Pont de la Puríssima i Nadal. Això és que ja és encara la recta final total, eh? Doncs, com us deia, us vull portar aquí una obra de teatre de que estan fent a Barcelona, que es diu, a veure, com es diu, Àlia o Rumba Boja d'un Peixater. Avui, veus, no ho havia captat, però també va sobre la bogeria. De què va? Àlia o Rumba Boja d'un Peixater és una peça sobre el conformisme dins l'estat del benestar que ens planteja una hipotètica evasió d'aquesta realitat únicament possible gràcies a la màgia, un conte que es val del realisme màgic i la música per reivindicar les petites rebel·lions personals sovint vistes pel veí com un estat d'alienació mental o fins i tot de bogeria. O sigui que, de què va? Bueno, això és l'explicació de la filosofia de l'obra de teatre. De què va l'obra en si? És La Petra i en Roc adapten el pis per la seva nouvinguda criatura. Tanmateix, en Roc està començant a arribar al seu límit de resiliència mental. La paternitat, la peixateria familiar i altres obligacions no menys importants fan de la seva existència una travessa en pilot automàtic. Només l'aparició d'Àlia, un ser extravagant i amb suposats poders sobrenaturals, portarà una bafarada d'aire fresc i potser també un xic de bogeria a la seva vida. Doncs, amb unes valoracions que estan molt bé, us deixo aquí amb una miqueta, un trosset molt petit d'aquesta obra que podreu trobar, que no ho he dit, a la Sala Pangolí. Fins al 25 d'octubre del 2026 la podeu trobar a la Sala Pangolí. A més, són entradetes que valen a partir de 14 euros. O sigui que, nois, esteu una mica tardant a comprar l'entrada, eh? Vinga, va, escoltem una miqueta d'aquesta Àlia.

però el que ens interessa és Gabriel, perquè és el sant de patró de la radiodifusió. O sigui que Gabriel avui és el nostre dia. Apostem per tu, Sant Gabriel. Doncs, com us deia, anem a ficar la sintonia. Us vaig dient que us ho passeu molt bé durant tots aquests dies que venen de festes, no? Perquè festa major la setmana vinent, o sigui que tranquils. I que ja arribarà, eh? Això sí, us dic que el diumenge, ja faig la meva publicitat, aquest diumenge 4 d'octubre, a les 6:45 del vespre, ja que estic aquí, doncs no faré publicitat jo mateix. Doncs clar que sí, això és endogàmic i per això us ho puc fer. Al Centre Democràtic i Progressista podeu veure la funció Corredossos de Baix número 9, interpretada per la companyia La Bretxa, que us portarem doncs una estona agradable, esperem de somriure, si més no, i de passar-ho una miqueta bé i de no pensar en els vostres problemes quotidians, sinó que, bueno, passar una mica de diversió al Teatre del Centre. És una ocasió com una altra per tornar a visitar aquest emblemàtic equipament cultural teatral del municipi. Doncs, com us deia, estic encantat de tenir-vos entre tots nosaltres, la comunitat del Males Cartes, donar les gràcies efusives al Monter, que en un principi ens ha ajudat, però encara més gràcies al Jordi Gravi. Espera, que aquí tinc uns aplaudiments, a veure, de goma. No em va el 2, no sé per què no em va. Catxindena. A veure, aplausos. No em va. No sé per què no em va. Bueno, Jordi, ho sento. L'aplaudiment és meu. Moltes gràcies per estar aquí aguantant fins a les 9 del vespre. I res, dir-vos que em teniu la setmana vinent. Espero que serà dia 6 d'octubre ja, encarant la festa major. No us donaré la pallissa de les coses que faran per festa major, perquè tothom us la dirà. O sigui que, i total, tampoc hi anireu. O sigui que, vinga, ens veiem la setmana vinent. Males cartes per tothom. Adéu, adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: The Canterbury sound is here to stay. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui connectem amb l'escena musical de Canterbury, Anglaterra, a mitjans dels 60. Els pioners van ser aquests que escoltem de fons, els Wildflowers. Van donar pas a la psicodèlia, el rock progressiu i l'avantguarda del jazz fusionat amb el rock expansiu. Els seus membres van formar bandes com el Soft Machine, Caravan, Gong, Egg, Hatfield and the North and National Health. Això va ser a finals dels 60, però de moment aquí escoltem The Wildflowers. El tema que s'anomena Memories ens porta pràcticament al següent, que s'anomena She's Gone. Ella ha marxat. Les flors salvatges es queden amb nosaltres, amb la veu del Kevin Ayers, acompanyat del Robert Wyatt, Brian Hopper, Richard Sinclair, entre d'altres músics. Això va

We did it again. Ho hem fet una altra vegada. Són The Soft Machine. Ho han tornat a fer. Robert Wyatt, Kevin Ayers, David Allen i el Brian Hooper en companyia van formar el Soft Machine, aquesta màquina suau, i amb el nom inspirat a la novel·la del William S. Burroughs a 1968. Hope for Happiness és l'esperança per la felicitat amb aquesta psicodèlia del moment. Soft Machine.

Planeta, la música que está por tener.

0: resposta, deixa el teu missatge després del senyal.
1: Is that too long?

Insane Times. Times with it. Song for Insane Times. Bé, és una cançó per temps bojos. Després del Kevin Ayers va deixar el Soft Machine i va començar carrera en solitari editant aquest àlbum en Joy of a Toy, la joia d'una joguina, 1969, del que hem escoltat Song for Insane Times. I ara, seguidament, serem absorbits per l'ou. El grup EG, és, en anglès és OU, E amb dues G's. En 1970, l'OU del prog rock es va formar amb el Stewart, els teclats, Dave Stewart, i el Mont Campbell amb el Brooks a la bateria. El Campbell tocava el baix, no tocaven tots dos el mateix. I van experimentar amb els sons progressius de Canterbury. I will be absorbed, egg.

Love to Love You. Sí, estimem la música de Canterbury. Amb els Caravan, una altra banda formada de les cendres dels Wildflowers, amb el David i el Richard Sinclair, el P. Hastings i el Richard Colan, van formar els Caravan en 1971, i aquest és el tema que escoltem des de l'àlbum In the Land of Grey and Pink, a la terra del gris i el rosa. No són els Pink Floyd, però bueno, ara passem als Gong. Gong també és una banda formada per membres, ara en aquest cas, de Soft Machine, que també van sorgir de Wildflowers, i el 1967 David Allen els va abandonar i després doncs, va formar els Gong. És un projecte que va originar l'Space Rock a dins de l'escena de Canterbury, i aquí escoltem Outer Temple.

Hatfield and the North, a 1974, going up to people. Van anar i a la gent i li feien pessigolles, pessigolles, sí, sí, per riure, la veritat. 1972, els membres de Caravan, el Richard i el Dave Sinclair, van formar aquest grup, Hatfield and the North, amb Dave Stewart, i el Steve Miller, que del que escoltàvem aquest tema del seu homònim, àlbum homònim, Hatfield and the North. I ara ens anem a una altra d'aquestes bandes sorgides de l'escena de Canterbury, amb els Wildflowers, també van sortir els membres de National Health.

Stranded, connectats a l'escena de Canterbury amb el rock progressiu de Can. És de l'àlbum Space Shanty, editat en 1972. Ens trobem aïllats a Canterbury i continuem amb el, seguidament amb Robert Wyatt. El mateix 1972 va formar la banda Machine Hope Mall. El 1971, després de Soft Machine, aquí doncs, ja escoltem seguidament el tema que obre l'àlbum homònim de Machine Hope Mall, de 1972, amb Instant Pussy.

Come What Molten Cloud, The Muffins. Aquí arriba el núvol desfet dels Muffins, la banda americana que va fusionar el jazz avantguardista amb els sons progressius de l'escena de Canterbury a 1975. Van editar Chronometers, aquest àlbum del que hem escoltat aquest tema, i ja seguidament passem a Soft Hip, un munt així de suau. La línia circular, Cycle Line, és el tema que escoltem amb el supergrup que va estar composat per els exmembres de Soft Machine, el Hugh Hopper i el Elton Dean, i membres de National Health i Hatfield and the North, en 1978. Aquí escoltem el seu àlbum homònim, Soft Hip, vull dir, en 1979.

She was naked. Ella estava despullada. Super Sister és la banda formada a La Haia, a Holanda, 1968, sota la influència de l'escena de Canterbury. Van editar Present for Nancy, en 1970. I ara, seguidament, anem cap al sol més tranquil. Quiet Sun, 1975, es va editar un àlbum, l'únic àlbum que va editar sota aquest nom Quiet Sun, amb el Phil Manzaneda al capdavant. El disc s'anomena Mainstream i aquí escoltem Mommy Was an Asteroid.

Nirvana for Mice. Aquest és el Nirvana pels ratolins. Henry Cow. El grup, malgrat que es va formar a la Universitat de Cambridge, també formen part de l'escena de Canterbury. Amb aquesta experimentació sense límits, amb els multiinstrumentistes Fred Fritz i Tim Hawkinson. Aquí hem escoltat el tema extret de l'àlbum Legend, 1973. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb els sons de Canterbury, que van donar pas a la psicodèlia i al rock progressiu als anys 70. Fins i tot al segle XXI hi ha grups més recents que segueixen a aquesta ona. Ara, seguidament, escoltem a Brainville, del que escoltem el tema extret del Children's Crusade a 1999.

Evolution, evolucionem al segle XXI amb Sid Arthur. La banda formada a Canterbury el 2003 amb els germans Liam i Joel Magill. El baix i la guitarra, i escoltàvem aquest tema Evolution del disc Apricity el 2016. I així marxem mirant la lluna, Watching the Moon, amb els Memorial. Amb el seu àlbum All Clouds Bring, Bring Not Rain. No tots els núvols porten pluja, són els Memorials, formats amb Verity Sussman a la veu, exmembre d'Electro Lane, i Matthew Sims, ex-Wire. Amb el seu pop barroc i psicodèlic, acomiadem aquesta connexió amb Canterbury. Good night and good luck. Be good.

Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, humblers, rumblers, humblers, humblers,
2: humblers. Molt bona tarda a tothom, benvinguts a la taquilla. Jordi Graví, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Ferran de Besa. Escolta, què fas amb els peus damunt la taula i amb un cafè així tan tranquil, eh?
2: Va, des de que tu fas de tècnic i no et tinc al meu costat, doncs mira, estic molt més ample i per tant, doncs, per què no? Aprofito.
3: Ah, molt bé, Manuel. Però vam dir que algun dia t'ensenyaria a fer de tècnic. I així jo podria descansar fent el programa i posar jo els peus sobre la taula.
2: Sí, sí, sí, sí. Jo recordo que això es va dir en sí, alguna...
3: Se comenta.
2: Se comenta, però bueno, del dicho al hecho hay un trecho, no?
3: Doncs sí. No sé, però jo crec que avui ha arribat el dia, eh?
2: Ah, sí?
3: Home, per què no et poses dret i vens cap aquí que ens canviem de lloc?
2: No...

0: Però... Posa't les sabates.
1: Sí, un moment.
0: Pots deixar aquest micro aquí?
1: Ah, puc deixar el micro aquí?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Avui ja estem fent els invents. Avui en directe, però, sentireu com...
1: Vale, sí, jo vinc, em trec els cascos,
0: tu
1: vinc.
0: Tu treus els cascos,
1: vale.
0: Mira, posa't les sabates, perquè has posat els peus sobre la taula sense les sabates, com a mínim.
1: Sí, bueno, Jordi, no cal dir-ho tot.
0: Molt bé, no cal dir-ho tot. Doncs ara ve a fer-la cap aquí. Aprofitarem per fer-nos una foto.
2: Bé, estic aquí amb el Jordi...
0: Hem fet una foto, per això hem quedat callats.
2: Ara sí,
0: fan una foto i no sembla que estiguem a la ràdio, perquè callem. Ara et deixaré els meus auriculars.
1: Molt bé, bé, a veure. Fantàstic. A veure. Molt bé, ara jo em sento... Sí, em sento.
0: Vale.
1: Tu et sents?
0: Jo m'he mogut ara de
1: sí,
0: lloc.
1: El Jordi s'ha mogut, està a la taula on estava jo amb els peus
0: sí.
1: Sobre la taula.
0: Vale, vale, molt bé, llavors... ara jo t'explico cosetes.
1: Sí, el guió...
0: Tu el guió ja el tens.
1: El tinc aquí, l'únic que no serveix per res, perquè clar, com que hem canviat, doncs... Vale, a veure, jo ara... Fem una cosa, torno a tirar la sintonia com si fos
0: sí.
1: Al principi.
0: Mira, ara t'explicaré. Allà tens un ratolí...
1: El vermell.
0: El vermell, okay. I a la pantalla ordenador, perquè tenim un ordinador, la taula sí, amb ordinador, sí, hem d'explicar a la gent, que sí. La gent no ho sap. Hi ha un ordinador, que aquí, hi ha totes les sintonies posades,
1: sí.
0: I tot de coses.
1: Vale, zero sintonia a la taquilla.
0: Només que apretis...
1: Hola.
0: I és hora.
1: Vale. Ah, és molt fàcil. Vale, però jo ara la vull baixar.
0: Doncs baixes el fader de la taula.
1: El fader quin és?
0: És...
1: Aquest.
0: Aquest, molt bé.
1: Aquest.
0: Veus com va baixant?
1: Vale, però... I això és només... Això va connectat al so d'aquí.
0: Sí, molt bé, veus?
1: Ah, és a dir, la gent ens sent a nosaltres igualment.
0: Ens sent igualment.
1: I ara...
0: Ara puja la música. I ara la baixes. Ara puja. Ara baixes. Ara puja. Ara baixes.
1: Molt bé.
0: No tenim espatllada a la ràdio. És el Ferran, que està
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, sóc jo. Vale, llavors, sintonia de la taquilla de fons. Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Mira, t'he posat cosetes perquè puguis sí. Jugar. Si tires a baix, veuràs això.
1: El què?
0: FX aplaudiments. Apreta,
1: vale,
0: apreta, puja el canal i apreta. Ara estan aplaudint el Ferran perquè ho està fent molt bé de tècnic.
1: Però, vale, llavors, no poden sonar la sintonia i els aplaudiments a la vegada?
0: No, aquesta vegada no.
1: Ah, vale.
0: Ho podríem fer, però sí, no.
1: Però avui no, perquè
0: avui,
1: és molt...
0: Avui és, això
1: el
0: és la
1: mode
0: classe,
1: senzill.
0: Sí,
1: molt bé, molt
0: la classe 2 ja t'ho ensenyaré a fer.
1: Molt bé, doncs escolta...
0: Què, un brindis?
1: Un brindis per tu.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé. Llavors, a veure, què anava a dir? Vale, pues escolta, podem continuar?
0: Podem continuar.
1: I, vale, aquí hi ha...
0: Aquí hi ha els nostres micros.
1: El meu ara, que és l'1 aquest.
0: Sí, ara baixa-te el mentre parla. Digues no,
1: veure,
0: digues
1: no,
0: o...
1: No, no.
0: Veus, ara ja no se sent. Ara sí. Ara no, ah, sí.
1: Vale. I el teu és aquest, és aquest... És veritat que no se'l sento?
0: Oh.
1: Ara sí, mira, molt bé. Molt bé, hòstia, audiència, què us sembla això,
0: Què us sembla?
1: Molt bé, doncs escolta, jo ara que ja m'estic familiaritzant amb la taula, jo crec que podem tirar endavant de moment,
0: Quan vulguis, i estiguis preparat, quan t'ho vegis de gust, avui tenim dues activitats per comentar,
1: Molt bé, doncs escolta, saps què?
0: Va.
1: Que soni la sintonia un altre cop.
0: Va. Ah, que fas un megamix, puges i baixes?
1: Sí.
0: Bueno, tampoc calia tornar a posar la sintonia, perquè ens toca allò de dir que obrim la taquilla, però...
1: Però
0: si vols...
1: Sí, doncs espera.
0: Sí?
1: Ah, no, ui, veus? Ara acabo de tornar a posar-la.
0: Vale.
1: Sí, com ho faig?
0: Mira, hi ha un stop a dalt, un quadrat.
1: Aquí, molt bé.
0: Molt bé. Doncs ara... Apunta, posa
1: sí,
0: el cursor,
1: el tinc,
0: cursor
1: el tinc,
0: on ha de ser, perquè jo dic, senyores i senyors, obrim la taquilla.
1: Molt bé. A veure, i ara què? Que estic nerviós. Ara què faig? Ara què?
0: Molt bé.
1: Faig, què
0: doncs ara el que hauries de fer és posar música d'espectacle, perquè comencem a dir els actes d'aquest cap de setmana al Centro i al Casino.
1: Doncs vinga, música d'espectacle.
0: Vinga, no t'equivoquis, posi un efecte. Baixa, una mica, molt bé, Doncs comencem pel Casino, que tenim teatre, Teatro del Bueno, que diria Mourinho,
1: Del Bueno, Teatro del Bueno. Sí, ens visita la Marta Genís aquest dissabte, dia 3, a les 7 de la tarda.
0: A veure, es tracta d'una obra que tu coneixes molt bé perquè l'has dirigit tu. Una obra escrita per l'Ignasi García Barba i que ja es va estrenar fa poquet a Sant Andreu, oi?
1: Exacte, al Centre Cívic Sant Andreu, i hem estat dues setmanes.
0: Dues setmanes.
1: Dos caps de setmana, divendres, dissabte, diumenge. Ha anat molt bé de públic, tot i ser un monòleg. És un monòleg que
0: dura... És monòleg,
1: Sí, és monòleg. Dura una hora. És una obra, per tant, que és relativament curta, en cap cas es fa llarga, és una història, de fet, mira, si et sembla...
0: Sí, com vulguis.
1: Sí, és que tinc un missatge de la Marta, perquè sí, li he demanat un missatge a la Marta Genís, a l'actriu.
0: Vale.
1: Fes un missatge, et sembla bé?
0: Sí, mira, el tens al teu mòbil. Mira, agafa aquells cables que tens darrere, connecta l'A amb el B i el C amb el D, el J al groc amb el vermell i el negre, i el negre després a la corrent, perquè l'altre va enxufat, endollat a l'ordenador.
1: Vale,
0: amb el DAC HDMI, aquest?
1: Sí, amb l'UVGA no.
0: Sí, amb l'UVGA
1: no.
0: Vale, molt bé. Després engega l'interruptor que hi ha darrere l'armari i en teoria hi ha de funcionar.
1: A veure.
2: Ei, gent de Caldes, què feu aquest dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda? Teniu una gran oportunitat de veure una obra que es diu Rutes del Risc al Casino de Caldes. No us la perdeu. Ha estat dues setmanes amb cartellera al Centre Cívic de Sant Andreu i m'agradaria molt compartir aquesta oportunitat amb vosaltres. Sisplau, no em falleu, us espero. Al Casino de Caldes, el 3 d'octubre a les 7 de la tarda. Rutes del Risc.
1: Doncs molt bé.
0: Rutes del Risc.
1: Sí, sí, Rutes del Risc. De què va això? Mira, Rutes del Risc és una obra que parla sobre els... És que això és un molt fort. Vale? Mira, jo t'explico.
0: Basat en fets reals, doncs?
1: Sí, sí,
0: ah, sí.
1: Aquesta obra està escrita el 2003 2003 per Ignasi García Ibarba. Rep el Premi Buero Vallejo de Teatre 2004 i es representa. Llavors, és una obra que parla del turisme de guerra. Turisme de guerra és milionaris que assisteixen a llocs, països en guerra, i veuen les atraccions d'allà, que són atraccions tan macabres com camps de concentració, camps de refugiats, camps d'extermini, veuen també les runes de tots els vestigis, no? O sigui, el que queda d'aquella vida, i també hi ha una atracció principal que és veure com un franctirador dispara una persona.
0: Vaja, execucions en directe.
1: Sí, sí. Llavors, això...
0: Però això existeix realment, les rutes aquestes...
1: Sí, això existeix i, de fet, hi ha un periodista italià que ha estat aquesta setmana passada aquí a Barcelona explicant-ho, i això ho podeu buscar a 3CAT, per exemple. Es diu Enzo. Ell es diu Enzo. I ell va destapar tota aquesta trama de viatges turístics de guerra. Llavors, és molt fort perquè la gent es veu que... ell ho explica molt bé, cada un d'aquests milionaris en el seu rifle tenia bales de colors. Perquè, clar, quan tu mates un lleó a l'Àfrica, tu et pots endur el cos del lleó i no hi ha problema.
0: Però com a trofeu, exacte, i aquestes coses.
1: Exacte, però, clar, d'un ésser humà no. Vale? No és tan...
0: No.
1: Llavors, clar, com ells que feien, la meva bala és verda, per exemple, no? I la teva és groga, es pagava més car, és a dir, tu disparaves a matar a qui fos. Llavors, hòstia, mira, he matat aquest, de quin color és la bala? Doncs és verda, doncs com que l'he matat jo, pago jo.
0: Ah.
1: Però clar, jo no m'enduc el cos, és simplement m'enduc com el reconeixement de que jo he matat una persona.
0: Oh,
1: o sigui, és una cosa tremenda.
0: Criminal.
1: Això és el que ara s'ha destapat. Òbviament, l'obra fa 20 anys que es va escriure l'obra i no tracta 100% d'això, però ens explica des de la vessant de la Berta, que és el personatge central, ens explica doncs com és una mica aquell estat de tensió, i aquesta guia turística, que és la Berta, que és en aquest cas la Marta Genís, desenvolupa una mica tot aquest arc narratiu que està molt ben escrit i que en una hora doncs fa un viatge brutal a través d'això. Jo crec que és una obra que ens durà moltes sorpreses a la Marta i a mi, en el sentit de que crec que I de fet ho crec perquè ja ho hem tancat uns quants bolos.
0: Sí?
1: Sí, per tant es mourà aquesta obra.
0: Perfecte. Sí, una cosa, i ella com a guia ens explica que ella no deu estar a favor d'això, simplement ella deu fer de guia perquè és la seva feina, però que no...
1: Clar, aquí està el tema, o sigui, descobrim per què aquesta Berta, que és una dona d'uns 50 anys, mare de família, que això ho anem descobrint durant l'obra, i clar, anem veient a veure si realment ella està d'acord o no està d'acord amb això, en quina situació familiar es troba perquè ha hagut d'acceptar aquest tipus de feina, no? Llavors, bueno, comences a veure una mica doncs, que la precarietat et pot arrossegar aquest tipus de feina, o que al final la pela és la pela i la dignitat o els teus principis es veuen condicionats pel que és salvar la teva família, no?
0: Sí, sí, per sobreviure, no?
1: Per sobreviure. Llavors, una miqueta també ens posa aquest mirall, no? I hi ha una cosa molt xula que juguem també, que és a l'entrar, val? Fem un petit joc de que la gent
0: es pugui morir en directe.
1: Sí,
0: mateu al públic, qui no aplaudeix, sí. Un franctirador.
1: Sí, exacte, un franctirador, si veus un punt vermell... No, és perquè aquest tipus de milionaris, val? Això és un joc nostre, l'obra no hi és, és un canvi.
0: És un invent vostre.
1: És un invent nostre. I és que, perquè clar, a l'obra posava el senyor Pujals, la senyora no sé què. Clar, a mi em sonava molt això al cor de la ciutat, saps? Nissaga de poder.
0: Molt bé.
1: I em distanciava bastant de la realitat. Llavors, què vaig proposar? Anem a canviar i anem a fer que siguin motes militars de l'alfabet militar.
0: Ah.
1: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco. Sí? Doncs,
0: sí, sí.
1: I amb això vam posar uns noms, vam repartir una sèrie de noms. I bueno, jo crec que li encaixa molt. Li encaixa molt, perquè clar, el fet de que jo et pugui dir senyor Delta, no? Clar, no sabem la teva naturalesa fora d'aquest viatge, no? Però sabem que ets ric, que ets una persona poderosa, però no sabem res més. I amb això ens quedem, que ja està bé.
0: Això em recorda una miqueta, no sé si has vist El Juego del Calamar, alguna de les temporades.
1: Sí, la primera.
0: La primera, sí. Doncs mira, tant la primera com la segona, que hi ha un grup de milionaris que van a fer d'espectadors.
1: Sí,
0: i aposten.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs és pràcticament el mateix, perquè van apostar per a veure qui mor o qui no mor.
1: Totalment. És aquest sadisme de la gent adinerada, no? Al final, això a l'obra ho diem també, que... és a dir, per què es gasten els diners aquests que els ha costat el viatge, que podrien anar al Carib, podrien anar a la Costa Blava, podrien anar a fer un viatge pel Nil, però no, perquè ja estan cansats d'això, no?
0: Clar, per ell això no és res.
1: Ja no aporta cap experiència nova, llavors. I també ho diem, estan cansats de matar a un lleó per 200.000 euros a Àfrica, que ara el safari humà és l'única cosa que els desperta, no? Això que, clar, un espectador normal de carrer, òbviament, no té cap tipus de... o sigui, òbviament, ni s'ho pot pagar...
0: No.
1: Ni
0: s'ho pensa.
1: Ni ho pensa. Però, clar, arriba... Hi ha gent que està tan passada de voltes i de tot... Clar, quan... És que ja ha conduït tots els Fórmula 1 que havia de conduir. Ja he pilotat del no sé què, pues ara què faré? Pues jugaré amb els drons a veure si...
0: Sí, ara bueno, el que fan els rics, no? Una nau especial, passatgers de l'espai.
1: Això mateix.
0: I em gasto una milionada per anar 15 minuts a l'espai.
1: Totalment, perquè és l'experiència que fins ara no he viscut. Clar, és que és així, és una mica així, llavors això és molt dur. Es veu que quan van entrevistar aquesta gent en el documental, aquests rics no tenien... càrrec de consciència.
0: Manen tant.
1: Sí, era com... Bueno, jo no ho veig perquè és dolent, això.
0: Estan fets d'una altra pasta que sí. no ho sabrem mai nosaltres.
1: Sí, això. És fort. Doncs res, i per tant, Rutes del Risc ens posa davant els nostres nassos una mica tot això, eh? Aquest això que és super recent, és que el llibre aquest de... Sí, Safaris Humanos està escrit de fa 2 setmanes.
0: Vaja.
1: Sí, és molt recent i per tant en aquest sentit Ignasi García Ibarba és un visionari, i aquí el casino tindrem exemplars del llibret per si algú vol comprar també,
0: perquè l'adaptació a monòleg És perquè ja ve el llibre així o perquè ell, ho ha adaptat ell?
1: No, no, no, ell és escrit per ell.
0: Sí.
1: O sigui, de Safaris Humanos, això és ara nou. Però és, vale. El monòleg és seu,
0: és seu
1: en català, el va titular en català La Finestra, perquè és des d'on dispara el franctirador, i també des d'on pots veure tot allò que abans era bars, restaurants, museus, gent. Ara no és res d'això, són runes, no? Per tant, La Finestra ens aboca a un imaginari, no? Per això, jo quan el vaig treballar, no hi ha projecció en aquesta obra. No hi ha imatge projectada.
0: I què és? Càmera negra?
1: Sí, és molt auster en aquest sentit, perquè volia que fos molt cru. Les imatges, estem tan avesats a veure imatges que ja ens esgota, no? O sigui, i ens esgota i és que tampoc ens aporta res nou. A més, amb la IA, com que està tot tan manipulable, doncs ja no... Llavors, amb què volíem jugar? Amb la imaginació. I això em venia molt de La Finestra. La Finestra, jo puc estar mirant per La Finestra i tu no veure què hi ha per La Finestra, però si jo t'explico què hi ha, tu t'ho imagines i t'ho creus. Clar. I jugues aquest joc, que això és el teatre.
0: Sí, sí.
1: Per tant, anem a fer-ho així. I això és el que l'espectador veurà, sí, sí.
0: Molt bé, doncs una horeta, dius, que tampoc no, sí. No et fa pesat.
1: No, gens. O sigui,
0: és més, et deu fer curt i tot, una
1: sí,
0: horeta.
1: Sí, es fa curt, però la veritat és que i la feina és molt bona i gaudireu d'un molt bon espectacle, un monòleg estupendo.
0: Per cert, que com que això forma part dintre del 19è cicle de tardor,
1: sí.
0: Del casino, les botigues de Caldes, l'UCIC, feia sí. Promoció, no?
1: Exacte, amb els vals 2x1. Podeu anar a les botigues que estan associades a l'UCIC i demanar val 2x1. I em sembla que les entrades estan a 13 euros, crec que estan, doncs us surten a 6,5.
0: Pues perfecte.
1: Fixa't.
0: I això passarà amb totes les obres del segle de tardor.
1: Ah, això mateix, amb totes.
0: Ja anirem explicant quines hi ha.
1: Hi ha unes quantes. Sí.
0: Més endavant en aquest programa ja anirem detallant totes les obres que hi ha.
1: Molt bé, i escolta, ara una altra obra molt xula.
0: Sí. Anem del casino, passem al centre, perquè ara resulta que el diumenge també tenim obra de teatre.
1: Sí.
0: Aquesta vegada La Companyia de la Bretxa.
1: Sí. Que és, mira, és aquella obra que vam fer ja un cop, crec que va ser el juny.
0: Sí, abans de l'estiu.
1: I que ara teniu l'opció i l'ocasió i que no us ho perdeu de tornar-la a veure.
0: A veure, es tracta d'una obra que tot passa en un edifici. Veiem el que passa als veïns a casa seva o a la farmàcia que tenen just sota l'edifici del costat, ai, de sota. És... Per posar un exemple, és com, em sembla que ja ho vaig dir en el seu moment quan la vam parlar d'aquesta obra,
1: sí.
0: Que és com la Rue 13 del Percebe que dibuixava l'Ibáñez, que era aquell edifici
1: sí.
0: Que hi ha com casetes i cada caseta hi havia un acudit. Doncs una obra de teatre passant per cada casa, també.
1: I amb qui contem en aquesta obra?
0: A veure, és la Companyia de la Bretxa, que en aquesta obra està format per la Glòria Jimeno, la Lídia Casals, la Gemma Paus, la Mercè Oliver, la Laia Sardà, la Lola Lozano, l'Àngels Oliveres, l'Elisabet Esteve, la Teresa Portolés, la Manuela Mañero i el Vicenç Conejos. Però també hi ha la inestimable ajuda del Teodor Jové, que per motius laborals hi va deixar el grup, però sempre continua col·laborant. I tots ells han estat dirigits per en Xavier Pàmies, que és el nou director de la Bretxa.
1: Molt bé. Escolta, tu saps si li podem usurpar un tall de veu del Vicenç Conejos del seu Instagram? Això ho puc fer jo, vull dir, tècnicament.
0: Tècnicament, sí. I a més, si ho té penjat a l'Instagram és que es publica, o sigui, pots robar-li el tall de veu. A veure, quins cables tens per guitarra desendollats?
1: A veure, hi ha un que diu no tocar?
0: Doncs aquest.
1: Aquest, vale. A veure.
3: Octubre, a les 6, a 6:45, 10. Ei, què tal? Què tal, com estem? Doncs només us recordo que aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 6, a 6:45, 18:30, per a qui no m'entienda, al Teatre del Centre Democràtic i Progressista, Corredossos de Baix, número 9. Això és l'adreça del teatre i el títol de l'obra. Aquest diumenge, 4 d'octubre, 6:30, 6:45, 18:30, al Teatre del Centre. Podeu comprar les entrades a través de la web del centre, centredemocràtic.cat, o Antràpolis, o si no, directament allà a la guixeta, veniu allà i us vendrem una entrada, que són baratetes, vale? I ens veureu fer una mica el burro i passarem una estona agradable de diumenge a la tarda, vespre, vale? Bueno, vinga, la companyia La Bretxa us espera aquest diumenge. Vinga, fins ara.
0: Molt bé, Vicenç, quan improvisa no sap ben bé com acabar les frases, oi?
1: S'ha fotut un lío, hòstia, és pitjor que jo, eh? Mare meva, tu. Escolta, se m'ha entortolligat això.
0: Els cables dels auriculars,
1: sí.
0: Que se'ls ha de posar la persona que vingui després.
1: Sí. Ah, espera, clar, perquè... Espera, un moment, em trec els auriculars un moment.
0: Molt bé.
1: Vale, ara el que estic fent és intentar arreglar... Perquè, clar, jo que ara... A veure,
0: sí, que vingui després no s'ho trobi malament.
1: Però és impossible, això.
0: Bueno, perquè...
1: No, un moment. Això és matemàtic... O sigui, és físicament impossible.
0: Físicament impossible?
1: Home, clar. Però, un moment, això no ha pogut passar per aquí. Ah, es pot treure, això.
0: Sí, però jo no ho trauria, per si de cas, perquè no me n'enfiaria gaire.
1: Vale, o sigui, aquest cable no
0: doncs,
1: ho podem tocar.
0: No.
1: De moment no.
0: Deixa-la així.
1: Ja, vale.
0: Deixa-la així.
1: Ja ho farem bé. Vale. Bueno. Vale, llavors, estem en què? Corredossos de baix?
0: Sí.
1: Que el Vicenç jo crec que no ho ha deixat molt clar.
0: Tot i així, ha dit corredossos de baix número 9.
1: Número 9, això...
0: I després ha dit... Que és l'edifici, però també és el nom de l'obra.
1: I no?
0: Però jo crec que el nom de l'obra...
1: És només Corredor Sota Baix.
0: No ho sé, ell sabrà, ell sabrà.
1: A més, amb això confon més, perquè si tu dius Corredor Sota Baix... Corredor Sota Baix número 9 a 7:15, això lia molt, ja.
0: A més, el centre és... L'adreça del centre és Corredor Sota Baix 9:11.
1: Ui.
0: Ah,
1: clar.
0: Té dos números.
1: Clar, perquè és gran. 9:11, 7:15.
0: 7:15. 18:30.
1: Sí, això és una mica com l'andana del Harry Potter.
0: Sí, com era? No sé què, 3/4?
1: La 9:15.
0: 9:15.
1: Sí.
0: Però vosaltres no feu el mateix, no aneu al centre i us foteu per la paret a veure si
1: el
0: traspasseu.
1: No, però si no sí que traspassareu. Sí. No, en català, clar, quan diuen l'andana del Harry Potter... Quin número és? Clar, perquè hauríem de dir-ho amb les hores. És andana, 9:15 seria 9:45.
0: 9:45 d'andana.
1: Clar, és l'andana 9:45, no?
0: No crec, perquè no hauria d'anar per les hores si són números, no té res a veure. Per tant, hauria de ser veritat, les 9:45, no?
1: Ah, perquè, clar, és
0: la 9:45.
1: És la 9:45. Molt bé. Vale. Però,
0: però bueno, sí, ara m'ha fet pensar,
1: Estaria bé que traduïssin,
0: sí.
1: Que és l'andana 9:45.
0: Sí.
1: Seria molt bo, no?
0: Sí, molt fet bé. Malament rai la gent.
1: Molt bé, doncs, ja ho sabeu, dues propostes de teatre aquest cap de setmana, Rutes del Risc, dissabte a les 7 de la tarda al casino, i Corredor Sota Baix el diumenge a 6:45 de la tarda al centre.
0: Teatre i teatre.
1: Teatre. Per tant, ostres, aneu-hi, ompliu, sisplau, aquests espais culturals. Mira, ara mateix el Monter m'està mirant, com volem dir, merda, està el Ferran,
0: el
1: control tècnic, i, clar, el que li fa por amb ell és el relleu, perquè hi haurà un moment, que m'hauràs d'explicar això, Jordi, que...
0: Sí, et diré que tires la sintonia avall,
1: sí?
0: Sonant, perquè el Monter la recollirà quan sigui en punt.
1: Vale. Jordi...
0: Digue'm.
1: Jordi, vull que entris a l'andana 9:45. I veuràs, entra.
0: Entro.
1: Ei, Jordi. Has entrat.
4: Ja no hi soc.
1: No hi és. On està el Jordi? On està? Ei, Jordi, has tornat.
0: Tachan, ja estic aquí.
1: És que volia fer servir aquests efectes.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: N'anirem posant més d'efectes i anirem jugant.
1: Molt bé. Em sembla superbé. Doncs escolta, ens falta un minut. Per tant, se m'ha refredat el cafè, Jordi.
0: Clar, fent de tècnic.
1: No, clar. Escolta, la propera t'hi poses tu i jo mentre... No, és que és molt xungo. Perquè, a més a més, diu, posa-t'hi tu ara, que s'acaba el programa, que hauràs de fer alguna cosa molt xunga per posar els informatius.
0: Sí. Per això, posa la sintonia, perquè veig que estàs atabalat. Va, sí, va, sí, va, va, sí. Posa la sintonia.
1: Va. És tard, vol ploure. Bueno, de fet, ha plogut ja avui. Jo crec que tot el que havia de ploure, ara mirant el cel, està estupendo. Ja no plourà fins l'any que ve, més o menys. Nosaltres marxem. Ens trobem la setmana vinent aquí a la taquilla. Adéu, Jordi. Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres.
2: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
1: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
2: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
2: Felicità, és tornar a Barcelona, cap d'una estona la felicità.
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
3: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 9:15 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. El Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Vine al debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a l'A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'1,5 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la 23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires. Els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda, cap al Prepirineu. Compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jessica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
5: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
8: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
1: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
9: Como la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
10: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
11: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: Set i onze, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
12: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data d'avenciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és de posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
14: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
15: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
16: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme. de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
17: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i per tant també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta: la gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions són concretes anant repartint al llarg del dia.
1: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
19: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en este momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
18: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
20: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
21: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
18: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
1: Pràcticament no hi ha treva. tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us dèiem, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
2: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
3: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
2: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
3: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
2: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
22: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
23: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
22: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
24: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
22: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra i pels...

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 1991. Família monoparental.
4: Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
1: Cristina Bofill.
5: Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que ha donat lloc a altres mots de la llengua com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa i inclusiva per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigduet.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha dos accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les Valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda, i a la nit sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
8: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Soles de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
9: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
8: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demorar. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
11: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
8: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
7: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
12: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
13: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
14: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo en paralelo, que es el subinspector.
7: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
15: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data d'avenciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers a temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
7: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
17: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
18: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
7: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
19: Hola, Elena. Sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment. Els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que, que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són dos dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
20: Bon dia.
19: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants de l'acampada.
20: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
19: Què has portat?
20: Els he portat musli i suc ecològic.
19: T'han dit alguna cosa?
20: M'ho han agraït molt.
19: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
20: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat, i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
19: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Elena, una de les històries humanes que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. Si quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
7: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
21: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
22: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat,
3: i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
21: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
3: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
21: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
7: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
4: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
22: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
4: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
23: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
4: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
7: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
24: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
25: Un dia la guagua, eran 5 chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
24: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
26: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
24: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
7: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
0: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
7: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
1: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal, a veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
7: Tot també del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Quatt estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
5: Coach Gerard, he's...
6: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
2: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Quatt, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
9: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
2: McGee farà el debut i Quatt el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
7: La Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
10: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
8: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
10: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
7: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor, i es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Prevenció de caigudes.
14: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
12: Salut activa.
15: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona, aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma, però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme, del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12:01, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3:15 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
7: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
17: Bon dia, Helena. Efectivament, les certes estan en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també hi trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
18: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
19: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
20: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jessica Albiach, dels comuns, li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
7: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
21: Como la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
22: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
23: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
7: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
0: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
1: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
7: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60 de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
5: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
7: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets, Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
5: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
7: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
5: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades, i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
7: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
5: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones
7: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
5: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres com a sindicat serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc, etc. Per tant, no barregem naps amb cols, una cosa són permisos i l'altra és absentisme. L'absentisme és absolutament residual i el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè que es posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
7: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres. Home, és que el de Foment és de traca i...
7: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
2: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
6: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
2: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
6: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
2: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
7: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
8: A acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.
7: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
9: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
7: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre Hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre.

0: I arribarem a 8:45 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.

0: B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de colla d'ama, la del bacó, la de bordissot o la blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
4: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
3: Doncs just a pendents aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports, destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició.

0: I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
2: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
2: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
4: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'l, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
5: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
2: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
3: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
4: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
6: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps serà temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
0: Precisament és avui, quan acaba l'audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
7: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
8: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
9: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
10: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
12: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
13: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant dos dies seguits de la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquel que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca. Aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la Maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 9:45 del matí per executar aquest segon intent de desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
0: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia. És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
14: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables: patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida a la via i, per fer avançaments, de bicicletes, per exemple, o de vianants, o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
14: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C58 i en el bus bau de la C31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
14: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja aquests moments, en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Freiquim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els vallesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Veszprém hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adeu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
3: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
4: Felicità, és tornar.
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
5: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració, han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. A 7:15 del vespre, la sala E de les Cases dels Mestres acull l'acte d'escolta obert a la ciutadania organitzat pels comuns de Caldes, una trobada que té com a objectiu conèixer de primera mà les preocupacions, necessitats, idees i propostes dels calderins i calderines. Des del grup polític han volgut destacar que l'acte es planteja com un espai de conversa i participació en què la veu dels veïns i veïnes sigui la protagonista. Tot sota el lema "Volem construir un municipi que escolti, que compti amb la seva gent i que doni resposta a les necessitats del dia a dia". Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes a través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi. L'ens comercial ha impulsat la campanya "T'agrada comprar al poble", una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. I acabem amb el temps. Avui tindrem un cel variable amb més núvols i alguns ruixats durant la tarda que podran deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Les temperatures es mouran entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà divendres es mantindrà el temps estable sense precipitacions i amb temperatures similars entre 16 i 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquesta Festa Major, mou-te, balla i salta al ritme de...
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
5: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
3: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
6: Felicitat és tornar.
3: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: A mi m'ho han sentit a dir moltes vegades, però penso que és il·lustratiu. Hi havia una treballadora social que ens va explicar la feina que ha de fer, o que ha de fer, o que fa moltes vegades Càritas, i la comparava amb un circ. És a dir, suposo que tothom té la imatge d'un circ, i tothom té la imatge d'aquell que passa per la maroma, no? Aquell senyor que amb un cable va anant d'un cantó a l'altre. I aquest senyor a sota té una xarxa. Per què? Doncs perquè si cau, no es trenqui el cap, no? Aleshores, la feina de Càritas seria aquesta, tenir una xarxa perquè tots els que estan passant per la maroma, que són la gent normal i corrent, si un dia tenen, doncs bueno, els s'ha tancat la fàbrica, els han acomiadat de la feina, etc., no caiguin, és a dir, que els faci de xarxa. I per què? Doncs perquè aquesta gent, durant un temps estiguin aquí amb la xarxa, però després puguin tornar a pujar la maroma i fer la seva. Vull dir, Càritas no ha de substituir res, el que ha de fer és retornar aquesta gent. I clar, d'aquestes que han caigut i que cauen, n'hi ha moltíssimes, no?
2: Lo que importa justament és poder superar, no? És quan aquestes persones ho superen i tiren endavant. Que aquesta és per aquí on vosaltres...
3: Penso que si vols molt una cosa, l'acabes aconseguint.
2: Sí, és com si tu lo tens a la ment.
3: Jo tenia una llum i una direcció a seguir, no?
2: I
3: anar a treballar. Havia d'anar a treballar, clar. No? I fer coses diferents perquè destaquessin. I vam començar a anar als simposis aquests, que doncs, vam estar a Noruega, a Irlanda, fa 2 anys a Finlàndia... és que hem anat a molts llocs, a Bèlgica, a Itàlia, a França. Cada any es fa en un lloc diferent. Potser pel Covid no vam anar a Alemanya, però en els altres hem mirat d'anar tots. Aquest any, l'any passat el vam organitzar nosaltres des de Barcelona, que ja fa 15 anys el havíem fet a Llançà, que també allà vaig impartir uns tallers de Geotaco, que ara l'any passat em els vaig impartir uns tallers d'aquarela tridimensional amb 200 participants d'Europa, que ho vam fer nosaltres a Barcelona, i aquest any es fa a Polònia. I l'any que ve es farà a Sevilla. Uh-huh. Bueno, i després ja... Bueno, i es fa il·lusió.
2: Va rodar
3: fent curs, i me recordo que van dir, si el Picasso ara tingués aquests materials, també faria això, perquè amb el ràpid que anava amb tot, no s'estaria encara fent... Perquè el Picasso al final cap ho feia fer tot per uns tallers de gravadors. No? Perquè els artistes... pensen el dibuix i el disseny, però feien fer els gravats perquè és molt laboriós i ells no tenien temps de fer-ho. I s'ha de ser molt bo també tècnicament. Uh-huh. I me recordo que també vaig tenir l'oportunitat de donar cursos al Museu Picasso.
1: No és assistencial en el sentit de donar, sinó donar coses, sinó ajudar aquests qui donem coses que se'n surtin. Vull dir que la idea seria aquesta, és a dir, no, i això el Remei ens ho ha demostrat, és a dir, aquesta gent estaven fumuts, no tenien casa, i ara ja poden funcionar, per tant, aquí ja la nostra feina ja s'ha acabat.
2: O sigui, quan parlaves del tema aliments, aquí estem parlant del rebost, no? Sí. En el que col·laboreu conjuntament, a banda de tant, vull dir, són... aquí hi ha diverses, no? Creu Roja, Càritas Caldes i amb l'Ajuntament, evidentment.
1: Sí, el rebost solidari, diríem, és un edifici que està, diríem, proporcionat per l'Ajuntament, pels serveis socials, i ells són els que marquen les directrius. És a dir, quan una persona ve i ens demana aliments, ha d'anar a l'Ajuntament. I llavors allà miren si està en el barem de que...
4: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Som dijous i encetem una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, 2 hores i mitja, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, a partir d'aquest moment, després d'aquest sumari, doncs, canviarem una mica l'ordre del que teníem preparat i de seguida entrarem a l'espai d'endevalassatges, on, com sempre, cada setmana ens acompanya Susana Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, doncs, aquí, el temps que ens doni, primer doncs, serà el moment de l'editorial, aquestes paraules diàries que cada dia fem, no?, i dediquem, i a continuació, tal dia com avui. Ja sabeu, és el fet de repassar efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present, però precisament tenint en compte el passat, no? Precisament

0: o farem, explicarem una peça narrativa, una reflexió o un relat que ens permetrà mantenir el ritme del programa i aquella mirada pausada que sempre acompanya aquest tram del fòrum. Ja sabeu, un espai per respirar, per escoltar i per deixar-nos portar per la paraula. I a la tercera part del programa, doncs, que ens portarà a les 12, doncs, a la entrevista ens acompanyarà Joan Andreu, membre de l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, de Caldes de Montbui. Amb ell posarem el focus en la commemoració de l'1 d'octubre, el dia d'avui, no? L'1 d'octubre del 2017, uns fets que queden en la nostra memòria col·lectiva. Durant la conversa escoltarem també fragments, no fragments, com escoltarem la entrevista mantinguda ahir amb Elisenda Pelosí, expresidenta de l'ANC, després de la conferència L'autodeterminació en temps de Donald Trump, i que va estar celebrada o es va fer a la sala de cuines de Can Rius. Una conversa que ens porta a parlar de la vigència del dret de l'autodeterminació, de la memòria de l'1 d'octubre, del seu pas per la ONU i els Estats Units i de les estratègies i reptes del moviment en el context internacional actual. Això és aquesta entrevista que vam mantenir amb Elisenda Pelosí. I doncs, ara ja, amb aquest sumari desplegat, doncs, és hora ara de endavant les atxes.
1: El Fòrum amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.

0: Doncs mira, aquesta música, de fet, és la que té, és la sintonia d'Endavant les Atxes. Com la veus, no? Perquè a veure... igual la setmana passada ja la tenia, però no t'havies adonat.
1: No, no, doncs a veure, que soni, que soni. Endavant les Atxes.
0: Endavant les Atxes.
1: Amb força, amb empenta, vinga, molt bé.
0: Benvinguda, benvinguda.
1: Hola.
0: Susana.
1: Benvinguts, benvinguts a tots.
0: Respirem, no?
1: Vinga, agafem aire.
0: Agafem aire, no?
1: Sí, perquè avui és un dia important, és l'1 d'octubre.
0: És un dia molt important, per vull això. Dir, que ha d'estar en la memòria.
1: Oh, i tant, per sí. Això. I has parlat que després vindrà en Joan Andreu, per
0: sí.
1: Tant, jo crec que ens
0: Joan
1: deixarà...
0: Andreu, i ahir doncs, va estar a l'Hisenda Pelosí, aquí amb una conferència que va fer a la Sala de les Cuines, justament amb aquest tema. Estic, ella doncs, ha estat a la ONU, bueno, ha estat als Estats Units, allí ha tingut entrevistes a la ONU, etc. I justament aquesta conferència anava d'això, no? Vull dir, és el temps de parlar de memòria i tal, en temps convulsos, com exacte. Seria aquest temps que està als Estats Units amb Donald Trump, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs avui, diguem, aquesta... darrera part del programa doncs, està dedicada a aquesta temàtica. Uh-huh. Penso que és important, no?
1: Molt bé.
0: I no sé, i aquesta entrevista, si tens l'ocasió d'escoltar-la, tot i que el so és com és, perquè si estem amb una gravadora allà a la sala de les cuines, que hi ha, perquè això va ser al final. Uh-huh. Vaig poder, mira, me va concedir...
1: Molt bé.
0: Gairebé 20 minuts, vull dir que al final me concedeix la entrevista, i, però tot i així hi havia persones que es queden allà, que, ja. Vull dir que, però és igual, ja s'entén, no?, que si estàs en un espai públic, doncs exacte. El so no és el que seria com ara aquí mateix, no?
1: Sí.
0: Però sí, s'ha d'agrair.
1: No?
0: El que importa és això.
1: A ella i, que
0: ella i el que explica és molt important. De fet, està basat en el que va explicar a la conferència. Sí. Vull dir, tenint en compte això, el que ha estat allà, aquestes entrevistes que ja ha pogut fer amb persones de la ONU, no? Uh-huh. El que podrien dir que ha aconseguit, el que no... I, de fet, no se podia evitar parlar de l'1 d'octubre. Vull dir que en aquesta entrevista, tot plegat, s'escoltaren. I després, en Joan Andreu, doncs, encara més. Doncs vinga, ara parlem d'Endavant les Atxes. Què ens portes avui, Susana?
1: A veure, parlem del català aquí a Caldes. Per parlar d'aquí, doncs, avui, que és 1 d'octubre, precisament, avui se'ns acaba aquella proposta que havíem fet del repte dels 21 dies, què vol dir? Doncs se suposa que entre tots hem anat entrant al formulari que teníem aquí a la pàgina de l'Ajuntament, en el qual teníem un parell de qüestions referents a la llengua, per fer doncs, un repàs del nostre dia a dia, si realment hem mantingut la llengua o no. D'altra banda, el fet que s'hagi acabat el repte dels 21 dies no significa que aquí s'ha acabat tot, sinó senzillament que aquí és on comença. El repte era per posar-nos a prova, per a veure si hi està amb el cas. Que amb això què vull dir? Doncs que a partir d'ara, un cop ja han passat aquests 21 dies, ara hem de ser més ferms, més fermes, hem d'anar més endavant i en el sentit que hem de continuar mantenint la llengua. Aquests 21 dies eren de prova i a partir d'ara doncs, a seguir endavant i a compartir la nostra llengua i a no canviar-la, que aquí és on hi ha l'entrebanc més gros. Molts de nosaltres, dels que som doncs, catalanoparlants, de vegades diem que sí, que parlem sempre en català, però la primera de canvi, tan aviat com ens arriba algú que ens sembla que no ens entendrà, ja canviem de llengua. O quan de vegades veiem que aquella persona que tenim al davant ens fa una cara estranya, en comptes d'intentar de manera... tranquil·la i relaxada explicar-li doncs allò que vulguem explicar en català, doncs fem canvi. Doncs bé, repte 21 dies superat, però a partir d'ara endavant a mantenir aquesta
0: ja,
1: llengua.
0: Ja hem acabat, ja hem acabat el repte.
1: Hem acabat
0: però,
1: el repte.
0: Però això aquí... no significa res, això ara el que s'ha de fer és continuar. Continuar,
1: exacte.
0: Totalment.
1: Continuar. Com podem continuar? Doncs de moltes maneres, perquè tenim moltes eines, ja sigui en el nostre dia a dia mantenir la llengua, ja sigui doncs, formar part del voluntariat per la llengua. Jo torno a insistir perquè ara, un cop hem començat els cursos, tenim gent que està estudiant català i que és el que necessita, algú que li parli en català. Molts dels alumnes, doncs, el seu entorn és castellà i, per tant, el que necessiten és que algú se'ls adreci en català. Trobar-se un cop a la setmana, una hora a la setmana, per anar a fer un tomb, per anar a fer un cafè, doncs això és el voluntariat per la llengua, ser voluntaris, voluntàries, per mantenir la llengua. D'altra banda, els que encara ens falta doncs, coixí, és a dir, que ens falten paraules, ens falten algunes expressions, doncs podem formar part del grup de conversa. Les tertúlies, us vull parlar de les tertúlies en català, que engeguem la setmana que ve. Avui us faig doncs, recordatori que el dimecres 7 d'octubre començarem les tertúlies en català. El dimecres 7 d'octubre a la biblioteca a 6:45 del vespre.
0: A 6:45 del vespre hem de ser allà.
1: Allà. Per tant, és una hora en la qual doncs, anem a petar la xerrada, a fer-la petar, és a dir, a mantenir la conversa i no canviar de llengua.
0: Això seria en aquest espai de conversa que és amb l'Eva,
1: no? L'Eva. Uh-huh. La setmana que ve podrà venir l'Eva Oberell, que és qui porta...
0: Veniu les dues, que així la conversa exacte. Encara és més, doncs, és més xula.
1: Doncs havia pensat això, no? Que vingués l'Eva la setmana que ve, com que serà dijous, això significa que ja haurà començat les tertúlies en català i podrà dir la seva i podrà doncs, una mica... doncs encomanar el català, encoratjar-nos a formar part doncs, de les tertúlies.
0: A veure si també la podem engrescar perquè ella, a banda, doncs, pugui tenir, perquè és una dona que també el tema literari li va molt, vull dir, tot plegat, no? A veure si pot tenir una secció, de mitja hora, un espai, clar. Que això a vegades va molt bé,
1: sí,
0: sobretot quan toca improvisar.
1: doncs dimecres que ve, us convido, dimecres que ve a les dia 7 d'octubre a la biblioteca de 6:45 a 7:45, allà a la biblioteca.
0: Molt bé, doncs vinga, més.
1: Després volem, també la setmana que ve ja ens anem acostant i la setmana que ve que tenim, doncs tindrem el que és Festa Major.
0: Sí.
1: Ja estem a les portes de Festa
0: pensa
1: Major.
0: Que, però també és una... va molt bé. Saps el que és poder tenir uns dies de descans? Perquè em sap greu de dir-lo i ho dic aquí davant de, en el micro, no? Però a vegades, tot i que, a veure, tothom ha d'assistir i de gaudir de la Festa Major. És la nostra festa de l'any, vull dir que... I en aquesta ocasió seran 4 dies, a partir 9, 10, 11, 12.
1: Exacte,
0: dir, és a dir, el dia 8, qui pugui, que es pagui. Que es campi la boira, Bonia va dir. No, clar, no podem fer això.
1: Sí,
0: i ja dic que hi ha activitats per tots, exacte. Per tothom, per totes les edats.
1: Des de l'Oficina de Català també hem volgut posar-hi la nostra empremta.
0: Vinga, explica.
1: I res, només és comentar-vos que quan aneu a Festa Major, passeu-vos-ho bé, però ja veureu a les barres dels locals, allà quan vulgueu demanar un refresc, ja veureu que hi ha la nostra empremta. Per què? Perquè hem preparat uns cartells en els quals es titula "El català bull a la barra" i el que volem és que quan aneu a demanar una beguda, feu-ho en català, sisplau. Quan us adreceu al cambrer cambrera, feu-ho en català, sisplau. Per tant, hem elaborat uns cartells com, on hi ha expressions, com per exemple és "fem un glob", "fem una cervesa", "vull prendre un combinat", i és una manera de preparar-nos per Festa Major, cada vegada que anem a aprendre, no és allò de passar a canviar la llengua, no sé per què de vegades tenim aquesta dèria, doncs no. Veureu a les barres d'allà on vulgueu anar a aprendre, del bar, doncs que hi ha uns cartells on hem volgut doncs, fer èmfasi que no hem de canviar la llengua, que hem de mantenir-la. Per tant, fem un glob en català.
0: Molt bé, molt bé.
1: I anem avançant i ara passarem al que és el català enllà, és a dir, deixem Caldes.
0: I ara ens anem una mica... És
1: exacte.
0: A dir, ens quedem en el país, però...
1: Això sí, però el que vull és parlar-vos d'altres eines que tenim pel que fa a la llengua. Us vull presentar, repassar, perquè aquesta l'havíem comentada, que és una plataforma, és un portal lingüístic, és el És a dir. Parlarem del És a dir. També us vull parlar del podcast.
0: És a dir, això què vol dir? Que no és correcte.
1: No és correcte.
0: Perquè jo sovint ho faig servir. És a dir...
1: Sí, perquè
0: és com que tu estàs fent una explicació, però has de fer-la, és com...
1: És un aclariment.
0: És a dir, perquè s'entengui més.
1: Ah, exacte.
0: Vale, però doncs, és correcte.
1: Sí, tant. Doncs bé, només era per fer-vos saber que hi ha aquesta...
0: Una plataforma.
1: Exacte. El portal lingüístic que és de 3CAT, no sé si el coneixeu, l'És a dir, aquest portal lingüístic. Bé, doncs està elaborat a través de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el que vol és aclarir respostes, perquè ja sabeu que la llengua evoluciona, que va molt ràpid, que el dia a dia ens tenim molts inputs, ens arriben moltes paraules d'arreu, ja siguin doncs, a nivell informàtic, a nivell polític, a nivell doncs, d'estratègia, i aleshores doncs, aquest portal el que ens fa és que ens adequa les paraules. Està molt bé perquè tothom qui treballa més en el món doncs, periodístic, de vegades ens arriben termes doncs, a veure si aquella paraula és correcta en català o a veure com la pronunciem en català. Aquí el portal lingüístic de l'És a dir està molt bé perquè intenta donar-nos un cop de mà. Malgrat que tenim la institució de les lletres catalanes, qui és qui dona el vistiplau sempre a l'hora de parlar, és a dir, tenim el diccionari de l'Institut de les Lletres Catalanes, però com que és un diccionari va molt lent a l'hora d'acceptar paraules. És per això que tenir doncs, portals com aquest, com el És a dir, només que cliqueu És a dir, ja veureu que podeu entrar i està molt bé perquè hi ha diferents pestanyes, per exemple, doncs, ens poden parlar sobre... lèxic, és a dir, paraules, com les hem de pronunciar, si en català es diuen d'una manera o d'una altra. Temps enrere, doncs, fins que es va, ara ja fa temps, però fins que es va acceptar la paraula Ucraïna, abans era...
0: Ucrània, però
1: exacte,
0: no.
1: Exacte, no em sortia... Val, doncs, Ucraïna, i aleshores, doncs, l'és a dir, és a dir, que el portal doncs, es va avançar i dir, mira, en català és Ucraïna, amb dièresi, i a més, ens ajuda perquè ens facilita la pronúncia, ens diu com l'hem de pronunciar. Ara dic Ucraïna perquè és un terme que va sortir i va tenir molta volada, però que n'hi ha moltes paraules que en el dia a dia van arribant, que ens venen d'altres llengües i, per tant, doncs, com les hem de dir, com les hem de pronunciar. Està molt bé perquè treballa no només topònims, és a dir, noms de llocs, noms de persones, sinó que, a més, doncs, fa enllaços a qüestions gramaticals. De vegades doncs, intenta constantment canviar termes com anem a veure la diferència entre el com i el com a. Anem a veure si, per exemple, estreny el cercle, que és l'expressió que la vaig trobar ahir, entres al portal, és a dir, diu estreny el cercle. I aquí ens diu, mira, l'Institut d'Estudis Catalans encara no ho ha acceptat, però... això que vol dir que a la llarga ho haurà d'acceptar, però és un ús propi del català. I per tant aquesta plataforma ens dona doncs, una seguretat a l'hora de parlar i escriure. I d'aquesta plataforma vull passar-me una altra. Us vull parlar del lliga.cat, ara ho dic bé, lliga.cat.
0: Sí, el podcast, no? Ai, no, primer no, està el podcast.
1: Ara parlem del podcast.
0: Sí, no.
1: El lliga.cat, què és el lliga.cat? Bé, és una plataforma per conèixer gent, però atenció, per conèixer gent que parli la nostra llengua, que vulguin mantenir la nostra llengua. Està molt bé, perquè si fins ara doncs, per conèixer gent teníem aquest Tinder, que després ja va passar un Tinder.cat, és a dir, que teníem doncs, en versió nostra, teníem Gent com tu, que és una altra plataforma per conèixer gent que parlen en català, doncs ara tenim Lliga.cat. Uns manresans doncs, es van adonar que de vegades per conèixer gent, que no vol dir que hagis de sortir, que hagis de lligar, pròpiament, però per conèixer gent de vegades no sempre és tan fàcil. Doncs entrar en aquesta plataforma està molt bé perquè sobretot quan voleu entrar-hi hi ha un filtre. Què vull dir que hi ha un filtre? Que si tu realment entens el català, vols parlar català i vols tenir conèixer gent que parli català, et fan una petita prova, està molt bé perquè et fan una petita prova de nivell de català, és a dir, un nivell B2, és a dir, que et puguis comunicar en català. Per què? Doncs per reservar-nos, és a dir, senzillament és un filtre, el que volem és que la gent que realment s'inscrigui són gent que tenen ganes de conèixer gent que parlen la mateixa llengua. Doncs un cop pots accedir-hi i superes aquest filtre, doncs veuràs doncs, que hi ha un munt, en aquest cas, d'accessos per conèixer gent. La plataforma rep més de 1.000 usuaris setmanals i ja tenim més de 100.000 visites, amb la qual cosa hi ha molt moviment, no fa encara ni un any que s'ha muntat aquesta plataforma i per tant doncs, veiem que realment la gent té ganes de conèixer gent i gent del seu entorn que parlin la mateixa llengua, d'acord? Doncs bé, ja sabeu, si voleu conèixer més gent, lliga.cat.
0: Molt bé, doncs així anirem fent,
1: I després, sí, volia parlar-vos del podcast en general, de com va evolucionant pel que fa a la nostra llengua. S'han fet uns estudis, ara recentment, en els quals s'ha pogut veure que el 2016 hi havia, en aquest cas documentats, 26 podcasts en català. 2016, 26 podcasts. Vam avançar i en arribar a la pandèmia, 2019, vam aconseguir 68 podcasts. Però és que el 2021, clar, tot aquest temps que vam estar allà tancats, vam superar i vam arribar a 282 podcasts. I ara som amb 480 podcasts, que en aquest cas estan documentats. Tenim 480 podcasts en català. Això significa doncs, que s'ha anat multiplicant la seva presència en aquesta darrera dècada, que hem anat evolucionant, que doncs a cada podcast doncs tenim diferents, no? Els episodis, hi ha més de 50.000 capítols, no? Depenent de cada, repartits entre els diferents podcasts. I equivalen doncs aquests anys, en què ha anat avançant. Aquestes dades doncs són a través doncs d'aquest primer anuari del podcast en català, que a través d'Espai Sonor, ha volgut doncs fer un estudi i veure com realment hem avançat, Per tant, us animo que escolteu podcast en català, que ens escolteu, perquè aquí estem tots.
0: Tu de fet ja tens un,
1: Jo us animo també que escolteu el meu també, que la llengua,
0: com es diu?
1: Que la llengua t'acompanyi, Doncs, que escolteu qualsevol podcast que sigui la nostra llengua. Ara jo us encoratjo en el meu, però ja sabeu, sempre que sigui en català, endavant.
0: Endavant, i tant que sí.
1: Endavant les atxes. I anem avançant i passem al següent tema. Us volia parlar, doncs, anem al català, anem més enllà, ens anem a parlar de llengua pròpiament,
0: El que sempre ens agrada tant, no? Barbarismes, paraules nostrades, frases fetes,
1: exacte.
0: I si cal, dites també, que també són molt guais, no?
1: Què podem dir de barbarismes? Va, anem a comentar alguns que de vegades se senten. De vegades, quan surts al carrer, tenim la paraula xatarra. Aquesta xatarra, bé, és que ni xa, aquest xatarra ja trontolla. Suposo que us deu sonar, us deu fer mal a les orelles. I si no, ja us ho dic, us ha de fer mal a les orelles perquè xatarra no és correcta.
0: I com seria?
1: La forma que s'escau és ferralla.
0: Ai, tant.
1: Ferralla. A més a més, és que és maca ferralla. Fixeu-vos, xatarra. Ja.
0: Ai, no, pesa, queda més maco pesa, ferralla.
1: Exacte. I ferralla, doncs, és molt més agradable. Sembla que fins i tot valgui la pena mirar tota aquesta ferralla. Més, ja tornant amb aquest so de xa, que he anat buscant alguns, xapussa, i aquesta sempre es diu, aquesta és una xapussa, no, la paraula en si sí que ho és, per tant, canviem-ho i tenim la paraula nyap, això és un nyap,
0: sí.
1: I aquesta s'està, fins i tot s'està oblidant, o diem un bunyol, Però això d'un bunyol ho diu més potser la gent gran que no pas la gent del nostre entorn. Però sí que canviem aquesta xapussa per un nyap. Xapussa fora i anem al nyap. Altres, com tenim xispa. Aquesta, la xispa, que aquesta se sent molt, fins i tot la gent la col·loca amb la X. Val, xispa no és correcta en català.
0: Però
1: no.
0: Tampoc podem dir tenim vespa.
1: No, però tenim la paraula, en aquest cas, guspira,
0: sí.
1: o espurna. Espurna és molt maca, és una espurna.
0: No, quan tu has dit tenim xispa, és que tenim, com diria, vull dir, a vegades. Una, no en joc de dir, si estàs referint en funció de lo que, del
1: sí,
0: que
1: sí, la refereixes,
0: no? És persones que tenen aquesta
1: guspira, aquesta guspira, que els hi donen. O,
0: clar, i és més fàcil o acostumats a dir xispa, no?
1: Clar, aquest xispa, és que, doncs, oblidem-la, arraconem aquest xispa, arraconem perquè no és nostra i, per tant, passem a espurna.
0: No, a mi és que no és aquesta la que em surt, però ara no m'està sortint, és una altra.
1: Sí?
0: Quan refereixo així que tens... però no és... No
1: empenta,
0: és...
1: nervi, no?
0: Sí, adeu, nervi, però hi ha una
1: hi ha
0: paraula
1: que
0: ara...
1: Que potser la posaries,
0: No, és la que em surt normalment, que tampoc sé si és correcta i ara no te la sabria dir perquè no em surt. Però la de xispa normalment, depèn, la pots enviar... també podem fer a vegades també és que té en funció de del que tu t'estàs referint, és que té vidilla, li hem de donar vidilla.
1: Clar, però aquest vidilla,
0: però clar, tampoc és correcte.
1: Illa. Aquestes terminacions no són nostres.
0: No, és millor guspira. Molt bé,
1: o una espurna de amb aquella espurna.
0: Sí, perquè hi ha espurnes que,
1: exacte,
0: que van cap amunt.
1: Que la relacionem amb el foc, doncs bé, sí, també donen aquesta vida, aquesta empenta. Molt bé. Després tenim aquest xanxullo,
0: és una manera tan fàcil de substituir el xanxullo per xanxullo.
1: Sí, i a més a més, feliços,
0: que
1: com dient, mira,
0: xanxullo,
1: xanxullo, li poso aquí X per aquí, X per allà.
0: I a més l'escoltem, sí, l'escoltem moltíssim.
1: Doncs bé, el que tenim és un tripijoc. És que aquesta paraula és tan maca.
0: És molt maca, però de veritat que no...
1: Doncs és que aquesta, de vegades...
0: Tripijot.
1: Tripijoc, Sí, és que de vegades parlem de gent doncs, que porta doncs, feines així estranyes o combinades, dic que és que porta un tripijoc, o de vegades tenim doncs, horaris això bastant difícils de combinar, doncs ha de fer un tripijoc per poder aconseguir arribar a l'hora, no? Doncs aquests tripijocs, és aquestes barreges. I és que quan ho vaig explicar em vaig fent cares, però perquè estic acostumada a explicar-ho amb mans, però bé. Després tenim la paraula vivenda. A veure, aquesta vull fer èmfasi, molt, molt d'èmfasi, perquè...
0: No, no, o diem habitatge o diem casa, però vivenda, i si s'ha de dir pisos, bueno, encara seria correcta, perquè és correcta, però vivenda...
1: Exacte. Malauradament, el que passa és que fins i tot a les notícies... apareix la paraula vivenda. Recordo, bé, com que ara, per exemple, el tema, doncs, amb
0: és
1: el tema Mari Carmen...
0: Està sortint cada dia, o Mari Carme, o desnonaments, vull dir que cada dia, per un motiu o un altre, i anirem.
1: Doncs us convido, primer, a fer servir la paraula habitatge, i segon, a queixar-vos. Us ho dic perquè jo ja m'he queixat, vaig enviar doncs, una queixa, en aquest cas, a veure si es podia resoldre aquest terme, perquè la paraula vivenda no és correcta i tan bon punt escoltem les notícies és la paraula que surt. D'acord, que és un terme col·loquial del carrer, del dia a dia, que potser a la llarga s'haurà d'acceptar, però ara per ara no està acceptada. És per això que us encoratjo a dir vivenda, habitatge, d'acord? En canvi, sí que podem dir paraules. Anem a recuperar paraules nostres.
0: Vinga.
1: Les nostrades, va.
0: Va.
1: Hi ha la paraula, a veure, la paraula enredar, és correcta, enredar, dic, no m'enredis
0: més. No m'enredis més. Amb...
1: Però hi ha una, és que és maca, que és ensarronar.
0: Oh,
1: és molt maca, ensarronar.
0: Hem de recuperar-la.
1: Ensarronar, no m'ensarronis més, Jo sé que l'he vist molt així, a nivell literari, però és que és maca, ensarronar.
0: Sí.
1: Igual que també he trobat, doncs, entabanar. Aquesta sí que...
0: És el mateix,
1: sí,
0: té el mateix...
1: Entabanar, M'han entabanat i al final he hagut de...
0: Sí, anar... tens raó. En literatura, sobretot en Glòria Sabater, que fa servir molt, com ella, gran part dels seus llibres sempre són d'èpoques passades, doncs fa servir moltes...
1: Recupera
0: totes, ja sigui de l'edat mitjana o del segle XVIII, XIX, en funció de la temàtica que toca. Clar. Ella, justament, bueno, és filòloga també, però clar, especialitzada justament en... bueno, clàssic, però de l'edat mitjana. Clar, i aleshores, a l'hora de recuperar paraules en la literatura, va molt bé.
1: Clar, és això, ens pot ajudar. Doncs bé, aquest ensarronar, entabanar, fins i tot engalipar. Aquesta ja, engalipar, pesa,
0: Pesa, perquè acostumes... però no podria tenir un altre significat, a més de no m'enredis.
1: O sigui, ara així, engalipar... Suposo que l'estem relacionant amb algun de refredats, alguna cosa que va per aquí, oi?
0: Doncs no. Aquí bé, estaria total, més amb aquesta...
1: Que és això d'aixecar la camisa, Aquesta seria, doncs, en aquest cas, la dita que va lligada doncs, a aquest enredar. Tenim enredar, però també tenim ensarronar, entabanar, engalipar. Més, passem al verb espavilar. El verb espavilar, no espavilar, vinga, doncs...
0: És correcte,
1: és
0: però...
1: correcte, però també tenim revifar, depèn del context, desvetllar, i una de molt bona, deixondir.
0: Aquesta deixondir, ja no és tan coneguda.
1: No, aquesta també l'he hagut d'anar buscant, però, per exemple, estava llegint tranquil·lament i aquell soroll em va deixondir, és a dir, em va espavilar, em va allò revifar, perquè allò que de vegades estàs al sofà i vas allò com qui pesa figues, és a dir, que et vas mig dormint i em va deixondir, em va espavilar. Altres, aquí volia parlar-vos del tema manta, la paraula manta, ara que arriba el fred i ens hem de posar una manta, doncs bé, també tenim la paraula flassada, Jo la comento perquè jo flassada pensava que era, tenia un altre sentit i resulta que és un sinònim de manta. I és interessant veure que en castellà teníem la paraula, a veure si la dic bé, frazada i manta, però van evolucionant fins que es va oblidar aquesta paraula en castellà, amb la qual cosa només feien servir manta i de retruc, és a dir, de cop i volta va i nosaltres fem el mateix, eliminem flassada i mantenim manta. Està correcte, és correcte dir manta? I tant que sí, però també...
0: Sí, diem flassada és una manera més...
1: Nostrada.
0: Culta.
1: Flassada, amb dues S's.
0: Sí, flassada, perquè a vegades... Tampoc, a veure, hem de ser populars, no? Però poder parlar així també dona, com, dona una mica
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, sí, exacte. És allò que, no sé, mira, estarà...
0: No, no, a més, és, per mi és una paraula bastant... En literatura es fa servir moltíssim, més que manta, eh? Uh-huh. Flassada.
1: Sí, clar. I d'altra banda és que ja pel que fa als llits, al llit hi ha diferents, no, maneres de, hi ha el que és el cobrellit,
0: el matalàs,
1: que és, exacte, que és el cobrellit més primet, la
0: una
1: mànua.
0: Una cosa és el cobrellit, no, el matalàs és
1: un... Ah, el matalàs, exacte, és on ens hi posem, exacte, sí. Però que després tenim doncs aquest cobrellit, aquesta vànova,
0: Com anar, es diu vànova?
1: Per anar vànova, deixant aquesta
0: paraula, o sigui,
1: el de
0: cobrellit, que és el, en castellà seria, mira, en castellà podria dir la colxa.
1: Sí, sí, sí, és primer.
0: Aquí és sí. El cobrellit i més, que queda, se'ns passa el temps corrent.
1: Val. Per tant, tenim dos... Bé, si teniu fred, us tapeu amb els llençols i la flassada.
0: I el cobrellit, com has dit, que era?
1: També podem dir vànova.
0: Vànova.
1: Amb dues B baixes, Vànova.
0: Vànova. Doncs mira, és que ja no ens queda temps, arribem a la música.
1: Sí.
0: El grup Bucolip. Bucòlic, perdó, sí. Bucòlic. Bucòlic.
1: Us vull presentar Bucòlic perquè són un grup, és un grup de granollers, aquí mateix, d'aquí al costat, i en aquest cas aquest grup va començar doncs, com a banda sonora amb música més un estil així més indie, i el que volen doncs, és acostar... Jo sempre us porto música que s'acosti més a la realitat del dia a dia, veureu que quan escolteu la lletra són... qüestions del nostre dia a dia. I ara per ara doncs en aquest l'únic que vull és tornar a casa, és el títol en el qual podem trobar aquesta cançó, La resposta, És per tant doncs val la pena escoltar-los perquè ells mateixos s'han autoproduït, tot el que són les músiques. Estan treballant també a Granollers el que és a la Roca Umbert, de les, no sé si coneixeu doncs, que hi ha aquest espai on es fan gravacions i es prepara música, doncs per tant us convido a anar-hi, i bàsicament perquè ara aquest octubre actuaran en directe a Granollers el 17 d'octubre, per tant us deixem aquí amb Bucòlic i la cançó La resposta.
0: Serà en pocs moments que podrem escoltar la Bucòlic perquè justament ara ja estem molt a prop de les 10. Vull dir, abans de passar aquesta hora, doncs, que ens porten a les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, doncs també ja dic d'aquí, el temps que ens queda d'escoltar aquesta música, doncs d'acomiadar-te. Moltes gràcies, Susana, com cada setmana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I amb ganes de que dijous que ve estiguis
1: endavant
0: aquí.
1: Endavant les atges i tant, aquí amb aquesta música que ens doni pas a començar.
0: Vinga, doncs ara escoltem les notícies i de seguida no marxeu, que tornem. Oops.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. A 6:45 del vespre, la sala E de les Cases dels Mestres acull l'acte d'escolta obert a la ciutadania organitzat pels comuns de Caldes, una trobada que té com a objectiu conèixer de primera mà les preocupacions, necessitats, idees i propostes dels calderins i calderines. Des del grup polític han volgut destacar que l'acte es planteja com un espai de conversa i participació en què la veu dels veïns i veïnes sigui la protagonista. Tot sota el lema "Volem construir un municipi que escolti, que compti amb la seva gent i que doni resposta a les necessitats del dia a dia". Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes a través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi. L'ens comercial ha impulsat la campanya "T'agrada comprar al poble", una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. I acabem amb el temps. Avui tindrem un cel variable amb més núvols i alguns ruixats durant la tarda que podran deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Les temperatures es mouran entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà divendres es mantindrà el temps estable sense precipitacions i amb temperatures similars entre 16 i 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres.
3: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
1: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
4: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la una de la matinada.
5: Felicità, és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicità.
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: I després d'aquest espai de endavant les atxes, parlar de l'idioma que ens uneix, de la llengua, no? Doncs ara passem, com hem fet un canvi d'ordre, doncs ara sí, ara toca les paraules, aquestes paraules amb les que obrim normalment i que és l'editorial. És això, és moment de pensar en veu alta. El titular, 1 d'octubre de 2025. La dignitat que resisteix. I és que sí, avui és 1 d'octubre. Hi ha dates que no cal buscar al calendari. Ens troben elles. Ens troben en forma de record, de cicatriu, de pregunta i, sobretot, de responsabilitat. 9 anys després, l'1 d'octubre continua sent una d'aquelles dates que no passen, si queda. Si queda en la memòria, en la política, en la consciència i en aquella manera tan catalana, tan nostra, de resistir amb un somriure, cansat, però tossut. Però avui, 1 d'octubre de 2026, el país es lleva amb altres titulars que també parlen de dignitat, perquè la dignitat no és patrimoni d'un sol dia, és un fil que travessa totes les lluites. Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans, i la plaça de Sant Jaume, a Barcelona, s'omplirà de gent que es jubila de la feina, però no de la vida. Gent que reclama el que hauria de ser obvi, que envellir no és un problema, és un privilegi, que la bellesa no pot ser sinònima d'invisibilitat, ni de precarietat, ni, ailes, d'aquell edatisme que alguns disfressen de paternalisme. La societat que no cuida la seva gent gran és una societat que es descuida a si mateixa. I avui la gent gran surt al carrer per recordar-nos-ho, amb la serenor de qui ja ho havia vist tot i encara espera veure alguna cosa millor. El segon titular ens porta a un altre terreny delicat, l'habitatge. I ja portem uns dies parlant, eh? Els llogaters d'entre 30 i 40 i 44 anys s'han duplicat en una dècada. La generació que havia de construir el futur està massa ocupada intentant pagar el present. Els sindicats d'habitatge continuen aturant desnonaments mentre el mercat del lloguer es converteix en un laberint on, curiosament, sempre guanya el minotaure. L'habitatge és avui la frontera més dura entre la dignitat i la precarietat. I és difícil parlar de llibertat quan no tens una clau, no tens clau de casa. Un tercer titular que és inevitable, i més un dia com avui, l'1 d'octubre. Avui Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Caldes de Montbui i desenes de municipis recorden aquell dia que va dividir pantalles, però va unir carrers. Un dia que alguns voldrien reduir a una nota de peu de pàgina, però que continua ocupant capítols sencers en la memòria de molta gent. Avui les commemoracions posen el focus en les persones represaliades, en aquells que encara paguen un preu per haver de defensar urnes i drets. La memòria democràtica no és un luxe, és una necessitat, i avui, 1 d'octubre, aquesta necessitat torna a fer-se visible. I el quart titular ens parla del futur immediat. Els serveis socials es preparen per a la vaga del 7 d'octubre. Sindicats com Comissió Obreres i UGT denuncien un sector sobrecarregat, precaritzat i imprescindible. Un sector que sosté famílies, sosté vides, sosté el país i que, paradoxalment, sovint és el que menys es veu. Sense serveis socials, el país no aguanta i avui, més que mai, cal escoltar-los. Tot això passa avui, 1 d'octubre, un dia que ens recorda que la dignitat no és una paraula abstracta, és la suma de totes aquelles lluites, la de la gent gran, la de l'habitatge, la de la memòria, la dels serveis socials. La dignitat és el fill, és aquest fil que ho uneix tot. Avui és 1 d'octubre, i valga la redundància, com ho dirien, no? I potser el més revolucionari que podem fer és mirar-nos com a comunitat i preguntar-nos si volem seguir commemorant dies o començar a canviar-los.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: I amb aquestes paraules, sempre amb un punt d'indignació, no? O també podríem dir una part d'explicar el que està passant, no? De fer una mica de reivindicació, no? Davant uns fets, no? Ara fem un pas cap al calendari, obrint el temps, les efemèrides, les històries que ens expliquen qui són, tal dia com avui. Avui és dijous 1 d'octubre, ja ho hem dit diverses vegades, eh? Ja hem viscut 273 dies d'aquest 2026, però encara queden 92 per tancar-lo i començar un nou cicle. El santoral ens recorda avui les celebracions de Santa Teresa del Nen Jesús, Ludovica i Domana, i els sants Rosendo i Remigi. Si us dieu així, doncs com sempre fem, no? I ho celebrem, doncs moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui el calendari també ve carregat de celebracions i algunes d'elles m'interpel·len, eh? Doncs avui és el Dia Internacional del Cafè, el Dia Internacional de les Persones d'Edat, el Dia Internacional de la Música, el Dia Internacional del Vegetarianisme i el Dia Internacional de la Malaltia de Gaucher. Per què fa aquest dia, el Dia del Cafè, que commemoro molt bé? Doncs cada 1 d'octubre el món dedica un dia sencer a una beguda que ens acompanya totalment per despertar-nos. Reunions, sobre taules i, en el meu cas, alguna que altra cursa contra rellotge abans d'entrar en antena. El cafè és molt més que una tassa. És el sosteniment, no?, de 25 milions de famílies agricultores i una indústria que mou més de 200.000 milions de dòlars anuals. Aquest any la celebració té un rang especial. Al març del 2026, l'Assemblea General de la ONU va proclamar oficialment l'1 d'octubre com a Dia Internacional del Cafè, elevant la data que ja impulsava l'Organització Internacional del Cafè des de l'any 2015. L'ONU, doncs, vincula el cafè amb 4 objectius de desenvolupament sostenible: lluita contra la fam, reducció de la pobresa extrema, empoderament de la dona i treball docent. Però el cafè travessa un moment delicat. Els principals països productors pateixen 57 dies més de calor extrema a l'any que fa unes dècades. Quan la temperatura supera els 30 graus, la planta entra en estrès tèrmic i la producció cau. Això ja es nota als preus. L'aràbica ha passat de 4,54 dòlars al quilogram al 2023 a 8,47 dòlars al quilogram al 2025. I les projeccions climàtiques són contundents. D'aquí al 2050, un 20% de la superfície apta per al cultiu d'aràbica podria deixar de ser-ho. El Brasil podria perdre gairebé una quarta part de la seva terra cultivable, Colòmbia la meitat, Honduras pràcticament tot, Etiopia, en canvi, en guanyaria. En fi, un dia més per mirar més enllà de la tassa. També és el Dia Internacional, que ja ho hem comentat a l'editorial, el Dia Internacional de les Persones d'una Edat. Des de l'any 1991, l'ONU dedica l'1 d'octubre a destacar el canvi demogràfic global i la necessitat de polítiques que garanteixin una vida activa, digna i plena de persones grans. La població de gent gran creix i, segons les projeccions, l'any 2050 superarà la població infantil. Això és fruit de millores en salut i qualitat de vida, però també en repte. Calen programes que mantinguin les persones grans actives, vinculades i amb propòsit. L'ONU, per tant, proposa dos camins: cuidar, salut, seguretat social, espais de convivència, suport familiar; activar, aprofitar el bagatge de les persones grans com assessors, mentors, emprenedors o referents comunitaris. I ja sabeu, envellir és un privilegi i avui el calendari ho recorda. Un altre dia per celebrar, Dia Internacional de la Música. El primer Dia Internacional de la Música es va celebrar l'1 d'octubre de l'any 1965, impulsat pel Consell Internacional de la Música i el violinista Yehudi Menuhin. Tot i això, la celebració més estesa a tot, de destacar, que és la de que se celebra el 22 de novembre, per la qual cosa ja ho explicarem quan arribi aquell moment. Avui, però, el món recorda que la música és llenguatge, memòria i refugi. Dia Internacional del Vegetarianisme. Des de l'any 1977, l'1 d'octubre promou una mirada diferent sobre l'alimentació i l'ètica. Les raons per fer-se vegetarià són dues. Moral, és a dir, evitar el maltractament animal, que això és el més important, i la salut, prevenir afeccions i adoptar un estil de vida més equilibrat. Algunes curiositats sobre el vegetarianisme. Doncs vegetarià ve del llatí vegetus, és a dir, complet, sa, vivaç, és el seu significat. La Unió Vegetariana Internacional va oficialitzar la data l'any 1978. També hem de dir que hi ha 7 tipus de vegetarianisme, del frugívor al crudívor. L'objectiu no és només protegir els animals, sinó també protegir la natura. Això del frugívor i del crudívor ja ho parlarem en un altre moment. I arribem ja a l'últim, a la darrera celebració d'avui, de, com a dia temàtic, que és el Dia Internacional de la Malaltia de Gaucher, una malaltia rara causada per la manca de l'enzim B-glucosidasa àcida, que provoca acumulació de substàncies en òrgans com el fetge, la melsa, els ossos o la medula òssia. El diagnòstic sovint es tarda perquè els símptomes s'assemblen a altres patologies. El tractament pot incloure teràpia de reemplaçament i enzimàtic, medicació específica, tractaments per a l'osteoporosi o, en casos extrems, intervencions quirúrgiques. Un dia per fer visible allò que sovint queda invisible –

I ara passem a les efemèrides. Tal dia com avui, un 1 d'octubre, la història ens recorda fets que han marcat el món, alguns per la seva transcendència, d'altres per la seva tragèdia i molts per la seva capacitat de transformar societats. Així tenim que l'1 d'octubre de l'any 2023, a Múrcia, un incendi a les discoteques Teatre i La Fonda va causar la mort de 13 persones. Mesos més tard, la investigació va determinar que les sortides d'emergència estaven tancades encadenades, no? Impossibilitant la evacuació, una negligència que encara avui pesa. I arribem així a l'1 d'octubre de l'any 2017. Aquí és, ara també tornem a parlar del que representa l'1 d'octubre a Catalunya, de l'any 2017, doncs va tenir lloc el referèndum d'independència de Catalunya i que va ser suspès pel Tribunal Constitucional, però que va marcar o que ve marcat per una mobilització ciutadana massiva. La intervenció policial, la crisi institucional i la repercussió internacional van convertir l'1 d'octubre en un dels punts d'inflexió més importants de la història catalana contemporània. Després ja aprofundirem més en el que significa l'1 d'octubre de l'any 2017, no? Passem també a 1 d'octubre de l'any 2017, en què aquí a Las Vegas un francotirador va obrir foc contra la multitud del Festival de Música de Country Route de 91. Aquí van morir 59 persones i 850 van resultar ferides. És la massacre més gran als Estats Units pel que fa tenint en compte els atemptats de l'11 de setembre. L'any 1989, Dinamarca es va convertir en el primer país del món a reconèixer legalment les unions entre persones del mateix sexe, un precedent històric en drets civils. L'any 1988, Mikhail Gorbachev va ser elegit per unanimitat cap de l'Estat soviètic, en plena etapa de reformes i de transicions internes, com va ser la perestroika. L'any 1983, els països del Pacte Andí van aprovar el Pla del Perú que va reconèixer l'accés de Bolívia al mar fent servir ports peruans, un gest diplomàtic de gran importància també regional. L'any 1979, Panamà va recuperar la sobirania del Canal de Panamà fins aleshores en mans dels Estats Units, un moment clau en la història del país. L'any 1975, va ser la primera acció de la banda terrorista Grapo amb un atemptat contra 4 policies a Espanya. L'any 1971 obre les portes al públic el parc temàtic de Walt Disney, o Disney World, no? A Orlando, a Florida. Una icona del que seria el lleure contemporani. L'any 1964... es va inaugurar el tren Shinkansen, el famós tren bala, entre Tòquio i Osaka, una revolució en el transport ferroviari. L'any 1958 va començar a funcionar l'agència espacial NASA als Estats Units, iniciant una nova era en l'exploració espacial. L'any 1880, Thomas Edison va fundar la primera companyia elèctrica del món, als Estats Units, un pas decisiu cap a la modernitat, o al món modern, no? I a l'any 331 abans de Crist, a Gaugamela, prop de l'actual Mosul, Alexandre el Gran va derrotar Darío III de Pèrsia. Aquella batalla va suposar el fi de l'imperi persa i l'inici d'una nova hegemonia.

Doncs ara, doncs, amb aquests, com hem dit en un principi, hem d'improvisar, hem de fer canvis, i encara ens queda uns minuts abans d'entrar a la part final, fins que es porti a la, al final del programa, no? Que ja hem comentat de, bueno, de seguida que acabi ara. Ara, de moment, doncs, dedicarem un minut justament al relat radiofònic. En aquest sentit, doncs, tenim el misteri de Ràdio Escolta, que ja ho hem locutat, no? Però encara ens quedava el final, no? Doncs ara farem aquest final de tot aquest misteri que va passar en una ràdio. En aquest cas era, doncs, en aquesta ràdio, Ràdio Escolta, no? En el que hi havia, doncs, la presentadora, la locutora, doncs, aquí s'hi troba, doncs, Nora, no? Que és aquesta presentadora d'un programa de la nit, doncs, que en el que es veu tant ella com el tècnic, doncs, va passar coses tan estranyes, doncs, que una veu apareix allà, no? I una veu que vol ser entrevistada per tornar a poder sortir d'on està, d'on s'havia quedat aquest personatge, el Julià. Doncs ara ens havien quedat l'últim dia en el capítol 10, que ja arribem al final, no? Pues ara, doncs, justament a partir d'aquí, doncs, comencem amb aquest capítol, al final inquietant. La figura del passadís ja no era una ombra, era un home. Un home amb trets difuminats, com si la llum no acabés de decidir què havia d'il·luminar. Nora va mantenir la mirada fixa en ell. Julià? La figura va fer un pas endavant. Marc, el tècnic, va retrocedir fins a topar amb la paret del control. Nora, no t'acostis. Però Nora no es va moure. La figura va entrar a l'estudi. L'aire va canviar, més fresc, més dens, com si l'espai hagués de fer lloc a una presència que no hi cabia del tot. La llum vermella en antena va parpellejar. Una vegada, dues, tres. I llavors es va quedar fixa. La figura es va aturar davant la cadira del convidat. Nora va notar que les gotes de pluja que repicaven al vidre semblaven seguir un ritme diferent, com si algú les dirigís. Julià, va murmurar ella. La figura va inclinar lleument el cap. No va parlar, però Nora va sentir la seva veu. No a través del micròfon, no a través dels auriculars, a través de l'aire. Gràcies, Nora. Ella va empassar saliva. Ha tornat? La figura va fer un pas cap a la cadira i es va asseure. Mar va ofegar un crit. Nora, la cadira. Nora va mirar la cadira. La tela estava mullada, com si algú acabés d'arribar d'un lloc on l'aigua encara hi era. La figura va aixecar la mirada cap a ella i llavors la llum vermella va apagar-se. L'estudi va quedar a les fosques i la veu de Júlia va dir molt fluixa: «Ara, escolta'm». I tot es va fondre en silenci. I així arribem a l'epíleg. La nit següent. L'endemà, Nora va arribar a Ràdio Escolta abans que ningú. El passadís estava buit, l'estudi en silenci, la cadira del convidat seca, cap rastre d'humitat, cap rastre de presència. Marc va entrar un minut després amb ulleres de no haver dormit. Nora, he revisat les gravacions d'ahir. I? No hi ha res. Com que no hi ha res? Res ni...

0: i els ulls molt a poc. Sí, vull parlar. I la llum vermella de en antena es va encendre sola. I aquí hem acabat aquesta història de El misteri de Ràdio Escolta.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.

0: Doncs després d'aquestes paraules, després d'aquests, vull dir, tal dia com avui i aquesta, al final d'aquest episodi, no?, d'aquest relat de Ràdio Escolta, doncs entrem en la teva, o sigui, en el final del programa, que avui és una mica més d'una hora. Ara passen 11:15 del matí, però aquest espai que normalment li diem la entrevista, la conversa, és igual, avui té més durada. Per què? Doncs perquè justament ahir hi va fer una conferència en el que participava la expresidenta de la ANC de Catalana, doncs l'Assemblea Nacional de Catalunya, o catalana, no?, que podríem dir, doncs Elisenda Pelosí, i ben aprofitat aquest acte, i justament quan es va acabar l'acte doncs es van tenir el privilegi de concedir-nos una entrevista, no molt llarga, però d'un-hi-do, 18 minuts gairebé, doncs donen molt de sí. Però també hem de dir que avui, el tema d'avui, d'aquest dijous 1 d'octubre, evidentment està dedicat a l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, recordem, de l'any 2017, que van passar moltes coses. També per parlar de tot això, de l'1 d'octubre, no?, i del que va representar, del significat, i de cara, diguem, també cap a on hem d'anar, cap al futur, no? Doncs ens acompanya Joan Andreu, que aquí sí que el tenim en directe.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Joan. Doncs mira, això, si te sembla bé, doncs escoltem aquesta entrevista, doncs que vaig tenir una mica gràcies també a vosaltres, no?, de poder primer parlar amb ella, doncs, i concedir després d'acabar una conferència que va estar molt bé, molt completa, i en el que també és veritat que va participar molt el públic, una trentena de persones, podien ser més, però bé, aquestes coses van així també. Tampoc va estar malament, eh?
1: No, a més, era un tema d'alguna manera feixuc, perquè és explicar la política i les accions que s'estan fent a nivell internacional, i això, doncs, hi havia molt dictamen, molt informe pel mig, i és una mica, doncs, això, feixuc d'assumir. En canvi, doncs, trobo que el públic ho va entomar prou bé, va fer
0: bastantes, home, va participar bastant,
1: va fer bastantes preguntes, i bueno, l'Elisenda, una mica en el seu nivell, vull dir, és una persona molt didàctica, és una persona que explica bé les coses, i és una persona que s'ha vist directament implicada en tot això, perquè ella durant 4 anys ha estat vicepresidenta de l'Organització de les Nacions Unides pels Pobles Sense Representació. I en aquest sentit ens va semblar interessant portar-la. Sempre des de l'ANC de Caldes intentem, pels voltants de l'1 d'octubre, portar una persona, doncs, per fer una xerrada, per poder, sobre temes evidentment relacionats amb l'independentisme. I en aquest cas el que ens va cridar l'atenció és fer visible, doncs, aquestes accions que es porten

0: a terme, que no són gaire, diguem-ne, no estan recollides molt sovint per la premsa ni pels mitjans, excepte quan veiem una notícia que diu el relator de les Nacions Unides demana a l'estat espanyol, i penses, i això d'on ve? És a dir, què li ha donat en aquest relator? L'ha picat una vespa i ha saltat, i resulta que no, que és que hi ha un treball enorme fet per membres de l'Assemblea, en aquest cas doncs, durant 4 anys des de la vicepresidència per la Elisenda Pelosier, però amb el suport, diguem-ne, d'altres components de l'Assemblea. I a destacar que, primer, ella va estar escollida vicepresidenta a petició de l'organització, no pas de la... No és que ella, diguem-ne, fes campanya per... Ni l'ANC fes campanya per obtenir aquesta vicepresidència, i ha estat substituïda per un membre actual del secretariat, que és l'Ariadna Haynes, que és secretària de l'actual secretariat de l'Assemblea i que doncs, està seguint una línia de continuïtat, perquè s'ha de posar veu a tot el que ens està passant a nivell internacional. Bueno, amb la repercussió que això pugui tenir, més o menys, però que va creant, diguem-ne, un discurs sobre la situació catalana que a nivell internacional sembla que estigui ja doncs, solucionat el problema, i els que vivim aquí sabem que el problema doncs, persisteix.
1: I tant. Doncs justament aquesta conferència, l'autodeterminació en temps de Donald Trump, aquest és el títol, no? Doncs és això, és una conferència que ens va portar a parlar de geopolítica, de drets democràtics, del paper de la ONU i de la vigència del dret a decidir en el context internacional actual. I després de la conferència, doncs és això, poder conversar amb ella un minut. Una entrevista, de fet, breu, però molt reveladora, i la compartim ara amb vosaltres. Elisenda Pelosier, economista, professora i expresidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'ANC, ha portat el cas català a la ONU. Ha treballat i ha treballat la internacionalització del dret d'autodeterminació. Aquest dimecres ha parlat de geopolítica, de Trump i de com es defensa la democràcia en temps convulsos. Elisenda, primer de tot, moltes gràcies per atendre'ns. I passo directament a les preguntes. Tenint en compte aquesta conferència i el context internacional, l'autodeterminació avui, què vol dir defensar el dret d'autodeterminació en un món on les potències globals estan redefinint les regles del joc?
2: No és un temps gaire favorable pels drets humans en general, i per tant tampoc massa per l'autodeterminació, no? Nacions Unides, per exemple, està perdent molt finançament, els seus mecanismes de drets humans seran els més afectats per aquestes retallades i per aquesta retirada de suport i de fons dels Estats Units, però també és veritat que el dret de tots els drets humans, el dret d'autodeterminació, en els darrers anys ha estat molt congelat a Nacions Unides. Nosaltres aquests darrers anys hem estat picant molta pedra, denunciant la repressió del dret d'autodeterminació de Catalunya, i el màxim que hem aconseguit és que es denunciï les vulneracions d'altres drets que fa Espanya: llibertat d'expressió, manifestació, l'ús de la llei Mordassa, el cas Pegasus, l'espionatge, però mai es mullen sobre el dret d'autodeterminació. Com a molt, hem aconseguit en alguns d'aquestes denúncies i d'aquests informes de dret del compliment de drets humans per part d'Espanya que es denunciï la vulneració de drets per la violència policial de l'1 d'octubre. Però no hem aconseguit que se'ns digui teniu dret a organitzar de manera, diguem-ne, positiva, no?, un referèndum d'autodeterminació. Per tant, la situació ja venia de lluny. Pel dret d'autodeterminació és un dret molt incòmode, molt incòmode, i com que al final Nacions Unides i aquests organismes internacionals estan formats per estats, els estats és un dret que els incomoda enormement, no? I la geopolítica aquesta, que en principi és molt dura contra tots els drets humans i també el de l'autodeterminació, sí que té una part relativament positiva en el sentit de que pot ser que el fruit d'aquest context d'interessos i de conflictes globals alguna nació sense estat pugui acabar-se independitzant. Per tant, tampoc vull dir que no hi haurà cap independència en el món en els propers anys. Podrien haver independències en el món en els propers anys, malgrat aquesta geopolítica més dura i encara que no canviï aquesta geopolítica.
1: Com afecta la presidència de Donald Trump a la defensa dels moviments d'emancipació nacional?
2: Doncs en principi afecta negativament en el sentit aquest que us deia, que ha retirat doncs, les ajudes a totes les ONGs, les ajudes a Nacions Unides i tot això ha sigut una cascada de que tot el món dels drets humans té molt menys pressupost i per tant doncs, els pobles sense estat que pateixen grans vulneracions de drets humans, doncs han vist reduïts les seves capacitats econòmiques, les seves capacitats d'acció, etc. No ho ha fet específicament contra el dret d'autodeterminació, com que ho ha fet de manera generalitzada contra totes les ONGs i tots els drets humans i amb tot el món de les ONGs que està afectat, però clar, també els pobles sense estat normalment tenen organismes de defensa que són ONGs, no? I per tant també s'han vist afectats. En concret, per exemple, la UNPO tenia finançament del Departament d'Estat dels Estats Units i no l'ha renovat. I esperàvem que potser el renovaríem, perquè fins i tot el tema era que el Departament d'Estat ens finançava per algunes campanyes de defensa de les minories nacionals que hi ha a l'Iran. I sent l'Iran el gran enemic d'Estats Units, no? Pensàvem que potser aquests projectes, no, d'ajuda als dels Balutxistan, als del Kurdistan iraní, doncs es mantindrien. Però com que va fer una retallada de tot, doncs això també es va veure afectat.
1: Quina recepció ha tingut la ONU? Ha tingut a la ONU el cas català? Hi ha espai real per situar-lo en l'agenda internacional?
2: A veure, el que hem aconseguit, per exemple, en l'informe del Comitè de Drets Humans sobre el compliment o no per part d'Espanya del Pacte de Drets Civils i Polítics és que es denunciïn i que la ONU denunciï, els seus experts denunciïn en informes que estan publicats a la web de Nacions Unides i que es fan públics, doncs coses com l'espionatge del Catalan Gate, coses com la violència policial, la llei Mordassa, repressió d'activistes, suspensió dels diputats abans de ser jutjats, quan se'ls va suspendre com a diputats del Parlament de Catalunya. O sigui, algunes vulneracions de drets humans sí que hem aconseguit que les Nacions Unides les denunciï, no? Però és, de moment és tot el que s'ha aconseguit. I també l'altra cosa que passa és que malgrat que hi ha organismes de Nacions Unides que fan aquestes denúncies i escriuen a Espanya i li demanen a Espanya que acabi amb aquesta repressió o amb algunes d'aquestes repressions, després el que fa l'Estat espanyol és no fer-ne cas. El cas paradigmàtic va ser el grup de treball de detencions arbitràries que va dir que s'havien d'alliberar els presos polítics el 2020, em sembla que va ser, que va sortir la resolució i Espanya no en va fer cap cas i no els va alliberar, no? Quan, paradoxalment, jo que he estat en aquesta organització de Nacions Sense Estat, on molts dels pobles estan sotmesos per estats autoritaris, quan la UNPO ha denunciat al grup de treball de detencions arbitràries alguns empresonaments d'activistes dels nostres membres, doncs estats autoritaris africans els han alliberat immediatament si la resolució del grup de treball era de que se'ls alliberés. Per tant, en aquest sentit, Espanya per ara doncs està comportant-se a vegades pitjor que estats autoritaris.
1: Amb l'experiència als Estats Units, què ha après del seu pas pels Estats Units que sigui útil per al moviment català?
2: A veure,
3: sí, en aquest, de tot
2: sí, aquest... de tot aquest món dels drets humans, bueno, que són coses que hem de fer, les hem de seguir fent, encara que no tinguin un resultat immediat, perquè al final els processos d'independència avancen internament i som nosaltres que ens hem d'autodeterminar, com ho vam fer l'1 d'octubre. Ningú ens vindrà a regalar cap... ningú ens regalarà la independència, però sí que és veritat que utilitzar totes aquestes eines, donar a conèixer el nostre cas, ens legitima. Pot fer que siguin més fàcil els processos de reconeixement internacional el dia que aquí tirem pel dret democràticament, pacíficament, però que tirem pel dret i fem el, o acabem allò que vam començar l'1 d'octubre del 2017 però que no ho vam saber acabar.
3: Justament pensant en l'1 d'octubre, que és memòria i significat. El significat del dia, què representa avui, 9 anys després, l'1 d'octubre?
2: Per mi l'1 d'octubre és l'acte de sobirania més important que hem fet en els darrers segles i és també una victòria desaprofitada, una victòria que no vam saber convertir en una victòria política definitiva.
3: A la memòria democràtica, què és allò que no podem permetre que s'esborri de la memòria col·lectiva?
2: Doncs que l'1 d'octubre, malgrat la violència policial, malgrat les prohibicions, vam ser poble i vam defensar el nostre dret a l'autodeterminació, amb coratge i valentia.
3: Avui també ho has parlat, no?, la lectura internacional. Com es percep l'1 d'octubre fora de Catalunya?
2: En aquell moment teníem el 2017, el dia 1 d'octubre i els dies posteriors, teníem les opinions públiques del món molt sensibilitzades i molt favorables. Jo recordo el desembre del 17 anar a Stanford, a la Universitat de Stanford, a fer una xerrada que organitzava un professor català que hi ha allà sobre el que havia passat l'1 d'octubre i sobre la situació actual d'aquell moment de Catalunya, i un taxista a San Francisco dir-li que jo era catalana i preguntar-me per l'1 d'octubre, criticar-me a Espanya i dir que teníem dret a ser independents. Un taxista d'origen asiàtic, no recordo si era índia o de quin país asiàtic del món era. Per tant, ens vam donar a conèixer i la gent estava sensibilitzada amb nosaltres. La imatge en aquell moment era molt bona. Ara, 9 anys després, malauradament, la majoria ja no se'n recorda. Els impactes internacionals mediàtics tenen una durada i el nostre, doncs mira, encara va durar uns mesos. I el cas de l'exili del president Puigdemont, doncs també el va mantenir en l'agenda internacional un cert temps. El Puigdemont també va, el seu exili també va internacionalitzar molt el conflicte, però la veritat és que s'ha pagat molt aquest coneixement, aquesta sensibilitat i aquesta simpatia. Ara, en aquests moments, no estem a l'agenda internacional.
3: Creus que justament la repressió de l'1 d'octubre reforça o debilita la legitimitat del moviment?
2: La va reforçar.
3: Sí, és el que acabes de dir.
2: Sí, la va reforçar, i si l'haguéssim sabut utilitzar a fons, si l'haguéssim sabut utilitzar a fons, doncs hagués sigut una eina que ens hagués complementat l'acció política interior, però al final s'ha prioritzat acabar amb aquesta repressió, pactant. I per tant, és una eina que ja s'ha acabat, la nostra capacitat d'utilitzar-la políticament s'acaba quan s'acabi aplicant totalment la llei d'amnistia.
3: Exacte. Ara, què cal fer ara? A quins passos creus que hauria de fer el moviment sobiranista en el moment actual?
2: Bé, a veure, tornar a començar. Estructuralment no ha canviat res. La situació de discriminació econòmica, lingüística, cultural que patim dins de l'Estat espanyol és la mateixa, no s'ha resolt res, res, des del punt de vista polític. Per tant, tenim tots els arguments que teníem i més. El que hem de fer és tornar-nos a posar a caminar, tornar-nos a posar a definir un objectiu polític, tornar-nos a reconstruir com a moviment.
3: Justament, és la pregunta que t'anava. És possible reconstruir una estratègia compartida entre partits i societat civil?
2: Jo no la veig a curt termini, però sí que veig que el que sí que podem fer ja està fent, la gent s'està reactivant, s'està tornant a organitzar, hi ha entitats actives, hi ha joves que s'estan organitzant, hi ha una cosa que galvanitza bastant en aquests moments és la defensa de la llengua, ja hi va haver el Correllengua que va fer aflorar una nova generació de joves compromesos a nivell de tots els països catalans, i crec que d'alguna manera el que podem fer ara és això, tornar-nos a activar, tornar a trobar aquells elements que podem fer servir també de conflicte i de lluita i de mobilització, no? I reemprendre aquesta lluita a curt termini, encara que no tinguem una estratègia col·lectiva i unitària per tornar a plantejar un procés d'independència a curt termini.
3: Com es pot reforçar la internacionalització del cas català?
2: Avui he explicat una mica tots aquests mecanismes de drets humans que hem utilitzat. Continuar-los utilitzant, malgrat que s'acabi aplicant la llei d'amnistia, com que ens seguiran discriminant econòmicament, lingüísticament, etc., doncs tornant a denunciar-ho i a utilitzar aquestes xarxes, diguem-ne, i aquests organismes que encara existeixen, l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europa, les Nacions Unides, Tribunals de Drets Humans, etc., la Cort de Luxemburg, bé, tot el que existeix a nivell d'organismes internacionals, i després, bueno, les xarxes que tenim internacionals que estan una mica desactivades però que segueixen existint, les assemblees exteriors. En aquests moments és veritat que no és, quan no passa res a dintre és difícil que facin coses a fora, però com a mínim mantenir la xarxa activa, encara que sigui organitzant el Sant Jordi cada any a Amsterdam i a l'11 de setembre i a Nova York i a tot arreu, i mantenir aquesta xarxa activa fa que en el moment que tornin a passar coses aquí les puguis utilitzar d'antenes en fora. Que van fer molta feina durant uns anys del 14 al 17 i després amb la repressió inicial, no, del 18, del 19, quan teníem presos polítics, déu-n'hi-do la feina que van fer també, per exemple, les assemblees exteriors de l'ANC.
3: Quin paper ha de jugar l'ANC en aquesta nova etapa?
2: Clar, a mi em costa una mica, no?, perquè tampoc els he de dir el que han de fer, no? Jo ja no estic, ja vaig acabar el meu mandat, ja no soc presidenta ni estic al secretariat. Crec que ha de seguir treballant per construir les condicions que facin que la propera vegada que tinguem un 1 d'octubre no es desaprofiti i estiguem més forts, tant psicològicament com organitzativament, com mentalment i a tots els nivells, per aprofitar-lo, no? Llavors, crec que això és el que s'ha de fer, construir aquestes capacitats, no? Reconstruir totes aquestes capacitats i també seguir sent exigents amb els partits polítics que s'anomenen independentistes, no? Perquè tornin a tenir com a objectiu la independència i a treballar per ella.
3: Aquesta ja preguntes són molt breus. Diguem, una lliçó de l'1 d'octubre, si haguessis de resumir l'1 d'octubre en una sola lliçó, quina podria ser? Quina diries?
2: La força del poble. Mm-hmm.
3: I un missatge per la gent. Què diries avui a la gent que va defensar les urnes?
2: que van fer el que havien de fer en el moment que ho havien de fer i que no és la seva responsabilitat que aquell coratge que van tenir aquell dia es desaprofités.
3: Veus possible una resolució democràtica del conflicte català en el context actual?
2: Veig possible una resolució democràtica, com era l'1 d'octubre, una majoria independentista al Parlament, que fa un acte de sobirania, sigui un referèndum, sigui una declaració d'independència, però no veig possible que aquesta resolució democràtica, si no s'està disposat a sostenir-la assumint riscos, no acabarà amb la independència de Catalunya. Per tant, és democràcia però també assumpció de riscos.
3: Doncs mira, ja hem acabat. Elisenda Paluzi, gràcies per la mirada, pel rigor i per continuar situant el cas català en el mapa internacional. Un plaer escoltar-te.
2: Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
4: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: Bé, Joan, ja, què t'ha semblat aquesta... Bé, de fet, ja dic que molta part de les preguntes preparades, excepte alguna que s'havia colat per allà, vull dir, el fet de que ella, doncs, sí, això que parlàvem, la seva experiència als Estats Units, no necessàriament vol dir estar als Estats Units quan estàs fent aquesta feina com ella va fer durant 4 anys, no?, que vaig estar tenint aquest càrrec dins de les Nacions Unides, però sí. Des d'aquí, clar.
0: No, a veure, una mica recull el que ens va estar explicant durant la xerrada, no? És a dir, jo trobo que és una persona que sap molt bé estructurar el seu discurs, sap molt bé comunicar les seves idees i que, per tant, pots estar o no d'acord, però que queda molt clar què és el que vol dir. Completament d'acord amb l'interpretació que fa dels fets de l'1 d'octubre, no? Un poble, una gent que va saber estar a l'alçada i una oportunitat que no va ser aprofitada com podríem haver-la aprofitat. Tots som lliçons que hem de madurar, que hem de repensar i que quan ho tornem a fer intentem no cometre els mateixos errors. És evident, com ella mateixa comenta, que ara no són els millors moments, diguem-ne, del moviment independentista, però tot i així, tot i la repressió, tot i la, diguem-ne, el centrar-se els partits i les organitzacions en els temes de recuperar-se de la repressió, doncs en l'última enquesta del CEO el 45% continua declarant-se independentista. És una xifra enorme. Mm-hmm. Enorme. Vull dir, no, jo crec que una de les coses que ens passen és que no som conscients de tot el que hem anat guanyant en aquests darrers anys i que el pòsit que ha quedat no ha fet desaparèixer el moviment independentista. Ara, no, evidentment, no hi és a nivell de manifestació, a nivell de presència al carrer, pues no és el mateix, ni presència política, perquè en aquest moment no som ni majoria en el Parlament català.
1: Mm-hmm. Doncs ara continuarem parlant més extensament, tenim gairebé una hora de per mig. Ara fem una pausa per això, per deixar pas al butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem a enganxar tota aquesta temàtica, que aquí ja sí que seràs tu el protagonista. Tot i que tindrem en compte també algunes dels temes que ahir es va parlar.
0: Perfecte.
1: Doncs no marxeu el que seria els nostres oients, que ara fem aquesta pausa amb les notícies de la ràdio i de seguida tornem.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. A 6:45 del vespre, la sala E de les Cases dels Mestres acull l'acte d'escolta obert a la ciutadania organitzat pels Comuns de Caldes, una trobada que té com a objectiu conèixer de primera mà les preocupacions, necessitats, idees i propostes dels calderins i calderines. Des del grup polític han volgut destacar que l'acte es planteja com un espai de conversa i participació en què la veu dels veïns i veïnes sigui la protagonista. Tot sota el lema "Volem construir un municipi que escolti, que compti amb la seva gent i que doni resposta a les necessitats del dia a dia". Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes a través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi. L'ens comercial ha impulsat la campanya "T'agrada comprar al poble", una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. I acabem amb el temps. Avui tindrem un cel variable amb més núvols i alguns ruixats durant la tarda que podran deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Les temperatures es mouran entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà divendres es mantindrà el temps estable sense precipitacions i amb temperatures similars entre 16 i 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Doncs ja són aquí de nou i ara doncs tenim aquesta hora fins a arribar a les 12 en el que Joan Andreu és el nostre protagonista. Bueno, el protagonista de fet avui és el dia 1 d'octubre. Vull dir, tot a partir del que representa aquesta, no sé si dir-li celebració o què dir-li, senzillament commemoració de l'1 d'octubre d'uns fets que van passar, que de fet pues, doncs, sí que en aquell moment era es votava la independència de Catalunya, però que evidentment no es va poder aconseguir, tal i tal, sobretot com van anar les coses. No? Doncs tu vas viure molt, justament aquell dia, com moltes persones. No? Doncs comencem, primer de tot, vull dir, Què diries, doncs, així que vols comentar alguna cosa al respecte del que representa aquell dia, l'1 d'octubre?
3: No, jo amb això només repetir una mica les paraules de l'Elisenda. L'Elisenda diu l'1 d'octubre és el fet més important en els darrers 300 anys de la història de Catalunya. Bàsicament per què? Perquè va ser tot el poble que va sortir, diguem-ne, de forma majoritària a defensar el seu dret a expressar-se democràticament. Dret democràtic que no va ser reconegut per l'Estat espanyol i que, per tant, va enviar doncs, les seves forces d'ordre a castigar el poble. I el poble va resistir. És a dir, jo me'n recordo aquí a Caldes no vam patir l'agressió directa de la policia, no. Però cap a mitja tarda, doncs, totes les urnes es van concentrar a l'Ajuntament. Clar, després d'haver estat escoltant durant tot el matí les agressions de la policia cap als votants, va sobtar arribar en aquella plaça i trobar la plaça com jo mai l'he vista de plena, de gent disposada a defensar les urnes. Què és el que en aquell moment teníem al cap? Que si venien les defensaríem? Això és un fet excepcional, és a dir, és una cosa que no valorem prou encara. No valorem prou el que la gent estigui disposada a enfrontar-se a la policia per defensar els seus drets. Això és molt complicat, molt complicat.
2: També recordo aquell dia, no? Justament, a estar allà endavant, que sí que és veritat que la policia que nosaltres teníem aquí a Caldes, que eren els Mossos, doncs no... Bé, com ho diria jo, vull dir, és el fet de dir, bueno, espero que no va passar res. No va ser la policia aquesta que de fora, que és la que va picar, la que va, en fi, tot bueno, el mal que va fer, no?
3: A veure, jo penso que l'actitud dels Mossos en aquella jornada va ser l'actitud d'una policia democràtica.
2: Exacte.
3: És a dir, la gent estava exercint un dret democràtic, no estava fent un acte violent contra ningú, no estaven fent destrosses doncs, en lloc, simplement la policia el que va fer és preservar que amb un cert ordre i amb una certa calma doncs, es pogués desenvolupar aquest democràtic. La policia que va venir enviada pel govern de Madrid no va venir a això, no va venir a defensar uns drets democràtics, no va venir a defensar la gent i el seu dret a exercir aquest dret democràtic. Va venir esperonant des de les seves poblacions, en recordem-nos de totes aquelles imatges de la Porellos i tot això, a exercir un acte vandàlic de catalanofòbia, que és picar a la gent que estava allà d'una manera tranquil·la i d'una manera pacífica davant dels seus col·legis. La policia, tal com va armada i tal com va preparada, podia haver penetrat perfectament, perquè jo no recordo de cap, diguem-ne, alteració per la gent davant d'aquells monstres, el que feia era obrir el pas i que passessin, clar, què n'havies de fer? Però aquella gentussa picant a la gent gran, provocant-li un atac de cor amb un senyor a Lleida perquè li van fotre una patada als testicles que el van deixar estabornit, el com van, diguem-ne, trencar o machacar, diguem-ne, aquests dits de la Marta Torrecillas, que precisament aquesta tarda al Cinema Girona presenten un documental sobre ella, que després va haver de patir l'escarni de tota una sèrie de espanyols infrahumans que van assetjar-la perquè deien que havia mentit i, bueno, és a dir, van tenir un comportament absolutament típic d'una dictadura. És a dir, els que havien viscut i corregut davant dels grisos, jo crec que els grisos no, moltes vegades no ens havien fet tant de mal com aquesta gent ens va fer aquí. I clar, no és una cosa que diguis, és que és un tema que, mira, goita, hi havia aquella circumstància fa 4 setmanes, vèiem un nano a Elx que anava doncs, amb una penya blaugrana, que el treuen d'una fila perquè duu una estelada. I dius, una estelada és una bandera il·legal? No és cap bandera il·legal. Hi ha una resolució, a més en la que s'autoritza i es diu que no hi ha cap problema per entrar en un estadi esportiu amb una bandera estelada. Però la policia el treu, el colpeja d'una manera exagerada, estant a terra i subjectat per dos, es dedica a matxacar-li el cap. Però vull dir, en quin país vivim? Doncs això és la situació.
2: Però això... Diguem tot, en el moment que a la policia li donen poder per fer qualsevol tipus de manifestació, justament també aquests dies per al tema de desnonaments, etc, l'actuació ve a ser una mica igual, vull dir, l'hem pogut veure també. Vull dir, és el fet de quan és que el temps està canviant en tot, no? I aquesta policia, doncs, no sé, si és que es consideren en el dret que ells, quan han d'actuar, han d'anar això picant, no?
3: Bueno, ells en aquest moment tenen una llei, que és la llei Mordassa, que no sé, jo crec que el PSOE sempre ha portat en el seu programa que l'eliminarà
2: i no
3: l'elimina. Perquè clar, ja els hi va bé a tots.
2: Bueno, també és cert que hi ha una justícia que és de fet també la que està portant gran part de gran part de culpa de tot el que està passant també.
3: Bueno, a veure, jo penso que en el cas dels catalans, l'actitud de la policia espanyola cap als catalans és una actitud que no està fonamentada en cap ordre judicial, està fonamentada en una sèrie de elements de psicològics, elements de costum, elements de tradició, en la que sempre s'ha percebut els catalans com un cos estrany dintre d'aquesta Espanya plurinacional que diuen, no? Vull dir, sempre hem estat objecte d'una soterrada i a vegades no tan soterrada ànima de versió i que per tant doncs, necessita poca provocació per mostrar-se, no? És a dir, no hi ha res que no es pugui fer contra els catalans. I no ens tracten, tampoc no fan gaires diferències, som els catalans. No és allò de dir, perquè aquí dintre de Catalunya doncs hi ha opinions de totes menes, però no, el problema és un problema, diguem-ne, d'odi, perquè no s'ha de dir d'una altra manera, per una qüestió nacional. Nosaltres aquí doncs, tenim sobretot la nostra llengua, que és la que ens identifica com una col·lectivitat diferencial, els nostres costums, les nostres maneres de fer, de pensar, la nostra, diguem-ne, persistència en un territori concret que ha construït la societat catalana tal com és ara, i aquesta realitat no és gens viscuda d'una manera positiva per tota una sèrie de gent de l'Estat espanyol. L'Estat espanyol com a estat està en contra de Catalunya com a nació. Som en els mapes del segle XIX l'Espanya assimilada i, com diu els decrets de Nova Planta, som un territori guanyat per les armes. I és així, per les armes ens van conquerir al segle XVIII, per les armes van instaurar la dictadura i van anul·lar tots els elements propis de la cultura i de la tradició catalana després del triomf del dictador, al final de la guerra, el 39, I així continuem. No hi ha, diguem-ne, gaires canvis. És cert que de vegades amb unes actituds, diguem-ne, més complaents, de vegades amb unes actituds més dures, però el fons que hi ha sempre és el mateix. És a dir, recordem-nos que aquest PSOE de Pedro Sánchez es manifestava, el nostre president Salvador Illa es manifestava colze a colze amb Societat Civil Catalana, amb Vox i amb el PP davant de l'estació de França, en contra del procés independentista democràtic. No va tenir cap problema. Ara ens alarma que ve l'extrema dreta. No va tenir cap problema en agafar-se. Que això, ahir mateix ho deia el líder del PP al Parlament de Catalunya. Qui l'ha vist a vostè manifestant-se amb nosaltres i qui el veu ara, perquè ara sembla que pel PP ja és gairebé un independentista. Pues ella continua sent el que ha estat sempre, la cara de l'opressió segurament una mica més amable, i això sense parlar del seu conseller de la presidència, en Duc, que va ser l'arma que dintre de la Comissió Europea va ser utilitzat en contra dels diputats escollits i exiliats a Bèlgica.
2: Mm-hmm. Passem, dir tot això, no? Passem a com es viu avui l'1 d'octubre. 9 anys després, com creus que la gent viu aquesta data? Tot i que potser la Elisenda també l'havia fet la mateixa pregunta.
3: No, a veure, jo penso que la gent té un record positiu de l'1 d'octubre, que jo tornaria a qualificar com una gran victòria. Hi ha gent que doncs ha estat penetrada una mica per aquest estat d'ànim de que allò va ser una derrota, no? De cap manera, va ser una gran victòria. Una altra cosa és que en el seu moment, doncs, per les circumstàncies que fossin, no es va saber aprofitar doncs, de tota la plenitud que s'hauria d'haver aprofitat, completament d'acord. Però això no és motiu per deixar de pensar que vam fer el que havíem de fer, vam plantar les urnes, vam tenir tot un estat perseguint-nos, buscant les urnes. No? És que no sé si us en recordeu, però sí, que va ser una cosa absolutament demencial, detenint, entrant a les empreses, buscant les octavetes, les paperetes, diguem-ne, de vot. Al final, doncs, gràcies a la col·laboració dels catalans de la Catalunya Nord, doncs, les urnes van arribar, no les van trobar ni aquí a Caldes ni enlloc. Vull dir, i això, clar, se'ls va emportar els dimonis, vull dir, van agafar una fúria que va ser la que després van deixar anar, diguem-ne, a l'1 d'octubre davant de la gent que defensava les urnes. No? Mm. Jo crec que la gent té aquest record de que en aquell moment ells sí que van fer el que s'havia de fer, i la frustració de que hi va haver una part del que en aquell moment era el moviment que no va fer el que havia de fer. Bueno, el que hem de fer sobretot és recordar-nos de la gran experiència que com a poble vam portar a terme, que com deia l'Elisenda, durant uns dies va enlluernar el món sencer. Però clar, evidentment, el món hi ha moltes realitats i moltes coses i aquestes sensacions desapareixen de seguida. El que jo penso és això, és a dir, la gent té un bon record de l'1 d'octubre i un mal record de com vam desaprofitar les nostres oportunitats.
2: Què ha canviat la percepció de l'1 d'octubre des del 2017 fins avui, fins al dia d'avui?
3: A veure, jo crec que per part de la classe política el que ha canviat sobretot és que intenten portar l'1 d'octubre a un lloc amagat. No? És a dir, tota aquesta política que s'ha anat desenvolupant antirepressiva ha portat a que ens centrin sobretot els partits més en la lluita contra la repressió, és a dir, en recuperar la llibertat dels seus líders, en tornar a tenir activitat política, que no en tornar al punt de confrontació que va significar l'1 d'octubre. Aquesta política de confrontació pues, ha estat abandonada en la major part dels partits, és a dir, els pactes doncs, amb el PSOE per la presidència de Pedro Sánchez, per exemple, són un exemple d'això, no? I en la gent, doncs clar, el que ha portat és a una certa frustració que ha fet que hi hagi una part de la gent que derivi aquesta frustració cap a doncs, alternatives i opcions polítiques que, fruit d'aquesta decepció, recolzen, no? Cosa que és, en el meu punt de vista, un error. A nosaltres el que té la capacitat de posar-nos la bota sobre el coll és l'Estat espanyol, que és el que ha continuat fent, perquè recordem que malgrat la llei d'amnistia i malgrat que s'ha d'aplicar i etcètera, etcètera, etcètera, qui ha rebut el col·lectiu, qui ha rebut en major grau l'amnistia han estat els policies, és a dir, tots els policies que havien estat denunciats, només queden els quatre, que, bueno, queden cinc, quatre d'ells estan en el judici de Roger Espanyol, que recordem avui és el seu darrer dia, del judici d'en Roger per l'agressió que va rebre de l'impacte d'una pilota de goma en l'ull, que va perdre l'ull. Mentre que doncs, dintre del camp de l'activisme encara hi ha una seixantena llarga de persones pendentes de l'amnistia i una seixantena llarga de càrrecs polítics pendents de l'amnistia, és a dir, en total pues, més de 100 persones pendents de que els s'apliqui l'amnistia. Com veiem, doncs clarament la justícia espanyola diguem-ne té un biaix molt declarat, és a dir, ells defensen els seus. Bueno, el cas més diguem-ne més recent és la fiscal del cas Roger Espanyol defensant els escopeters, no actuant en nom de l'acusació, sinó actuant com una defensa més. Bueno, una mostra més de com els drets es trepitgen i es trepitgen d'una manera habitual en segons quins àmbits de la justícia espanyola.
2: Home, i algun cas que no, de persones que no eren polítiques que estan i que per el fet, en aquest cas era per la llibertat d'expressió, bueno, justament per ficar-se amb la família real, no? Pablo Hasél, no? Que justament això també ho va comentar i la Elisenda Palusí, doncs el fet de que només per aquest fet, perquè no ha fet cap mal, no ha fet absolutament res, vull dir, ningú ha fet mal de les persones que van estar empresonades, etc. Però ell justament des de cap partit polític, no? Vull dir, és com a persona, doncs ell continua a estar a la presó.
3: Sí, l'Elisenda va comentar que dintre de les denúncies que van fer en l'àmbit de l'UPO, els relators de les Nacions Unides, hi va haver el cas d'en Pablo Hasél, que és un cas flagrant de vulneració de la llibertat d'expressió, que doncs, aquest govern super d'esquerres i absolutament diguem-ne compromès amb la llibertat d'expressió permet que continuï diguem-ne empresonat sense cap mena de, bueno, de rubor, no? És a dir, la justícia segons quins nivells és una cosa a Espanya que és com una mena de ficció, no? Hi ha un biaix ideològic que a l'entorn de dos elements que són bàsics dintre de l'Espanya del 78, del pacte del 78, com són la unitat d'Espanya i com és la corona, no permet cap mena de, diguem-ne, d'atac, ni de menció, ni de posar en qüestió. Hi ha coses que estan per sobre de tot, fins i tot de la voluntat de la gent, vull dir, fins i tot per sobre de la democràcia. Per sobre de la democràcia està la unitat d'Espanya, que això sembla que pel que diuen ve de Déu, i per sobre de la corona. És a dir, la corona està molt per sobre de qualsevol dret democràtic de crítica, ni tan sols podem saber amb claretat quin és el pressupost que la Casa Reial té, perquè està dividit i difuminat en tota una sèrie de partides repartides per tots els ministeris, i quan una cosa provada, com és que el rei d'Espanya era doncs un lladre, quan ho diu en Pablo Hasél, segurament amb unes paraules més dures que les meves, doncs, bueno, és un delicte i no pas una llibertat d'expressió, no? Un cas absolutament penós.
2: La situació, parlant així de la situació actual, encara hi ha causes obertes, en aquest cas serien de persones que tu has comentat, no? Polítiques, etc. O que van estar imputades, senzillament. En quin punt estem ara?
3: Bueno, ara tot està... Anem a veure, després del dictamen d'Estrasburg, tot hauria de ser, diguem-ne, senzill. Ells van dir que no hi havia delicte en el tema econòmic i que, per tant, el que s'havia de fer és executar. La secessió ja ha estat, evidentment, superada i, per tant, s'han d'executar les ordres perquè aquesta gent se li apliqui l'amnistia. El que passa és que encara doncs, hi ha un tribunal com el Tribunal de Comptes o l'Audiència que posen en marxa elements dilatoris per tal de no se sap ben bé què, suposo que de continuar fent el ridícul més espantós a nivell internacional, demostrant que efectivament Europa acaba als Pirineus. Després dels Pirineus, si exceptuem Portugal, no s'aplica la justícia europea, ja està, i ells estan tan cofois i tan contents perquè, a més, no tenen responsabilitat. És a dir, el que és més impressionant de tot això és que el poder judicial no ha de donar comptes ni ha de fer front a responsabilitats davant de ningú, cosa que és impressionant, vull dir... No sé, és a dir, l'expressió popular que, per exemple, va ser l'Estatut del 2006, que podem estar o no podem estar d'acord amb el que contenia, però que va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, que va ser refrendat, diguem-ne, amb una votació per la població de Catalunya, que va ser aprovat pel Congrés espanyol. La justícia es va permetre el luxe de dir no, és que vosaltres no sou ningú. Pues si nosaltres no som ningú, on és la democràcia? Uh-huh. És a dir, que estem en mans d'un estat que està gestionat pels jutges, doncs que ens ho diguin clarament i ens deixin de confondre i d'enganyar i que no serveix de res anar a eleccions perquè al final qui decideix és el poder judicial. Per tant, estem en mans d'un govern, del govern dels jutges. Si estem en mans del govern dels jutges, traiem tota aquesta, diguem-ne, parafernàlia de la que ens dotem i que ens creiem i que goita Espanya és el país més democràtic de no sé on, perquè al final qui decideix no és el poble, ni els seus representants, qui decideix són els jutges.
2: O sigui, així podríem dir que, pel que fa a reparació, podríem dir que no s'ha fet prou, no? Vull dir, en termes de reparació de les persones represaliades.
3: No, reparació, no hi ha cap. L'única cosa que hi ha és l'oblit judicial, és a dir, el fet de que aquell fet pel qual van ser encausades aquestes persones deixa de tenir efecte i que, per tant, aquestes persones mai han estat encausades. Però, bueno, una cosa que deia ahir l'Elisenda també és digna de ressaltar, és a dir, la llei d'amnistia és una llei limitada, és a dir, té una data d'inici de les activitats que són amnistiades i té una data de final. Què vol dir? Que si tornem a fer les mateixes coses, ens tornaran a condemnar per les mateixes coses. L'estat espanyol amb això no ha canviat. I tot això ho vam donar, vam donar el nostre vistiplau des del punt de vista dels partits polítics a la llei d'amnistia a canvi de res. És a dir, una amnistia històricament sempre ha significat un canvi. Les coses canvien. Quan va haver-hi l'amnistia després de la mort del dictador, doncs és evident que això va originar, diguem-ne, l'oblit dels casos, dels moltíssims casos que durant la dictadura franquista el franquisme va fer, l'oblit d'aquests delictes, però a canvi doncs, hi havia doncs, el compromís per una Constitució, per l'inici d'un règim que es proposava que fos democràtic, etc, etc. Nosaltres aquí hem dit sí a l'amnistia, a l'amnistia dels policies, els altres pues esperem que el cap, encara que sigui al cap d'uns mesos, els acabaran també amnistiant, però a canvi de què? A canvi de que si l'any que ve tornem a fer doncs, un referèndum, ens tornaran a condemnar per fer un referèndum.
2: Què ens dius de l'octubre sobre precisament la salut democràtica del país?
3: Home,
2: o sigui, tenint en compte la memòria democràtica, clar.
3: Jo penso que el país, i jo per país, evidentment...
2: Parles de Catalunya, clar.
3: Parlo de Catalunya. L'1 d'octubre va ser una demostració de la implicació de la gent a la gestió del seu futur. I que, per tant, doncs, en aquell moment hi van posar... la gent va posar moltes esperances i va actuar d'una manera molt decidida perquè aquestes esperances es portessin a terme. Sí. Per tant, en aquest sentit, el poble va ser molt responsable amb el que s'havia de fer i va defensar allò en el que creia, que és que votant és com s'han de canviar les coses, recollint la voluntat de la majoria i participant.
2: Ara parlem de l'ANC, i el present justament del moviment. El paper actual, quin paper té avui l'Assemblea Nacional Catalana?
3: Bueno, l'Assemblea Nacional Catalana el que, diguem-ne, acull és a la gent que encara pensem que, no només nosaltres, hi ha altres entitats i partits, evidentment, no. Però recull doncs, a la gent que encara recull

0: Catalunya, que s'ha vist reduïda, evidentment. Però, bueno, els que encara continuem treballant. Un fet important és que jo crec que no hi ha cap altra organització a Catalunya que sigui capaç de posar al carrer la gent que posa a l'assemblea. I això és un fet, amb independència del nombre de persones. Mira, una de les coses que comentàvem ahir amb l'Elisenda és que nosaltres tenim la sensació, perquè clar, venim d'unes mobilitzacions impressionants, i ja no em refereixo doncs a la via catalana, o que és una cosa que si ens parem a pensar és brutal, però és que el 2019 les riuades de gent que entraven per les marxes a la ciutat de Barcelona era un espectacle digne de veure's, eh? Hores i hores i hores de gent passant per l'autopista i entrant per la Meridiana, o entrant, diguem-ne, per Sant Adrià. No ens en recordem, i bueno, pensem que clar, que ara si mobilitzem, doncs, no sé, 50, 100.000 persones, coi, això és menudalla, no?
1: En comparació, clar, pensa, recordo aquella, no sé si era la de la Via Catalana, no? Que era un milió, podríem dir, no sé si era aquella o era una altra, però
0: bueno, no,
1: és la que, mobilització va ser...
0: És que totes les d'aquella època es comptaven per milions.
1: Saps el que era la quantitat d'autobusos que sortien de Caldes?
0: No, home, penseu que per la Via Catalana, per exemple, de Caldes van sortir 18 autobusos, eh?
1: Ahí està.
0: Sí, sí, 6 dels quals van baixar pobres a l'Ebre, que ja es necessitava gent, i que després van tenir una tornada d'hores eufòrica, perquè si van trigar hores en tornar és perquè hi havia tal col·lapse a l'autopista que no es podia anar més enllà de primera, segona, primera, segona. Doncs Elisenda comentava, diu, bueno, diu, nosaltres, clar, la percepció que tenim de la mobilització és que, clar, hòstia, és que això són quatre gats, no? Però en canvi la gent que ve de fora, la gent que ve convidada per l'assemblea, doncs, a participar en els 11 de setembre, queda absolutament astorada de la quantitat de gent que es mobilitza en aquella diada. És a dir, no hem de pensar que sigui fàcil en aquest moment mobilitzar tanta gent, i l'assemblea ho aconsegueix. L'assemblea, ja et dic, jo crec que és l'única organització d'aquest país que és capaç de reunir tanta gent al carrer.
1: De, llavors, de tota manera, com tu dius, una mica canviat, no? Doncs com es pot reconnectar justament de nou amb tota la ciutadania que en un principi...
0: Bueno, és que a la gent jo penso que se li han de dir les coses tal com són. Anem a veure, aquell que està en el sofà i diu no, ja vindreu a buscar-me o ja fareu una crida quan la cosa vagi de veritat. No, la cosa anirà de veritat quan nosaltres ho treballem. És a dir, quan l'Elisenda comentava hem de tornar a iniciar el procés, té tota la raó. Els partits, els anys 2009-2010, no es van bellugar perquè, diguem-ne, tinguessin en aquell moment un subidón d'independència. Es van bellugar perquè van veure que la gent, ells miraven enrere i el que veien era una munió de gent que els empenyia. I vam ser la gent que els vam empènyer. I la dinàmica va ser una dinàmica activa i una dinàmica, diguem-ne, mobilitzadora, mentre va ser la gent la que va tirar del carro. El problema, doncs, va venir després. Per tant, per reproduir la situació, la primera cosa que hem de fer és tornar a ser conscients de que si no ens mobilitzem nosaltres, no es mobilitzarà ningú. I l'objectiu de l'assemblea és tornar, doncs, a engrescar la gent i fer-li veure una realitat tan evident com aquesta. Els partits per si mateixos, si no se senten pressionats per la gent, són màquines que acostumen a mirar-se al melic i a intentar, doncs, autorreproduir-se, que és una mica la situació en la que estaven a principis del segle XXI. És a dir, eren organitzacions que el que intentaven era anar fent, doncs, proveint la seva gent de càrrecs, diguem-ne, intentar ocupar, doncs, un cert espai, doncs, a nivell administratiu,

0: etcètera, etcètera, però els grans objectius nacionals, bueno, era una mica una enumeració que no tenia cap mena de practicitat. De fet, diguem-ne, si no hagués estat per la pressió popular, el famós del president posi les urnes i totes aquelles coses que van passar, doncs no, els partits no haguessin canviat. És a dir, Convergència, que era un partit que vivia de una mica l'ambigüetat, quan va haver de definir-se com a independentista, va perdre una gran part, una part diguem-ne important del seu electorat, que no volia la independència, però que en canvi votava Convergència. Per què es converteix en un partit independentista? Doncs perquè hi ha una gent darrere que empeny, a la mateixa Esquerra. Esquerra en aquell moment era un partit que sortia una mica del segon tripartit i que estava una mica en la dinàmica de anem a fer doncs un front amb les esquerres de Catalunya, independentment de si són o no són nacionalment catalanes. I en aquell moment es va veure obligada doncs a identificar-se clarament com a un partit independentista i adoptar l'eix nacional com l'eix de la seva actuació política. Tot això es va fer perquè la gent va empènyer. Si la gent no hagués empès, no hagués passat. Conclusió, hem de tornar a empènyer. Llavors hem de tornar a deixar de castigar-nos per lo malament que va anar l'1 d'octubre del 2017 i a pensar que si ho hem de tornar a fer hem d'intentar aprendre dels errors que vam fer el 2017 i el que hem d'intentar és fer-ho millor. Però l'única solució que tenim, si volem un país independent, és tornar-ho a fer.
1: Però hi ha també, a veure, aquí hi ha un govern espanyol, vull dir que no ha fet les coses com caldria, però amb tot i així, pensar que en el moment aquell, quan va passar l'1 d'octubre, qui governava era el Partit Popular. Vull dir, les coses també... dius que després no és que hagi canviat gaire, però si tornem una mica com era la situació, i no només és això, si pensem en el futur que ens espera, no? L'any que ve hi haurà eleccions, pues si no s'avancen abans, la situació política que pot haver-hi és molt més terrible. Vull dir que encara podem pensar encara menys de que es pugui ser possible un altre 1 d'octubre, en el sentit de buscar un referèndum o demanar la independència. Jo t'estic, vull dir, ja m'entens perfectament el que vull dir, que pugui estar en el poder Partit Popular i l'extrema dreta, que també aquí a Catalunya hi ha una extrema dreta, perquè a vegades diem independència, aquí hi ha una extrema dreta també, vull dir, tenim la com es diu, la que està catalana,
0: l'Aliança
1: Catalana.
0: A veure, 2017, el govern del PP de Mariano Rajoy no hagués tirat endavant el 155 sense el suport del PSOE. I el PSOE va donar suport al 155.
1: En aquest moment, sí.
0: Per tant, les coses clares. Salvador Illa es manifestava de bracet amb el PP, amb Vox, perquè en aquell moment l'extrema dreta espanyola no era un problema, perquè per defensar la unitat d'Espanya hi són tots els espanyols. Ara, i vull que m'entengueu, jo no intento justificar diguem-ne cap extrema dreta catalana, però resulta que els catalans sí que hem de ser porucs de que hi hagi una extrema dreta independentista, però en canvi els espanyols no poden ser porucs de que tinguin un partit d'ultradreta que dona suport a la unitat d'Espanya. Hosti, jo és una cosa d'aquelles que sempre m'han fet ballar el cap, sempre m'ha fet ballar el cap. És a dir, nosaltres sempre hem de tenir unes actituds molt més morals que les que ells mateixos s'apliquen. El mateix Pedro Sánchez ha donat les gràcies a Vox perquè va donar suport amb un decret que va portar a les Corts i va donar públicament gràcies a Vox. I això no vol dir que jo estigui d'acord amb l'extrema dreta. El que dic és que la classe política espanyola té molt clara quins són els temes en els que van tots de bracet. I no els hi fa fàstic.
1: Però si a l'hora també van també de bracet, l'Aliança Catalana i l'extrema dreta, com t'ho diria jo, van també de bracet. I tot i que digui que és independentista, en realitat tampoc ho és.
0: Bueno, a veure, jo amb això ja jo conec gent que és partidària Aliança Catalana i que són independentistes. Vull dir, jo no en dubto que la Sílvia Oriol sigui independentista. El que a mi no m'encaixa i em sembla que no té cap ni peus és que basin el seu discurs en la discriminació racial. Un partit racista és un partit que parteix d'un pressupòsit que atenta als drets humans. És a dir, apliquen a un col·lectiu les mateixes regles que els espanyols ens apliquen als catalans, que ens tracten com un col·lectiu sense fissures. Som pel mal, som tots iguals. Això és una cosa. Una altra cosa que sí que vull posar de relleu és que per segons quins temes tots els espanyols van junts. Per això et deia, és a dir, el que passa és que el PSOE és la cara amable i el PP doncs, és la cara dura. Perquè, clar, què deia, per exemple, l'Elisenda ahir? La llei d'amnistia desactiva completament totes les accions que contra la repressió es puguin dur des de Catalunya. Per què? Perquè de cara als governs estrangers s'ha resolt el problema. És a dir, en les cancelleries europees i mundials el problema català ja ha deixat d'existir perquè d'alguna manera el govern espanyol ha aconseguit un apaivagament de la situació amb la llei d'amnistia. Situació que el nostre president Salvador Illa no deixa de repetir una i una altra vegada, és a dir, el que estem en una situació de normalitat, ara la cosa és normal, sí, però fan un pacte per la llengua i fa 4 dies sortia el president de Plataforma per la Llengua dient que era una vergonya, perquè el govern no feia res i que el conseller de promoció del català o de foment del català era una persona que d'alguna manera intentaven esquivar tots els consellers del govern perquè era una mosca cojonera. És a dir, ni en el tema de la llengua són capaços de portar endavant coses positives. Mira, coses concretes. L'altre dia publicava la Intersindical una queixa perquè els mestres tenen com una mena de carnet i havien fet una versió, el carnet actual físic era en català, i havien fet una versió electrònica en català i en castellà, quan els mestres aquí a Catalunya estan obligats a tenir una titulació en català. És a dir, no és un problema que els mestres en Catalunya no ho coneguin. Llavors dius, a què ve això? Bueno, són aquesta, diguem-ne, progressiva introducció del bilingüisme i aparcament i discriminació del català en coses concretes del dia a dia, ja sense fer referència als centenars i centenars de publicacions del BOE, de normes que, diguem-ne, marginen la situació del català, la situació reconeguda legalment del català. No hi ha diguem-ne, en escenaris on això no és possible. El conflicte continua. Hi ha un conflicte evident en Catalunya i no s'ha donat cap pas per resoldre. El que estan és d'alguna manera tapant-lo en totes aquestes accions per tal de que sigui gestionable, no? Suposo allò que deien als anys 30, no? Hemos de conllevar el problema català. Pues bueno, pues ells el que intenten és conllevar el problema català, però no l'intenten resoldre.
1: Parlem ara precisament amb l'ANC, no? Amb la relació amb els partits, com ha de ser la relació entre l'Assemblea Nacional Catalana i els partits polítics?
0: Bueno, el que el 2017 va funcionar va ser un moviment basat en tres potes, no? Una pota de societat civil, una pota de partits i una pota diguem-ne institucional. En aquest moment l'Assemblea ha de tornar a recuperar la dinàmica de la gent al carrer per tal de tenir capacitat de pressió sobre els partits, perquè si no els partits no es mouran, la cosa és així de clara. Llavors, en què està centrada l'Assemblea en aquest moment? En recuperar aquesta, aquesta dinàmica social. Quan l'Assemblea tingui de nou prou capacitat i prou poder com per plantar-se davant dels partits i pressionar-los, serà el moment de parlar amb ells. El que deia, també em sembla que l'Elisenda en alguna d'aquestes diguem-ne comentaris que ha fet, ho deia, diu, en aquest moment no té cap sentit o té poc sentit parlar amb els partits perquè els partits no faran cas.
1: En el context internacional i a l'escenari global, o sigui, la ONU i els Estats Units, no? Després del que explicava també Palucit, com veus el paper internacional justament del cas català?
0: Bueno, també recollint una mica el que deia ella, és a dir, internacionalment podem fer tota la difusió i tota la podem tenir molta activitat, però clar, ha de ser basada en alguna cosa que passa. És a dir, la independència no se la regalarà a ningú. Això ho hem de fer nosaltres. Si nosaltres ho fem, doncs tenim en aquest moment elements que són capaços de fer aquesta difusió i pel mateix moviment dintre de casa nostra som capaços de tornar a focalitzar doncs, puntualment l'atenció mundial. Però el que hi ha a la base és la nostra mobilització, on nosaltres ens creiem i lluitem i treballem per la independència, o si no, això no ens vindrà de fora ni ens ho donarà ningú.
1: I sí, en geopolítica, el món ha canviat molt des del 2017. Com afecta això justament al dret d'autodeterminació?
0: Bueno, el món s'ha polaritzat, llavors hi ha hagut un increment dels conflictes i dels conflictes armats. Això a priori no és una cosa que no és un escenari que sigui doncs, positiu ni que sigui favorable a la independència de Catalunya. Tenim present que Catalunya és una nació que està inserida en un nord democràticament avançat, econòmicament avançat, etc. No ens és favorable la situació internacional, però bueno, tot això és com tot, és a dir, en un moment donat es pot desencadenar una crisi i imaginem-nos per un moment i resulta que el Quebec, doncs, el moviment independentista torna doncs, a forçar un referèndum.
1: Això seria tenint en compte comparacions, no? Comparacions clar, internacionals.
0: Clar, clar, és a dir, és evident que nosaltres no som Somalilàndia, sí, que és un estat que ha estat...
1: Va parlar molt també, sí, Elisenda.
0: Que ha estat reconegut ara fa 4 dies per Israel, fruit d'una mica d'aquesta confrontació geopolítica, no? No som una nació que estigui en aquest... en aquest escenari. Som una nació que està en l'escenari de conquerir la seva independència a través dels mitjans de les democràcies liberals, que és on estem instal·lats. Vol dir que no descarta ni podem descartar que en un moment donat aquest entorn ens torni a ser favorable. Imaginem-se doncs, això, un referèndum al Quebec, un referèndum a Escòcia, doncs uns moviments independentistes a Gales i a Irlanda del Nord, és a dir, un moviment geopolític en l'àmbit en el que nosaltres estem inserint, pues no ho podem descartar. I per tant, el que hem de fer és treballar i estar preparats perquè en un moment donat puguem aprofitar les oportunitats que a nivell geopolític se'ns plantegin. Vol dir que en aquest moment, ja dic, l'entorn no ens és favorable perquè la geopolítica no passa per la nostra realitat, passa per la realitat de països amb una opressió molt més gran i que per tant doncs, estan subjectes a una polarització de països que estan enfrontats entre si, no? El conflicte
1: d'Iran... Per exemple, va parlar també bastant, no? Justament en els països com que tenen molta por, justament també de Rússia, no? Vull dir, sí. Polònia i tots aquests països...
0: Clar, perquè era... Clar, ella en un moment donat va... Jo crec que a partir de la intervenció d'una intervenció del públic va comentar una mica la posició lituana en aquest moment, sí, davant de la admissió del català a la comunitat europea, no? A l'euroregió com a idioma oficial. I clar, els lituans estan en contra, i clar, la gent una mica es fa creus, però tot això ve motivat per la geopolítica. És a dir, a l'estat espanyol, Estònia, per exemple, en el 2017 era un dels països que estava més a favor de donar suport a la independència de Catalunya. Era una cosa que corria les notícies i tal. I en un moment donat ho deixa de fer. Per què? Doncs perquè el govern espanyol desplaça ja tota una àrea a l'aèria de combat per defensar les fronteres estonianes de Rússia. Clar, a partir d'aquí els estonians doncs ells han de mirar pel seu. Tots aquests països, Estònia, Lituània, Polònia, són països que tenen molt a prop la Unió, l'actual Rússia, tenen molt recent el record de com Rússia els havia atacat, o en aquell cas la Unió Soviètica, i que per tant l'amenaça, diguem-ne, que nosaltres des d'aquí, motivada per la guerra d'Ucrània i tal, veiem relativament lluny, no és una cosa que tinguem present en el dia a dia, ells sí que ho tenen present en el dia a dia. Ells cada dia doncs estan subjectes a que hi hagin vols de drons, que hi hagin intercepcions d'avions que arriben fins a la frontera i se'n tornen, tenen molt present, molt present. De fet, països com Suècia i com Finlàndia, que fins a la guerra d'Ucrània eren països diguem-ne que no estaven dintre de l'OTAN, s'incorporen a l'OTAN. Per què s'incorporen a l'OTAN? Perquè, clar, tenen por de patir, diguem-ne, una agressió russa. Això és un tema molt viu allà, i la geopolítica funciona. I funciona en aquest sentit. Els espanyols, l'estat espanyol disposa d'un exèrcit que és capaç de donar suport militar a països que militarment són febles, i ells, evidentment, doncs clar, no s'hi posicionaran en contra, al contrari.
1: Parlem ara del futur del moviment i les noves generacions, generació de joves. Com connecten a l'1 d'octubre amb les generacions que no, justament, que en aquell moment no el van viure?
0: Bueno, jo penso que això és un tema, diguem-ne, connectar amb les...
1: Diria com connectem, no? Vull dir, com des de l'Assemblea.
0: Des de l'Assemblea el que sí que s'està fent és un esforç per incorporar doncs aquest jovent que ja des de la Diada de l'any passat es va detectar participant a la Diada, que és un moviment que es va constituir al marge de l'Assemblea, però que ara s'estan trobant elements de col·laboració per tal que s'incorporin dintre de l'Assemblea.
1: És a dir, que, davant de, o sigui, si hi ha relleu generacional dins de l'Assemblea.
0: Per el que hem pogut observar en els dos darrers anys, hi ha un jovent que està disposat a tornar, i sobretot jovent que es mobilitza per un tema com la llengua. El cas del Correllengua és un cas paradigmàtic, és a dir, el Correllengua organitzat l'any passat s'organitza a través d'entitats i gent jove que treballa per la llengua. Sembla mentida, però hem de tornar una mica als elements bàsics de la defensa de la catalanitat, en aquest cas la llengua. I en la defensa d'aquests valors hi tornem a trobar el jovent. L'Assemblea el que intenta fer i el que intenta posar en marxa doncs és un escenari de col·laboració i un escenari de que es trobi aquesta gent còmoda i entre nosaltres. És evident que les activitats habituals de l'Assemblea, i només cal anar doncs a alguna xerrada o alguna reunió de l'Assemblea, ja veus que som gent d'una determinada edat.
1: Ahí està.
0: Sí, però la gent que es va manifestar a Urquinaona el 2019 no era...
1: No, havia molta gent jove.
0: No era el perfil, és a dir, nosaltres ja tenim una edat com per...
1: No, i fins i tot l'any passat mateix, vull dir... Es va veure, vull dir que el jovent també es veu en les, quan arriba la Diada, vull dir, en les manifestacions
0: sí.
1: de la Diada.
0: No, és una cosa que sobta, quan has anat a tantes diades, sobta veure com ara hi ha un component de gent jove que es fa veure. Vull dir que abans sí que podries veure els pares, però clar, són una mica, diguem-ne, la conseqüència dels fills que anaven a les manifestacions amb els pares a l'època, diguem-ne, del creixement del moviment independentista. Tots aquests nanos que van viure doncs, aquest moviment, doncs els que ara doncs, són ja adolescents o passats l'adolescència i que, per tant, tornen a la reivindicació. Perquè al final jo crec que és com tot, és a dir, les causes del problema no han desaparegut. Mm-hmm. Jo me'n recordo, el 2006, la Plataforma pel Dret a Decidir va convocar una manifestació per la situació de Rodalies. El 2025 es torna a convocar una manifestació per la situació de Rodalies. El problema que tenim en Espanya és un problema estructural. No té solució dintre de l'Estat espanyol, perquè és estructuralment l'Estat espanyol està constituït d'aquesta manera. Per tant, no hi ha solucions parcials. Qualsevol pegat que li posin serà per continuar amb la mateixa situació de decadència. Decadència econòmica, decadència cultural, decadència de catalanitat. Tot això, si no som capaços de trencar-lo i trencar-lo amb el moviment, amb la independència, assistirem a una progressiva devaluació de la situació com a catalans al nostre país. I això ho estem veient amb els nostres fills, ho estem veient amb els nostres nets, i si visquem ho veurem amb els nostres besnets si no som capaços de posar-hi remei. I és una mica això el que hem de tenir present. Vull dir, si d'alguna manera ens importa el futur i el futur dels nostres, no ens queda altre remei que lluitar. No pot ser que acceptem d'una manera, diguem-ne, fàcil el que estructuralment cada any, des de fa decenes d'anys, una part tan important del producte de la nostra feina se'n vagi amb impostos i no torni. És que és una cosa d'aquelles que dius, és que no te la pots permetre. Llavors, clar, et clames perquè no tens vivenda de protecció. Bueno, si no tens els diners per fer vivenda de protecció oficial, com ho vols fer? Ens queixem de la sanitat. Bueno, pues, escolta'm...
1: Joan,
0: ui, dos minuts,
1: és que eres sense temps. Jo te volia fer res, mira.
0: A mi que se'm feia llarg, això.
1: Sí, pues ja estem al final. Mira, una frase final, un futur possible. Què t'agradaria poder dir d'aquí a 10 anys sobre l'1 d'octubre?
0: Què és una festa oficial de la República Catalana?
1: I si fos més, i si pogués aconseguir més, encara més, no?
0: Oh, i tant, i tant.
1: Doncs, Joan, gràcies. Arribem aquí al final. Gràcies per aquesta mirada serena, també honesta, necessària i molt participativa a l'hora d'explicar. Gràcies per ajudar-nos a recordar, a entendre i a situar l'1 d'octubre en el present. I gràcies per la feina que feu des de l'Assemblea Nacional Catalana de Caldes, mantenint viva la memòria i el compromís democràtic. Doncs això, que ha estat un plaer tenir-te aquí de nou al fòrum.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I sempre estareu convidats. Amb aquesta conversa tan plena de memòria, de reflexió i de país, arribem al final del programa d'avui, 1 d'octubre, que ens recorda que la dignitat resisteix, que la memòria és present i que les comunitats com la nostra continuen fent camí. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar i gràcies per formar part d'aquesta plaça que cada dia construïm plegats. Demà hi tornarem amb més paraules, més cultura, més debat i més vida. Que tingueu molt bon dijous. Oh,

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració, han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. A 6:45 del vespre, la sala E de les Cases dels Mestres acull l'acte d'escolta obert a la ciutadania organitzat pels Comuns de Caldes, una trobada que té com a objectiu conèixer de primera mà les preocupacions, necessitats, idees i propostes dels calderins i calderines. Des del grup polític han volgut destacar que l'acte es planteja com un espai de conversa i participació en què la veu dels veïns i veïnes sigui la protagonista. Tot sota el lema "Volem construir un municipi que escolti, que compti amb la seva gent i que doni resposta a les necessitats del dia a dia". Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes a través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi. L'ens comercial ha impulsat la campanya "T'agrada comprar al poble", una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. I acabem amb el temps. Avui tindrem un cel variable amb més núvols i alguns ruixats durant la tarda que podran deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Les temperatures es mouran entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà divendres es mantindrà el temps estable sense precipitacions i amb temperatures similars entre 16 i 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
5: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
3: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
6: Felicità és tornar.
3: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major.

Bon dia. Des dels estudis de Ràdio Caldes del carrer Vallit, us parla el vostre locutor, Pepe Santos. 12 hores, 5 minuts d'avui dijous, ja 1 d'octubre del 2026. Programa 17 escons. Després del bon sabor i gust i el que vàrem disfrutar el dijous passat amb la presència dels exregidors Rafa Ruiz i també Raimundo García Carreras, continuem amb aquest camí que ens hem proposat durant aquesta temporada de posar a disposició dels nostres ciutadans i dels oients que, si ho vulguin i ho desitgin, part de la història recent de la nostra població. El Rafa ens va posar amb l'explicació de moltes anècdotes quin va estar aquells 4 anys de legislatura des de que vàrem començar el maig del 1979 fins al final. Avui volem ja, per tancar aquesta primera legislatura de 1979 a 1973, d'alguna manera subratllar, reforçar aquesta història, citant simplement de títol, no anecdòtic, però sí un llistat sumer breu, aquelles realitzacions que, i aquells esdeveniments, aquests fets que es varen produir durant aquests 4 anys, simplement per reforçar el que dèiem l'altre dia. Com hem dit moltes vegades, aquesta és la nostra opinió, l'opinió recollida per, d'alguna manera, artífexs, agents participants en aquests anys, però també és possible que hi hagi gent que tingui una altra opinió o que pensi que els fets es van produir d'una altra manera. Els estudis de Ràdio Caldes estan oberts perquè vingueu aquí, parlem i analitzem conjuntament tota aquesta part de la nostra història. Si tenim temps, ja farem una primera passa sobre la segona legislatura, 1983-1987, exactament igual com vam fer a la que ara acabem. I ja us avancem que la propera programa, el dijous que ve, el dia 8 d'octubre, doncs tindrem aquí la presència de 2 o 3 antics regidors. Clar, què és el que passa? Aquest programa acabem de començar, però sabem que té bona acollida i sobretot els protagonistes d'aquells anys, ho vàrem dir-ho, fins a 139 dones i homes de la població tenen ganes de passar per aquí, passant-se una bona estona i recordar conjuntament aquell pas pel nostre consistori. Això serà la segona part i mirarem de complir avui i de fer aquesta introducció. Bé, tot allò que dèiem va ser fruit de que els partits polítics representants escollits, 4 d'ells, recordem, el PSC, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes Unificats de Catalunya, el PSUC, van arribar a un pacte de govern. El 5è partit polític, llista municipal, la coalició Centristes de Catalunya, UCD, va considerar que havia de restar en l'oposició. Amb el temps ens permet dir, almenys amb aquest locutor, els pactes de govern sempre són positius, i més amb les administracions locals. Per què? Perquè la visió que té és molt propera al ciutadà. I, per tant, hi ha molt més acord que desacord, i, en general, la ideologia dels partits poc o res té a veure amb aquesta acció de govern municipal. També, siguent sincers i amb honor a la veritat, val a dir que aquest pacte es va trencar al final de tot. En el darrer moment, i uns mesos abans de les eleccions, Convergència i Unió va trencar el pacte. Això també va ser una novetat, però vist el que va passar, ara es veu que a la gran majoria
d'ajuntaments que hi ha un pacte de govern, quan arriba quan s'obren les finestres i es pugen les persianes i es vislumbra ja les noves eleccions municipals, els pactes, sobretot pel partit, diguéssim, minoritari, normalment es trenquen. Això va ser així. També val a dir que la situació econòmica heredada, és a dir, 31 de desembre del 78, era més que acceptable, i això va poder permetre dues coses: accedir a crèdit, al crèdit bancari, i permetre moltes actuacions al poble. Me'n recordo que ens deia el Rafa que quan ell va arribar al 1972, pràcticament pocs carrers de la població estaven asfaltats. Estaven asfaltats. Bé, la situació aquesta va ser bona i es va poder anar al finançament. Això també val a dir que es va produir una certa dificultat, perquè una part dels fons que venien dels tributs generals de l'Estat s'endarrerien. És a dir, en aquells moments l'Ajuntament, ja també ho vam dir-ho, es nutria més que de taxes i d'impostos dels ciutadans, de les aportacions que feien a l'Estat a través de els governadors civils i les diputacions, i aquestes eren lentes, amb la qual cosa molts dels projectes que es van executar es va començar a veure que tenien no una execució durant una legislatura, sinó que bastant dels problemes que venien derivats de situacions anteriors representaven dos i fins i tot tres legislatures per poder ser tancats. Sense anar més lluny, a l'Institut, que parlarem la setmana que ve, va ser una obra, un projecte que va ocupar pràcticament dues legislatures. Durant aquells temps, clar, també dèiem que a la població, a l'Ajuntament, mancava un cens, no hi havia un cens, i per tant era dificultós de cara als responsables municipals veure les possibilitats de que cada ciutadà contribués a través de taxes o impostos. Aquest va ser una de les realitzacions que es van fer, que es van fer. Ja en aquella primera època, que l'altre dia ens vam comprometre a dir-ho, en aquells moments la població estava al voltant de 10.000 persones, 10.000 persones, amb exactament 10.168 en el 1981, doncs en aquell moment ja es va començar a veure, a generar-se un problema que també va ocupar el temps de les següents legislatures, dels següents consistoris, que era la dificultat per accedir a l'aigua potable. Fins a aquells moments la població havia accedit a l'aigua potable, no hi havia problema, i en canvi això, que coincidia amb que es començaven a desenvolupar urbanitzacions, es anaven creant urbanitzacions que es anaven d'alguna manera nutrint de persones, de famílies que venien de fora de Caldes, moltes d'elles de la gran ciutat, es va plantejar que l'abastament d'aigua potable tenia unes limitacions, i per tant va obligar a l'Ajuntament a pensar solucions que ja des d'aquell primer moment es van plantejar en tres línies potencials d'actuació. La primera era la construcció d'una presa, una presa que va durar molt temps i que finalment no es va fer, encara que es va iniciar, es van fer fonaments. Segon, l'aprofitament de les antigues pedreres del Remei, que és en el comí de pujada cap al Farell,
pujant a mà dreta, allà hi havia unes antigues pedreres de les que sortia aigua, una miqueta d'aigua, i per tant es va pensar que allò, ben protegit, ben ordenat, podia ser una reserva important, molt més propera a la població i amb un tamany raonable que possibilitava pujar l'aigua de la riera i ser emmagatzemada amb aquest embassament molt més petit. Aquesta va ser una idea que va sortir. Després, és veritat que la història ens diu que assegurar definitivament l'aigua a tota la població, quan diem a tota la població és tota, va ser gràcies a la connexió amb la xarxa, a la connexió de xarxa Aigües Ter Llobregat, que va portar l'execució i va finalitzar les seves gestions, que com sempre porten molts anys, a l'Ajuntament presidit pel alcalde Bonhora, Josep Maria Bonhora. Això també en parlarem. Transformacions significatives d'aquesta legislatura de que acabem, 79-83, pues volem destacar-ne tres per la importància que han tingut. La primera és que els pares i els professors i la propietat del centre escolar Montbui, la tradicional, recordeu, farinera, obrim un parèntesis, perquè es va crear a l'antiga farinera, al costat de la plaça de Catalunya, doncs varen pensar que el futur de l'escola era adherir-se, passar a les xarxes d'escoles públiques que en aquells moments s'estava movent a tot el territori català. També en parlarem de manera més acurada i amb persones que van estar al capdavant d'aquesta transformació. Això va ser molt important perquè la població en definitiva va passar de tenir una escola que no deixava de ser una escola privada a potenciar les escoles públiques. Varen passar ja d'una escola que era a l'antic geògraf Parisi, actual Farell, a tenir-ne dues. Aquesta va ser un canvi significatiu important. Un altre canvi significatiu important que va portar molt en renou a la població va ser el concepte de contribucions especials. Expliquem-ho, això. És a dir, els ciutadans participaven des del punt de vista econòmic poc en la gestió dels diners del poble, del consistori, ja ho hem dit abans, perquè, entre altres coses, el cens era pobre, molt, el padró municipal era molt feble. I a més, anar a buscar recursos per fer coses, també es va dir que els beneficiaris de les millores havien de ser serien els ciutadans, i per tant d'alguna manera el ciutadà que li arreglaven el carrer, que li asfaltaven i que li enllumenaven i que li posaven les canonades d'aigua, d'alguna manera tenia un compromís moral i també real de contribuir, i per tant, en tant en quan el padró no estava fet, la llei possibilitava en els ajuntaments cobrar una part d'aquestes actuacions en els ciutadans, unes quantitats que rebien el nom de contribucions especials perquè estaven en funció d'on es feien, a quins ciutadans afectaven i els costos d'això, de tal manera que la llei possibilitava que un tant per cent del projecte hagués de ser assumit pels ciutadans. Això va provocar molta polèmica a la població, però bueno,
la població va tirar endavant. Després veurem que també l'Ajuntament no solament va aplicar això, sinó que, a més, d'alguna manera va generar amb el Consell de Caixes uns crèdits amb uns interessos raonables perquè el Vilatà, a través de l'Ajuntament, es pogués acollir i, d'alguna manera, la càrrega dinerària que representava això es pogués dividir amb el temps. Segona puntualització. I la tercera, que avui en dia també possiblement farà gràcia, és que el 15 de juny del 1981, la parada de segalers que estava davant de l'església va desaparèixer. Sí, sí. Davant de l'església hi havia una parada de l'autobús de segalers que pujava per Pi Margall, parava davant de l'església, era el principi final també de la línia, no hi havia l'actual estació, evidentment, i després baixava per Font i Boet, plaça Catalunya, i ja sortia, parava al costat d'on està avui en dia la xurreria del bon amic Xavier Biosca, de la família Biosca, parava allà. Fixeu-vos bé, va desaparèixer, no la parada, va desaparèixer l'autobús. Això va ser significatiu. De ben segur que els que van gestionar aquest canvi conceptual els hi va costar aconseguir que segalers transformés el final i el principi de la seva parada, de la seva línia que estava davant de l'església. I a més, els autobusos que venien de Sant Feliu de Mollà, de muntanya, baixaven pel carrer Major. És a dir, això ho hem vist, encara era més complicat. El carrer era una miqueta més ample que ara, no molt més. Les aceres eren petites. També parlem que va portar polèmica l'actual urbanització del carrer, però imagineu-vos autobusos pujant, baixant, cotxes i cotxes parats, perquè fins i tot hi havia alguns establiments de reparació de vehicles, botigues i tal. Això conceptualment va ser un canvi significatiu, perquè és el que va començar a fer a pensar en els experts, o també en els no experts, i en aquells que sempre parlen de tot, que el carrer Major, això de dos sentits de circulació, s'havia de replantejar. Per què? Perquè la distància entre façana i façana, entre porta i porta, era la que era, i no es podia donar prioritats als vilatans que caminaven. Repeteixo, 15 de juny del 1961, canvis molt importants que s'han traduït en un sistema de viure, en una manera de viure completament diferents. Altres, i molt significat un, és que els partits polítics sí que portaven, evidentment, una part ideològica, i aquesta part ideològica s'havia de manifestar amb la transformació del nomenclàtor de carrers, que venien de l'època de la dictadura. I això també va costar, però ja en l'any van ser de les primeres actuacions canviar molts carrers. Canviar. Això tampoc és senzill fer-ho, per tot el que representa en el dia a dia ciutadà el nomenclàtor dels carrers, i també fins i tot amb tot el que es representava de paqueteria i de correspondència. Això va estar així. També sembla una tonteria, però fins a aquells moments la Festa Major havia tingut un plantejament, i el nou Ajuntament va considerar que la Festa Major s'havia de realitzar al carrer. És a dir, que la festa havia de ser popular. Clar, 1979,
la realitat fins a aquells moments és que hi havien, i encara hi són, dues entitats cíviques culturals que són les de més prestigi a Caldes, podem citar el Casino Caldense i el Centre Democràtic i Progressista, i una d'elles es va molestar perquè l'Ajuntament va plantejar allà el fet de posar un embalat, un embalat, perquè entre altres coses les tendències socials de tots els ajuntaments en aquells moments era treure les festes, els balls, les actuacions al carrer, posar-ho a disposició del ciutadà. Déu-n'hi-do, també, Déu-n'hi-do. I ja d'aquella època, també volem significar que dues realitzacions que eren molt importants, un projecte poliesportiu era absolutament necessari per a la població. És a dir, la gent aquí a Caldes feia molt esport. Fixeu-vos que l'altre dia en un programa magnífic que es va fer aquí al costat, que la Ràdio Caldes, hi vàrem ser present, la desena festa Nit de l'Esport Calderí, es reconeixia tres entitats que una d'elles només ha fet 50 anys, Penya Blaugrana. Una altra només ha fet 70 anys, Club Natació Caldes. I una altra 100 anys, Esport Ciclista Calderí. Escolteu, la necessitat d'instal·lacions esportives, un pavelló esportiu, una piscina, era del tot necessari. I es va tirar endavant. I també perquè per tancar l'any 79, si no hi havia prou feina en l'Ajuntament, es va plantejar Torre Negrell, una urbanització més, amb uns propietaris d'uns terrenys que van presentar la tal. Jo, si no me recordo malament, el primer projecte que van portar a l'Ajuntament plantejaven un desenvolupament urbanístic per 14.000 habitants, 14.000 persones. Nosaltres ara estem arribant a les 19.000. 14.000 en el 1979. Evidentment, amb el desenvolupament posterior d'aquest projecte i el pla que es va fer, es va limitar a la població potencial a Torre Negrell amb unes dades raonables pel conjunt de la població i pel conjunt de recursos que té la població. Una població, si ha de créixer, i ha de créixer ordenadament. És això. Dos fets significatius, que un d'ells va sortir l'altre dia. Un era molt significatiu, ideològic, que es va produir a principis del 1980. El monument en els caiguts de l'època franquista que estava a la plaça de Catalunya, com no podia ser, i també com havia passat a la immensa, no m'atreveixo a dir, totalitat de localitats catalanes, va desaparèixer, l'Ajuntament va desaparèixer. Això, evidentment, a les poblacions té gent que aplaudeix, però també té detractors. Una societat plural té això d'aquí. I un dels punts que també va parlar l'altre dia el Rafael Ruiz va ser la necessitat de que els càrrecs electes tinguessin i que tinguin una compensació a la seva dedicació. Una altra cosa és que visquin d'això. Això no es produïa en aquells anys, però sí que hi havia una certa compensació. Evidentment, com BBDA, s'havies d'anar a la ciutat per fer gestions, els tíquets que tu avançaves a l'Ajuntament te'ls remusava. Això era de calaix, encara ho és avui en dia. Però es va trobar a l'Ajuntament que algunes persones havien de dedicar temps a això i, per tant, comportava que també tenien una reducció de la
d'aleshores a la feina que ells desenvolupaven. I per tant, depenent de qui contractava, doncs aquesta reducció, que era, és legal, ho havien d'acceptar, i ho marcava l'empresa, la compensava econòmicament o no. La compensava econòmicament amb altres períodes de temps, o bé tenia una minva de períodes de temps,

sempre hi ha hagut allò que diem la inventiva ciutadana, no? Les llegendes urbanes de que els ajuntaments es guanyava i es guanya molt. Avui en dia és molt fàcil. En el portal de transparència de totes les administracions, hi ha el que cobren tots els nostres representants, els representants polítics, també els treballadors, i sota el concepte de què cobren. Escolteu, a la gran majoria d'ajuntaments, no diem els ajuntaments grans, les compensacions doncs són normals, són normals, no són extraordinàries, no són extraordinàries. Bé, en aquesta època ja es comença a veure que per tenir institut oficial del Ministeri, encara no estaven transferides les competències educatives a la Generalitat de Catalunya, s'havia de fer una oferta de terrenys. Perquè, com dèiem l'altre dia, i ho tornem a repetir, i ho direm, es volia un institut oficial perquè els nostres estudiants, el nostre jovent, no hagués de desplaçar-se de la població, però també amb un edifici. És a dir, no era solament l'institut com a tal, des del punt de vista administratiu, no, amb un nou edifici. I, per tant, aquí una de les tasques continuades va ser fer una oferta de terrenys, una oferta de terrenys. I després també, l'any 1980, allò que dèiem l'altre dia, el parc de l'estació, pel parc de l'estació s'havia de fer algun lloc. I per tant, l'Ajuntament va comprar els terrenys que després es van destinar a la... en el parc municipal. Antics terrenys que havien estat provisionalment no, molt de temps. Primer l'estació de tren, les mercaderies que es dipositaven allà, les gerbordes que baixaven de la pedrera del Farell, i després, un cop tret aquesta estació d'autobusos i les gerbordes, el pàrquing de l'empresa Segalers dels autobusos. Finalment el parc va ser una realitat a juny del 1981, és a dir, pràcticament en 2 anys es va aconseguir tot això, amb un projecte que va estar dissenyat, dirigit i executat per l'arquitecte local, el Xavier Salaverdé. D'aquesta època volem citar un fet luctuós greu, i em recordo amb aquelles persones que van perdre la vida. Uns ciutadans van perdre la vida amb un accident desgraciat que va tenir lloc el 29 de juny del 81 en el molí d'en Ral. Un desgraciat accident fruit de les circumstàncies adverses i de l'atzar, que va fer que persones que coneixien molt el món de la ramaderia, pagesia i tal, doncs no es donessin compte que en un dipòsit d'aigües fecals s'havia acumulat gas tòxic i varen morir allà fins a 7 persones. Això va golpejar moltíssim a la població, moltíssim, a la població i a quasi totes les poblacions del voltant. Terrible, va ser terrible, perquè a més van ser d'una mateixa família. El record nostre, carinyós, perquè, i sobretot pels el reste de la família que es va quedar, aquí. Va ser tremenda, va ser un dels moments que la població... possiblement recordem que es va unir més amb el dolor d'uns vilatans que per voler fer les coses bé doncs es van trobar amb aquesta situació.

simplement el record d'aquelles famílies i del que encara ens acompanya, que alguna d'aquestes persones de tant en tant ve aquí donar un cop de mà a Ràdio Caldes. Bé, això és els anys aquests. Va haver-hi un fet també significatiu per nosaltres, i és que finalment el Pla General es va aprovar. Fixeu-vos bé, el Pla General es va aprovar amb una limitació a 10 anys vista de 14.000 habitants. Acabem de parlar que la primera idea de Tornegrell ja és el que el Pla General contemplava tota la població en 10 anys. I bé, i l'aprovació d'aquest pla, l'aprovació inicial del Pla General d'Urbanisme és el que va permetre d'alguna manera tancar la legislatura, aquells 4 anys, amb una... Bé, contents, la gent estava contenta. Es va inaugurar la presa d'aigua de la Pedrera el 16 del 10 del 82, si no recordo malament, mesos abans d'aquesta inauguració, el llac que s'havia format, només que s'havia format però que s'havia d'inaugurar, assegurava aigua per 6 mesos, aigua potable per 6 mesos, amb una població que l'aigua sortia i surt i que és difícil entendre que faltés aquesta aigua. Per tancar aquesta legislatura volem agafar una... En aquells anys el Setmanari Montbui va celebrar el tercer aniversari dels ajuntaments democràtics amb un treball que va fer que era el grau de satisfacció de la gestió municipal. Per què dic això? Perquè, clar, era la primera vegada que un consistori complet de l'època democràtica aviat, un any després, hauria de rendir comptes de la població, i per tant la població, cada ciutadà, podíem valorar el grau de compliment o no de les promeses fetes a la campanya, el grau d'incompliment, els nous problemes que s'havien afegit, en definitiva, com havia estat la gestió. Doncs bé, un any abans, el grau de satisfacció de l'enquesta que havia fet el Setmanari Montbui deia que entre un 70 i un 80% de la població enquestada, ara no recordo quan era, però estava satisfeta, era favorable a aquesta gestió. Per tant, podem dir que almenys aquells 4 anys, amb alts i baixos, amb moments de tensos, amb moments favorables, amb moments de discrepància, havien aconseguit el que s'havien proposat, com sempre diem aquí, els 17 regidors. Per què? Perquè d'una manera o altra, amb menys intensitat, tots havien aportat. I per tant, en el mes de maig del 1983, els ciutadans de Caldes, com de tot l'estat espanyol i també de Catalunya, evidentment, érem convocats a les segones eleccions democràtiques. Punt final, el 79-83.

esperem i desitgem que hagueu disfrutat d'aquest quatrienni i amb moltes notícies que potser les sabíeu, eh? Us les recordem, i potser altres que no les sabíeu, però què és important? Això és història viva, és la nostra història, i per tant venim obligats a transmetre-la. I també la gent, jo crec que té un component moral i ètic per conèixer-la, perquè si no, després crec que tens poca legitimitat, no m'atreveixo a dir nul·la legitimitat, per criticar o per proposar o per parlar del que s'ha fet o que s'ha deixat de fer. Bé, veiem el temps, encara tenim una estoneta per parlar del 1983 al 1987, que com hem us avançat abans, la setmana que ve tindrem, jo crec que dos regidors, que a més també és perquè van estar a l'acció de govern, en l'acció de govern, que ja ho anuncio, que seran l'Àngel Bejarano Pacheco i el Joan Vidal i Saún. Un molt posat amb el tema educatiu, parlàvem de l'escola de la xarxa pública, CEPEC, Centre Escolar Montbui, recordo la Farinera, i el Joan és el que d'alguna manera, me'n recordo allò, moltes hores de discussió, l'aigua, les hores que ell no ha dormit perquè un sol veí li deia que l'aigua no sortia bé a la seva aixeta. Aquests dos vindran aquí, ens volen acompanyar. Bé, ho acabem de dir, el panorama era diferent, el panorama era diferent. Ja podíem exigir a una sèrie de persones, i sobretot partits polítics que presentaven, el perquè del seu programa i el perquè no havia complert algunes de les promeses anteriors o perquè havia tret nous conceptes. No havia complert el tema de l'institut en 4 anys i, en canvi, havia sobtat el tema de les contribucions especials, però també havia sobtat el que dèiem de que l'autobús de Segalers ja no entrava a dins de la població. Aspecte molt positiu, molt favorable. Per tant, aquestes eren els dos antecedents. L'elecció de govern i l'enquesta, que d'alguna manera, de ben segur que es va fer seriosa, amb molta cura, molta seriositat, i per tant era significativa. El panorama polític quin era? Bueno, havia canviat també perquè hi havia aquella, d'alguna manera, desmotivació política de feia 4 anys que varen parlar. Ara era diferent. Els consells comarcals, les associacions de veïns, altres entitats del teixit associatiu, els mateixos partits, bueno, com es diu, feien bullir l'olla, no la que tenim ara, però sí que hi havia ambient, sí que teníem ambient. 4 dels 5 partits es varen tornar a presentar, el PSC, Coalició Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el PSUC. La coalició centrista de Catalunya, UCD, havia desaparegut ja a nivell estatal i, per tant, aquí va desaparèixer. I aquí va aparèixer una llista de gent molt jove que, sota el nom de nacionalistes d'esquerra, amb altres poblacions, es presentaven amb una idea també de potenciar el poble, d'avançar molt més i d'alguna manera, i també, evidentment, això sempre serà així, de criticar l'acció de govern que s'havia donat fins a aquells moments. Els temes eren els que ja havien parlat de 4 anys, que no s'havien pogut arreglar, entre altres coses perquè la solució havia desaparegut d'aquí. Egressa s'havia judicialitzat,
recorrem aquest quatrieni, i per tant ja no depenia del consistori. A l'institut ja coincidia amb aquell traspàs de competències del Ministeri d'Educació de Madrid a la Generalitat, la qual cosa encara es complicava més, encara es complicava més, els objectius eren els mateixos i el Pla General d'Ordenació calia desenvolupar, i ja el teníem, que havia, calia desenvolupar. I per tant, la situació era aquesta. També un punt molt important, que ens el referendaran l'Àngel i el Joan i després altres regidors, és una cosa molt important. Amb el 1908 d'aquests 4 anys, amb el 1985 es va aprovar la nova llei reguladora de bases de regiment local, la llei 7/1985 de 3 d'abril del 85. Això va ser molt important. Per què? Perquè els ajuntaments, amb aquests primers 4 anys i 2 més, estaven molt lligats de braços. Molt, molt, molt. Encara no s'havien desenvolupat normatives i lleis reguladores que permetien el que s'estava desitjant, l'autonomia local. Primer, les institucions superiors havien de reconèixer, i en els ajuntaments, la seva tasca que havien fet aquests 4 anys, dels que aquí ens hem fet ressò, i havien de consolidar els ajuntaments. L'ajuntament era l'ens públic que estava al costat del ciutadà, i això moltes vegades des d'ens superiors els hi costa. No, el ciutadà que està prover està prover on? En els ajuntaments, i per tant els ajuntaments s'havien de consolidar com a eix centre fonamental de l'acció de govern general. I després també els ajuntaments havien de tenir autonomia, autonomia organitzativa, autonomia de procediments dins d'un marc. I això es va aconseguir durant aquests 4 anys. Bé, aquí també els resultats els avancem. Va haver-hi una, en aquells moments la població no havia crescut, no havia crescut. En aquells moments encara no preocupava la situació econòmica. Sí, és ben cert que els ajuntaments s'havien endeutat per poder fer realitzacions, obra pública, enllumenat, asfaltament, col·lectors, poliesportius, presa d'aigua, etc. Parcs, no s'havia endeutat. I a més, val a dir una cosa que també la rumorologia o la llegenda urbana deia: l'Ajuntament està molt endeutat. No, en el cas dels anys només hi han hagut 2 moments crítics, però els ajuntaments, ja ho parlem al seu dia, els ajuntaments varen reaccionar i varen introduir mecanismes per no passar al tant per cent que permet la llei, perquè la llei permet endeutar-se fins a un 25% dels teus recursos. Llavors, any rere any, això no ha estat així. La prova és que cap banc ha vingut en cap moment en l'Ajuntament i dir: escolti, vostè en deu tants diners, si no els paga, els hi posem... Això no ha estat així. Per tant, en general, també val a dir, algú dirà: oh, és que tu sempre estàs a favor... És que s'ha fet una bona tasca, i s'ha de dir, s'ha fet una bona tasca. S'ha fet una bona tasca. A les eleccions del 83 es van presentar xillistes, i curiosa... Bueno, i d'aquestes llistes, el resultat, la votació va pujar 3 punts, d'un 72%, quasi un 77%, per 75,65%
de la població va anar a votar, que és molt important, 3 punts més. Van guanyar els socialistes amb majoria absoluta per primera vegada, per primera vegada, si no ho dic malament, varen passar de 8 regidors a 9, i per tant una primera lectura podria ser, home, és que la població els va premiar, havien fet una bona gestió, els va premiar. Sorprenentment, CiU, que tenia 2 regidors, que havia estat amb acció de govern, però el va trencar en el darrer moment, va ser un trencament d'alguna manera estratègic, no? Que és el que ha vingut fent quasi tots els partits. Ara veurem, jo crec que d'aquí a desembre, no aquí a Caldes, a moltes poblacions veurem el trencament estratègic, perquè després durant la campanya sempre pot dir un militar, escolta, tu estàs defensant el contrari que has fet, estàs amb aquest que manes... Això és raonable, això és així, s'ha d'acceptar i no passa res, no? I per tant, sí, ho va pujar, va pujar de 2 regidors a 7, va pujar a 7 regidors, bé, va ser una sorpresa, i després Esquerra Republicana va mantenir el seu regidor, PSUC va perdre el regidor, no va arribar al 5%, i nacionalistes d'esquerra sorprenentment van treure no zero, molt pocs vots. Va ser sorprenent, perquè si inclús avui en dia repasses la llista, gent molt preparada, molt preparada, gent jove, gent amb empenta, però no van tenir el recolzament de la població, van tenir només 120 vots, un 2,15%. A mi personalment em sorprèn, perquè em considero amic de la gran majoria d'aquestes 17 persones, els hi tinc un gran respecte, i molts d'ells a la seva vida professional han triomfat. Han triomfat, ho han fet bé, en diferents àmbits de la vida, amb el món de la comunicació, 2-3 persones, amb el món de l'empresa, amb el món de l'educació. És sorprenent, amb el món de l'educació, tant de la primària, de la secundària, com també de la universitat. Sorprenent. Bueno, la ciutat, pel que sigui, la ciutadania, doncs no va els hi va donar el recolzament, i per tant això va fer que a partir del maig del 1983 el poble entrava en una nova etapa il·lusionant. Les associacions de veïns, ho hem dit abans, eren potents, les associacions esportives eren potents, els consells municipals també eren potents, etcètera, etcètera. I entrem en una nova etapa, que farem 4 pinzellades, perquè penseu, i també per posar l'esquer pel proper programa. La primera és que la situació de l'edifici de l'Ajuntament era molt preocupant. És a dir, la patologia de l'edifici era preocupant i feia perillar ja la seguretat de les persones que quèiem. I de fet va ser així. Anys després, un dia, al terra del despatx del senyor secretari, un minut després de que sortís el secretari per despedir 2 persones que l'havien visitat, es va enfonsar. Es va enfonsar totalment. Totalment es va enfonsar. Això va generar un nou problema a afrontar. Després aquí, després ja de 4 anys, Caldes va sortir d'alguna manera la problemàtica de dir, per què estem en el Vallès Oriental si tenim més relació, perdó, occidental, si tenim més vinculació amb el Vallès Oriental. I això va portar també molt temps a que es fes
tots els passos pertinents perquè a Caldes de Montbui deixés de pertany al Vallès Occidental i passés a l'Oriental. Deixessin de tenir com a referent Sabadell i tinguessin com a referent Granollers. Que de facto, com diuen, ja ho era. És a dir, la gent tenia tendència més a anar a Granollers que no pas a Sabadell. Eh? Vale. I després, bueno, vàrem entrar allà en els anys 85 en un moment d'incertesa industrial que va marcar molt a la població, eh? Va marcar molt amb la població i va canviar tot el panorama. Escolteu, veiem que ja estem a la recta final, el que parla ja sabeu que si no porta convidats no para de parlar. Però la història és la història, eh? La història és la història i hi ha moltes coses i ens deixem moltes coses en el tinter. Esperem que l'estona aquesta sigui agradable per vosaltres, que aprenguem de la nostra història recent, que ho passem bé i, si és així, us esperem el proper cap de setmana amb dos o tres acompanyants que també us podran explicar les seves vivències, les seves anècdotes, sempre profitoses. Bona resta de setmana, bon cap de setmana, gaudiu, ojalà el temps ens acompanyi i us esperem el dijous que ve. Una abraçada.

0: Ràdio Caldes, 107.8. És la una. Notícies. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dijous 1 d'octubre i encetem aquest programa fent record del que va passar ja fa 9 anys. Joan Andreu, president de l'ANC de Caldes, ha estat aquest matí al programa El Fòrum de Ràdio Caldes i ha estat l'encarregat de recordar com es va viure aquest dia al municipi. A banda, també destacarem unes paraules de l'Hisenda Paluzzi, qui ahir al vespre va fer una xerrada a la sala de cuines de Can Rius sobre la situació de l'independentisme i els reptes que té per davant. D'altra banda, en l'informatiu d'avui també ens farem ressò del nou recurs per a famílies en situació vulnerable impulsat per Càritas Caldes. Es tracta de la creació d'un nou habitatge a la llar del Santuari del Remei, una ampliació que donarà l'oportunitat a unes altres persones en situació de vulnerabilitat. Ara, l'entitat calderina ja ha posat en marxa una campanya per aconseguir fons econòmics i, a Ràdio Caldes, ens expliquen quina és la seva funció en aquest aspecte d'acollida. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. Avui, 1 d'octubre, fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar gens al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com es va defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable, amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per perill moderat. Es poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà, divendres, el temps serà més tranquil i força nuvolat. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessita recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El Nadal de 2024 va començar aquest projecte amb l'allotjament de 3 famílies que actualment estan integrades al teixit de Caldes. Ara mateix aquestes famílies ja han sortit i van agafar relleu un altre parell de famílies, que també estan a punt de sortir d'aquest habitatge social. Un recurs que els permet estabilitzar la situació vital i els dona l'oportunitat als usuaris de fer cursets per poder trobar feina. Un cop tenen la vida estabilitzada és quan fan el pas a marxar de la casa i cedir l'espai a unes altres persones en situació de vulnerabilitat. Així ho ha explicat Josep Puigdomènec al programa del Fòrum d'aquesta casa.
2: El Nadal del 2024 es va obrir la llar del Remei, llavors s'hi van allotjar 3 famílies. Aquelles 3 famílies podem dir que ha sigut un èxit, perquè totes ja estan integrades en el teixit de Caldes. Quan van sortir totes van anar amb un pis propi i ara n'hi ha 2 més. Una d'elles també ja està a punt de sortir, està sortint també. I diríem, pensem que és un projecte important i molt emblemàtic, però sí que hem de dir, una mica el que deies tu, que és un recurs. És a dir, això no és un lloguer, és un recurs. No. Nosaltres també en diem, d'alguna manera simpàtica, un pis trampolí. És a dir, que la gent que entren allà, entren sense papers, moltes vegades, sense feina, amb dificultats per trobar-ne, i llavors allà el que fem és estabilitzar-los durant un temps, mig any, un any, el que necessitin, que tinguin papers, que puguin fer cursets per tenir una feina i també buscar-los una feina. Llavors, quan tot això està més o menys arreglat, el pas següent és que ells trobin un pis de lloguer a Caldes, que ja és difícil, però bueno, i deixin la llar del Remei en el sentit perquè hi pugui anar una altra persona.
1: Aquest nou edifici es troba a la part de sota de l'habitatge de la llar de Remei, on ja hi ha un espai edificat però que no estava habilitat com a habitatge. Ara aquest espai, amb capacitat per a dues persones soles o dues famílies monoparentals, és el que es vol adequar per ampliar el nombre de famílies acollides. Un recinte que també permetria crear i mantenir un hort comunitari entre les famílies i voluntaris. Es tracta d'unes instal·lacions que majoritàriament van a parar a famílies nouvingudes i que des de l'entitat sense ànim de lucre cerquen tots els recursos per poder-les oferir a les famílies que ho necessiten. Ho ha explicat Josep Puigdomènec al programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
2: Bueno, la necessitat tant pot ser de nouvingudes com de famílies del pop que estiguin aquí.
3: També,
2: de
3: fet, que se'n queda sense habitatge.
2: Aquí, diríem, les que nosaltres hem atès són famílies nouvingudes. I llavors això és un treball que estem fent amb molt èxit diríem, els serveis socials de l'Ajuntament. És a dir, quan nosaltres ve una família nova o algú que vol viure a Caldes, el primer pas que fem és adreçar-los als serveis socials de l'Ajuntament. Per què? Primera cosa, s'empadronin i a partir d'aquí a veure ells quina possibilitat tenen de donar-los alguna ajuda. I nosaltres el que podem fer és complementar aquesta ajuda. Però, evidentment, qui té la clau són els serveis socials de l'Ajuntament, no?
1: Ara, les obres que busquen ampliar la llar del santuari de Remei han començat, però des de Càritas obren el fons econòmic per fer possible el nou habitatge per continuar oferint el servei a les famílies en situació de vulnerabilitat.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Una violència que va deixar nombroses escenes en què els cossos i forces de seguretat van quedar retratats. Ara, després de 9 anys del dia en què Catalunya va decidir el seu futur, el país es veu amb menys empenta que en el seu moment, fruit d'una persecució política als autors d'aquell moment memorable. Ahir Caldes va acollir la visita de l'Hisenda Pelutxí, economista i activista política que va ser presidenta de l'ANC des del 2018 fins al 2022, una trobada que va tractar sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, però que la presentadora del fòrum, Conchi Sánchez, va aprofitar per fer unes preguntes sobre el dia d'avui. En aquestes, Pelutxí va destacar que l'1 d'octubre ha estat l'acte de sobirania més important en els darrers segles. Així ho explica als micròfons d'aquesta casa.
4: Al final els processos d'independència avancen internament i som nosaltres que ens hem d'autodeterminar, com ho vam fer l'1 d'octubre. Ningú ens regalarà la independència, però sí que és veritat que utilitzar totes aquestes eines, donar a conèixer el nostre cas, ens legitima. Pot fer que sigui més fàcil els processos de reconeixement internacional el dia que aquí tirem pel dret, democràticament, pacíficament, però que tirem pel dret i fem o acabem allò que vam començar l'1 d'octubre del 2017 però que no ho vam saber acabar. Per mi, l'1 d'octubre és l'acte de sobirania més important que hem fet en els darrers segles i és també una victòria desaprofitada, una victòria que no vam saber convertir en una victòria política definitiva.
1: Unes paraules que també reivindica Joan Andreu, president de l'ANC de Caldes, qui recordava al fòrum de Ràdio Caldes com va ser l'1 d'octubre a Caldes. Ell destaca que a la tarda d'aquell mateix dia totes les urnes eren a dins de l'Ajuntament i que el veure la plaça de la Font del Lleó de gom a gom va ser un fet significatiu en aquell moment. Una imatge excepcional després de tot el que havia passat aquell matí en què es veien les imatges de la violència policial. Així ho ha explicat el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, als micròfons d'aquesta casa.
5: Jo me'n recordo aquí a Caldes no vam patir l'agressió directa de la policia, però cap a mitja tarda, doncs, totes les urnes es van concentrar a l'Ajuntament. Clar, després d'haver estat escoltant durant tot el matí les agressions de la policia cap als votants, va sobtar arribar en aquella plaça i trobar la plaça com jo mai l'he vista de plena, de gent disposada a defensar les urnes. Què és el que en aquell moment teníem al cap? que si venien les defensaríem. Això és un fet excepcional, és a dir, és una cosa que no valorem prou encara. No valorem prou el que la gent estigui disposada a enfrontar-se a la policia per defensar els seus drets. Això és molt complicat, molt complicat.
1: Després de 9 anys, en Joan Andreu destaca que no s'ha perdut, que va ser una experiència com a poble, tot i la frustració d'una part dels actors que no van fer el que havien de fer. Finalment, posa en rellevància recordar que durant uns dies aquesta causa va enlluernar el món sencer. Un dia que va deixar un bon record, però també un mal record de com es va desaprofitar l'oportunitat.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. 5 explotacions del Vallès Oriental participaran en la 11a edició de Benvinguts a Pagès, la festa. Aquest cap de setmana, del 3 i el 4 d'octubre, es celebra la festa que permet conèixer de prop la feina de la pagesia i comprar els productes sense intermediaris. És una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que convida la gent a visitar les explotacions agroalimentàries, conèixer els treballadors i descobrir l'origen dels aliments. Les explotacions de la comarca són Mels dels Erms de Sant Pere de Vilamajor, Canterrades de Sant Celoni, Mels de Camorres Nou, de Santa Eulàlia de Ronçana, Masia Cansunyer de la Garriga i Can Gual Agroturisme de l'Ametlla del Vallès. Unes 5 explotacions que formen part de les més de 85 que es troben dins d'aquesta edició. A 7:15 del vespre, la sala E de les Cases dels Mestres acull l'acte d'escolta obert a la ciutadania organitzat pels comuns de Caldes, una trobada que té com a objectiu conèixer de primera mà les preocupacions, necessitats, idees i propostes dels calderins i calderines. Des del grup polític han volgut destacar que l'acte es planteja com un espai de conversa i participació en què la veu dels veïns i veïnes sigui la protagonista. Tot sota el lema «Volem construir un municipi que escolti, que compti amb la seva gent i que doni resposta a les necessitats del dia a dia». Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, aquesta tarda el temps serà més inestable. Durant les primeres hores de la tarda hi haurà ruixats i tempestes elèctriques amb cel molt ennuvolat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat sobre les pluges d'aquesta tarda amb un avís per perill moderat amb 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà, divendres, el temps serà més tranquil, tot i que el cel estarà força ennuvolat durant bona part del dia i no s'esperen precipitacions. Les temperatures seran una mica més fresques amb una mínima de 16 graus i una màxima de 25 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dijous 1 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon dijous, 1 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, avui amb el repàs de tot el que vam viure ahir amb els equips de casa nostra, Champions femenina de futbol amb una nova golejada del Barça, gran victòria també de l'Europa, la Copa de la Reina de futbol, decepció a Girona, perquè l'Uni s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina de bàsquet aquest curs, després de perdre ahir a la prèvia de l'Eurolliga, i també derrotes en les estrenes europees del Manresa, també en bàsquet a l'Eurocup, i del Granollers, en handbol a la European League. Per cert, avui el Barça juga la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Hongarès de Pasqui, també en handbol, evidentment, Egipte contra

0: Divisions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també de Bapajor, i en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
1: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui el seu partit de Champions.
0: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Coque danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
1: I ahir destaca l'empat a 0 entre Olympique de Lió i Chelsea.
0: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no va passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomfa de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck i idèntic marcador en el Benfica Bayern de Múnich.
1: Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
0: Les gracienques van golejar per 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans i dianes també de Natàlia Fernández, de penal i de Paula Arcos.
1: En conjunt, escàpula, que serà el sorteig de dilluns vinent, evidentment el seguirem, 5 d'octubre, en què ja entren 8 equips a la Lliga F, inclosos, per exemple, dos dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. En canvi, males notícies d'ahir també en categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
0: Els agrencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River. Cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
1: En bàsquet, l'Espai Girona s'haurà de conformar amb disputar aquest curs la Eurocup femenina.
0: Les gironines van caure clarament 69-81 contra l'Emlak Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Kelter alemany.
1: Abans, però, aquest mateix mig dissabte comença ja la Lliga femenina, amb l'Uni visitant la pista del Movistar Estudiantes a partir de les 6.
0: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
1: I en categoria masculina també derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quinsanes Manresa.
0: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78.
1: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès.
0: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta el de Xavi Pasqual en una reedició de la final de l'any passat, que es va endur al conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
1: I també en bola, es va estrenar amb derrota el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental.
0: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
1: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona supercopa Copa d'Europa.
0: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu.
1: També en waterpolo, un resultat d'ahir, en aquest cas de partit que es va jugar a la Lliga a la Divisió Nord femenina.
0: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
1: En futbol sala, golejada també ahir del Barça en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
0: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català de la categoria, el Catgas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que hi va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia.
1: I un últim punt de tennis. Paula Badosa avança ronda al 8000 de Pequín.
0: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I com cada dijous hem de repassar ja tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la CUC Capital Vallesana. I diumenge, a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elit i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous 1 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir, a més, en portaria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Claudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo, en pròpia porteria, i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaurana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga F, que jugarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. Escoltem a la que va ser segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon en pròpia porteria.
1: Lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacando rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también nos ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas. Para los pocas veces que han llegado ya tenían presión y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
0: Graham, que destacava també en declaracions a TV3 el fet d'haver recuperat ja moltes de les baixes que l'equip ha anat arrossegant aquest setembre.
1: Personalment era una sorpresa que ellas estaban hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el sub-20. Un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el sub-20 que ha ganado el Mundial. Y hoy han jugado algunas, que me parece brutal, después 120 el otro día con minutos no sé qué y bueno. Pero es un lujo, son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón, y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas y bueno, justamente hoy hemos juntado casi volver a todo el mundo más el sub-20, así que bueno, nos da tranquilidad y espero que siga así.
0: El Barça, que ja és líder en solitari després de només 2 jornades de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofita l'empat d'ahir entre Olympique de Lió i Chelsea a 0. I també el de l'Arsenal, 2-2, va acabar acabant el conjunt londinenc al partit al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackenswag, idèntic resultat en el Benfica-Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria-Viena a 6:45, a la mateixa hora es disputarà el Koge-Servet, i a les 9 tindrem un PSG Lovaina d'una banda i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City-Real Madrid. Les blanques, recordem, que visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga F. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar les coses a cara a l'equip graciencs, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
2: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AEM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar una, baixar l'eufòria, que serà important. Avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú, i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrà manar a punt.
0: L'Europa, que, com sentíem, aquest dissabte visita el camp de l'AEM Lleida, l'actual líder de la segona federació femenina. El conjunt escapulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, en què ja hi entren 8 equips de la Lliga F en aquesta Copa de la Reina, en aquesta tercera ronda, inclosos, per exemple, 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, encara, en canvi, males notícies en la masculina, perquè el Terrassa va caure 4-1 ahir a les Llanes contra el Sestao River i diu adéu al somni de disputar la primera ronda de la Copa del Rei. I un últim punt de futbol, tot a punt per al reinici del Lleida Club de Futbol, un club que compta ja amb més de 3.800 socis i que jugarà la quarta catalana, l'última categoria de futbol català. Ho ha ullit a ràdio Sergi Guiu.
3: La sala de premsa del Camp d'Esports va obrir les seves portes per una roda de premsa on part de la directiva del Lleida Club de Futbol va fer balanç d'aquests darrers mesos. El president Andreu Ratés va deixar clar que ha començat un camí llarg, que va posar en valor la resposta de la gent i va quantificar 2 blocs claus per la salut del Lleida actual. 43 empreses formen part de la família Blava, una família formada per més de 3.860 socis. Amb tots ells, Ratés va deixar clar que comença un projecte basat en la unió.
4: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, vale? Vull dir, tothom té dret a vot en aquest club, i així ho hem explicat moltes vegades. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que també que fan a tots els jugadors, a la ciutat ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts, i vull dir, estem molt contents, no tenim cap però amb cap aspecte, no ens ho esperàvem, també ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
3: Entre altres qüestions, també es va parlar del conveni d'ús del camp d'esports. El secretari responsable de l'àrea jurídica del club, David Verdiem, va explicar que en els propers dies s'assignarà un conveni bo, fort, robust i amb les garanties jurídiques per l'entitat.
5: Jo estic avui en disposició d'anunciar que estem pràcticament ja a punt de tancar l'acord. I si s'ha demorat tant és perquè volíem centrar molt els esforços en que fos un acord bo, fort, robust i amb la màxima o màximes garanties i seguretat jurídica per la nostra entitat.
3: Per acabar, parlem de futbol. El director esportiu de Lleida, Roger de Mesa, va deixar clar que l'objectiu d'aquesta temporada és ascendir a tercera catalana i que en un futur, el més aviat possible, treballaran per tirar endavant la base del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar en disputar aquest curs la Eurocup femenina. Les gironines van caure clarament ahir 69-81 contra el Black Connaught Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart, en la prèvia d'aquesta Euroliga. Això ho explicava l'entrenador Roberto Íñiguez.
6: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y, bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes. Digerirlo y pasar el mal trago y como es el deporte. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. O sea, que es justo que no estemos.
0: L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental que arrenca a mitjans d'octubre. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes a partir de les 6 i en categoria masculina, també derrota ahir a l'estrena europea entre l'Eurocup, en aquest cas del Quinsanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit fins a l'últim quart, en què un dels favorits del títol, el Pauc de Salònica, va fer un pas endavant i va acabar guanyant 93-78. Bona imatge, això sí, del Manresa en aquest primer partit d'Eurocup, que ha de canviar de xip i tornar a pensar en la CB. Dissabte els albages estrenen de nou, el nou Congost com a locals en la visita del Rio Breogán. L'Hilerna Lleida, que ve de la gesta de guanyar la pista del vigent campió, el València, també jugarà el seu partit primer partit a casa. El Barris Nord serà en aquest cas diumenge al migdia contra el Sant Pablo Burgos. UA Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: El tret de sortida del curs 26-27 per part de l'Hilerna Lleida va ser millorable. Comença la temporada guanyant, ho signa tothom, però fer-ho a la pista del vigent campió i amb l'exercici de resiliència que va dur a terme és el guió perfecte. Tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
7: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip doncs, es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres, amb la nostra feina, i això ens va fer remuntar ràpid i com et dic, guanyar el partit. I ara doncs, hem d'encarar de la mateixa manera aquest partit el diumenge, no? I a més és el primer aquí a casa, segurament els nous en tenen moltes ganes de veure lo espectacular que es posa al Barris, així que ja et dic, amb ganes que arribi diumenge.
3: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest cap de setmana també comença la tercera FEB i ho fa amb un duel entre el Valls i el Salou, que jugarà a porta tancada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: En l'àmbit esportiu, el Valls arriba amb bones sensacions. Ha estat subcampió de la Lliga Catalana després de disputar 3 partits en un cap de setmana. El tècnic Miqui Larraz confia que l'equip arribi recuperat. Jan Campeny és un dels dubtes.
9: En el moment que ho vam patir, els 3 partits seguits, va ser massa exigent. Sí que és veritat que vam donar el dilluns lliure per poder descansar i llavors comencem la setmana avui, diguéssim, d'entrenos, i segur que l'equip ja s'ha recuperat físicament.
8: El Salou estrena una plantilla molt renovada. Només manté 3 jugadors de la temporada passada. El tècnic Jesús Muñiz admet que encara han de conjuntar l'equip. També avisa de l'exigència de la categoria.
10: No pensemos que porque venimos de una categoría el año pasado, o sea, en esta va a ser más fácil, ni mucho menos. Lo que tenemos que intentar aprovechar es pues, el hábito que teníamos de trabajo, eso sí que lo vamos a aprovechar.
8: El derbi entre el Club Bàsquet Valls i el Club Bàsquet Salou està previst diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, David. En vol el Barça afrontar avui la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Vespre Mongarès. De nou l'equip de Carlos Ortega contra la Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat que es van endur, recordem, els blaugranes després de dues pròrrogues. Escoltem el capità del Barça, Tim Engesan.
11: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado, conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien, conocemos también jugadores, entrenadores también, no, será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final del Mundial de Clubs. I encara en vol, ahir es va estrenar el Freaking Granollers a la European League masculina, a segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota a la pista del que és un principi un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
12: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, perquè jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé. Sí que és veritat que després, doncs, cada contacte es nota físicament, doncs, ells són molt, molt més grans i molt més forts i evidentment el nostre nivell d'energia baixa molt durant la segona part i potser el que ens ha faltat és això.
0: Ara toca canviar de xip per al Granollers, que dissabte rep el Conca al Palau d'Esports en partit de sobal abans de tornar a la competició europea la setmana vinent, també dimarts, també al Palau d'Esports contra el Buzău de Romania. I en waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella, que va plantar cara fins al final. Els mariners que jugaven a casa a la piscina de Sant Sebastià van començar molt bé, van obrir la renda, però es van encallar en atac al tercer quart i al final va ser ajustat. Escoltem el jugador del Barceloneta, Unai Biel.
13: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
0: Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu. També en waterpolo, per cert, un resultat d'ahir amb la partit de Lliga a la Divisió Nord femenina, triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina del Catalunya. En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera de masculina, 6-1 van guanyar els blaugranes a l'Oparrulo Gallec, al Palau. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez, exigent amb el seu partit, amb el seu equip, malgrat la golejada.
14: Yo creo que este equipo sigue pecando de ser muy buena gente. Y cuando digo de ser muy buena gente es de que al final si tú tienes 8 ocasiones tienes que meterlas. Hoy en la media parte les he dicho que, con todos mis respetos, son jugadores de Barça. Y hay ocasiones que no se pueden fallar, por eso estás en el Barça. No podemos tener ocasiones tan claras y no materializarlas. Y al final las fallas y es como que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa porque si el equipo contrario te la mete, bueno, pues ya empezamos con las caritas, ya empezamos a ponernos nerviosos y cuando los partidos pueden ser mucho mejor. Creo que si de haber estado acertado el partido podría haber sido muchísimo más abultado. Esa mala leche, ¿no? Quizá para querer ser más ambicioso, para querer meter más, ¿no?
0: El Barça, que és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que encara han de jugar un partit més. Els blaugranes tornen a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altra catalana de la categoria, el CatGas d'Energia, que buscarà la primera victòria del curs, amb la visita del pavelló nou del Saragossa, un Saragossa que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia. I acabem amb tenis taula, perquè demà mateix arrenquen les superdivisions, amb 3 cada equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. En la competició masculina, per exemple, l'Olot serà qui obri la temporada contra l'Alacant. Olot FM, Maniol Puigverd.
15: Comença la temporada per al club tenis taula Olot, que vol iniciar de la millor forma possible. El conjunt olotí viatjarà fins a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se aquest divendres amb l'Alacant, equip favorit està a la part alta de la taula. Enguany, el funcionament de la categoria torna a deixar alguns dubtes, ja que tots els equips jugaran aquesta primera jornada i descansaran unes 3 setmanes fins a tornar a jugar la segona a finals d'octubre. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavi Vicelles, explica que l'Alacant és un rival que ha canviat bastant la plantilla i que té baixes importants.
16: Molt i molt reformat, perden 3 jugadors referents, els dos polacs de top que Ivadovski, jugadors d'una extraordinària vàlua, i també perden el Diego Lillo, que ha anat a jugar a la Bundesliga 2. Els dos polacs se centraran a la Superliga polonesa i, per tant, els han perdut, però són 3 baixes de nivell. No obstant això, mantenen el Carlo Rossi, el Nishihara, el japonès Nishihara, continuen amb l'Alberto Lillo, I després han fet dues incorporacions també importants, ja, el jugador húngar Lakatos, amb llarga trajectòria internacional, i després han fitxat un jugador molt jove, de 21 anys, iraní, David Sams.
15: El conjunt ludí jugarà amb la tripleta de confiança i que l'any passat els va donar tantes alegries. Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaran a formar equip un any més en una nova temporada Superdivisió. De fet, el club tenista l'Olot obrirà la temporada 26-27 a Superdivisió. Jugarà a la sala José Jaime Murcia a 17:45 de la tarda d'aquest divendres contra l'Alacant.
0: Gràcies, Aniol. D'altra banda, l'Hospitalet comença rebent a Linares demà a la tarda, també. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
17: El Linares serà el primer rival del club tenis taula l'Hospitalet a la seva nova aventura a la Superdivisió masculina. El conjunt riberenc inicia la temporada amb la màxima ambició i il·lusió i és conscient que en els partits com a local ha de sumar el màxim de punts possible. A més, els andalusos són, a priori, un rival directe a la lluita per evitar el descens. L'entrenador de l'Hospi, Òscar Gallego, considera el partit de vital importància.
18: Cada equip té 8 jugadors, 10 jugadors... Però a nivell d'estrangers, vull dir, tenen un ventall de, no sé, 6, 7, 8 jugadors, que uns millors que altres, per tant, depèn qui vingui, doncs tindrem més opcions o menys, però bueno, nosaltres també presentarem un bon equip i intentarem guanyar el partit.
17: Dins del club tothom té molt clar l'objectiu, que no és un altre que mantenir-se a l'elit del tenis taula. No serà fàcil, ja que la lliga s'ha reduït de 12 a 10 equips, el que comporta que totes les plantilles tinguin un punt més de qualitat respecte de la temporada passada.
18: Ho sabem, ho acceptem i intentarem jugar el millor possible. Sempre que el partit és a casa, independentment del rival, hem d'intentar treure punts, si pot ser guanyar millor, però com a mínim treure algun punt, i és el que intentarem aquest divendres.
17: El partit contra el Linares es jugarà aquest divendres a partir de 17:45 de la tarda a l'Institut Bisbe Berenguer, al barri de Santa Eulàlia.
0: Gràcies, Sergi. També demà s'estrenen el Borges, en aquest cas a fora de casa, a Santiago Compostela, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: La màxima categoria del tenis taula estatal s'ha reestructurat de cara a la temporada 26-27 que comença aquest divendres. La Superdivisió masculina compta enguany amb 10 equips i es mantenen els dos descensos de categoria. Per tot plegat, l'exigència augmentarà des de la primera jornada. En parlava en aquesta casa l'entrenador del club tenis taula Borges, Josep Lluís Andrade.
19: Doncs bé, doncs, la veritat que és una temporada complicada. La Lliga ha passat de 12 a 10 equips i segueixen baixant dos. Objectiu principal, mantenir la categoria, però sabem que serà un any complicat perquè tots els equips s'han reforçat molt i hem d'intentar sumar des de la primera jornada.
3: La primera passa és de les grans. El club tenis taula Borges visita la pista de l'Arteal aquest divendres a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. I acabem la competició femenina perquè tenim el Miró Ganxets i el Girbau Vic, que arrenca la competició amb limitacions econòmiques i per primera vegada en 20 anys sense disputar competició europea. Ràdio Vic, Pep Portet.
20: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, encetra la temporada aquest divendres a la pista del Clíniques Linares. El conjunt biguetà, que després de més de 20 anys no jugarà competició europea, afronta la competició amb limitacions econòmiques i un equip més de casa. El Girbau Vic desplaçarà a Linares Gaby Feher, Camila Moscoso i Sílvia Coll, mentre espera per finals del mes d'octubre el retorn de la japonesa Honoko Kawakita i, en partits puntuals, l'hongaresa Anita Matsuki. La nota més destacada és el retorn de Sílvia Coll, que es va perdre tota la temporada passada per una lesió a l'espatlla. Coll comenta com es troba i com afronta la temporada, tant a nivell individual com pel que fa a l'equip.
21: Encarem aquesta temporada com una temporada nova, sabent que, bueno, que vinc d'una lesió llarga, però amb les màximes ganes, la veritat. I com a equip, una mica en la mateixa línia, amb molta il·lusió. Aquest any és cert que som més de casa, més nacionals, però tot i així encarem la Lliga amb ambició i amb molta il·lusió. Donarem el màxim i tant de bo els resultats ens acompanyin.
20: Temporada il·lusionant, però difícil per a un equip acostumat a lluitar per títols i que afronta un any de reconstrucció i fer créixer jugadores de casa.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Pep, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
22: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
22: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
2: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
23: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
2: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
23: Felicità!
2: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
24: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
25: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
26: De portes endins, per conèixer...
27: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tant esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
26: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
27: De portes endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
26: Amb César Arquer
27: i Montse Pellicer.
26: Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
28: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
28: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
29: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
28: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
30: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. Al Cap de predicció del Meteocat, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
31: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
28: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mibérez, bon dia.
32: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta, molt de vent, que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
28: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
30: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
28: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
30: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
28: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
30: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito.
28: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
28: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
28: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Ana Ruiz, bon dia.
6: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
29: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
6: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
28: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
30: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
28: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen. A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas. A los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
7: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
8: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
7: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
28: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
9: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
10: Me dijo, dije, cuando tenga los zapatos arreglados, te llamaré o te lo llevaré o te va tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale, o sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces, o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
9: Fons municipals han explicat que l'home portava dos anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat, no havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
28: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
30: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
28: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
14: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
13: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
28: Justament avui hem sabut conegut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
30: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
28: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
2: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
0: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
15: Que l'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
0: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
28: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
30: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
28: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
30: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
12: Notícies en xarxa.
28: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
30: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
28: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
16: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
16: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
16: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
28: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
30: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
1: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
28: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
19: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
18: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
28: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
21: Era una situació com bastante cotidiana i al final crec que molta gent no lo interpreta com acoso o una situació incòmoda si no lo llega a vivir.
22: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
23: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobado mai en esta situación puguen pues, empatizar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
20: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
28: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
30: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
24: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
30: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
3: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
4: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
3: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
30: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
6: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6 i el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
7: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
6: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
6: I aquest proper diumenge el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
10: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, les tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
6: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. Més en plena poliesportiva, el Barcelona ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
0: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també portant una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
6: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
2: De debò, que no hi ha una altra solució?
0: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
1: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
1: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
4: Protecció Civil ha enviat un avís és alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Sagrada, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
5: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
1: Amb aquest panorama...
5: Vent, com pot ser...

0: vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
2: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
2: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
2: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
1: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
3: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
5: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí, després que desenes d'activistes a favor del dret de l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
6: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
5: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
2: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
8: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
7: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
9: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà

0: al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
1: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
2: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
4: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
7: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
6: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
2: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
2: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
8: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
9: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
8: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
5: Notícies en xarxa.
2: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
11: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
10: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
12: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
10: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
2: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
5: Notícies en xarxa.
2: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
13: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
14: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
13: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
14: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
13: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris. Els llogaters, d'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
5: Notícies en xarxa.
2: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacunació vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
16: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
15: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
18: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
19: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
20: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobado mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
17: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
2: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
21: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
2: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
23: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
22: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre-serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre-serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbar Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, les tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: independent.
1: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: T'interessa l'esport de Caldes?
4: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
3: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
4: Doncs tot això i més...
3: A l'Esport que avui.
4: Al programa d'esports de Ràdio Caldes.
3: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana, dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
2: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes, estem treballant.
3: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
4: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
5: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
6: Us ve de gust fer safareig?
7: Us esperem cada setmana.
1: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com van defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben les actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més un avís per perill moderat, es poden acumular fins a 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà divendres el temps serà més tranquil i força ennuvolat, no s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

A partir d'ara i fins a les 6 de la tarda, gaudeix de la millor música de tots els temps. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com van defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben les actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per perill moderat. Es poden acumular fins a 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà, divendres, el temps serà més tranquil i força ennuvolat. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanauja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. Na, na, na.

Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. I'm a scat man.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com van defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben les actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per perill moderat. Es poden acumular fins a 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà, divendres, el temps serà més tranquil i força ennuvolat. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Cultura en Veu Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Xxxt, Cultura en Veu Alta.
2: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Info, sinó

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Info Caldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 1 d'octubre i encetem aquest programa fent record del que va passar ja fa 9 anys. Joan Andreu, president de l'ANC de Caldes, ha estat aquest matí al programa El Fòrum de Ràdio Caldes i ha estat l'encarregat de recordar com es va viure aquest dia al municipi. A banda, també destacarem unes paraules de l'Hisenda Paluzzi, qui ahir al vespre va fer una xerrada a la sala de cuines de Can Rius sobre la situació de l'independentisme i els reptes que té per davant. D'altra banda, en l'informatiu d'avui també ens farem ressò del nou recurs per a famílies en situació vulnerable impulsat per Càritas Caldes. Es tracta de la creació d'un nou habitatge a la llar del Santuari del Remei, una ampliació que donarà l'oportunitat a unes altres persones en situació de vulnerabilitat. Ara, l'entitat calderina ja ha posat en marxa una campanya per aconseguir fons econòmics i, a Ràdio Caldes, ens expliquen quina és la seva funció en aquest aspecte d'acollida. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. Avui, 1 d'octubre, fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar gens al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com es va defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable, amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per perill moderat. Es poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà, divendres, el temps serà més tranquil i força nuvolat. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
2: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessita recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El Nadal de 2024 va començar aquest projecte amb l'allotjament de 3 famílies que actualment estan integrades al teixit de Caldes. Ara mateix aquestes famílies ja han sortit i van agafar relleu un altre parell de famílies, que també estan a punt de sortir d'aquest habitatge social. Un recurs que els permet estabilitzar la situació vital i els dona l'oportunitat als usuaris de fer cursets per poder trobar feina. Un cop tenen la vida estabilitzada, és quan fan el pas a marxar de la casa i cedir l'espai a unes altres persones en situació de vulnerabilitat. Així ho ha explicat Josep Puigdomènec al programa del Fòrum d'aquesta casa.
3: El Nadal del 2024 es va obrir la llar del Remei, llavors s'hi van allotjar 3 famílies. Aquelles 3 famílies podem dir que ha sigut un èxit, perquè totes ja estan integrades en el teixit de Caldes. Quan van sortir, totes van anar amb un pis propi. I ara n'hi ha 2 més, una d'elles també ja està a punt de sortir, està sortint també. I diríem, pensem que és un projecte important i molt emblemàtic, però sí que hem de dir, una mica el que deies tu, que és un recurs. És a dir, això no és un lloguer, és un recurs.
4: No.
3: Nosaltres també en diem, d'alguna manera simpàtica, un pis trampolí. És a dir, que la gent que entren allà, entren sense papers, moltes vegades, sense feina, amb dificultats per trobar-ne, i llavors allà el que fem és estabilitzar-los durant un temps, mig any, un any, el que necessitin, que tinguin papers, que puguin fer cursets per tenir una feina i també buscar-los una feina. Llavors, quan tot això està més o menys arreglat, el pas següent és que ells trobin un pis de lloguer a Caldes, que ja és difícil, però bueno, i deixin la llar del Remei en el sentit perquè hi pugui anar una altra persona.
2: Aquest nou edifici es troba a la part de sota de l'habitatge de la llar de Remei, on ja hi ha un espai edificat però que no estava habilitat com a habitatge. Ara aquest espai, amb capacitat per a dues persones soles o dues famílies monoparentals, és el que es vol adequar per ampliar el nombre de famílies acollides. Un recinte que també permetria crear i mantenir un hort comunitari entre les famílies i voluntaris. Es tracta d'unes instal·lacions que majoritàriament van a parar a famílies no vingudes i que des de l'entitat sense ànim de lucre cerquen tots els recursos per poder-les oferir a les famílies que ho necessiten. Ho ha explicat Josep Puigdomènec al programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
3: Bueno, la necessitat tant pot ser de nouvingudes com de famílies del poble que estiguin aquí.
4: També, de fet, que se'n queda sense habitatge.
3: Aquí, diríem, les que nosaltres hem atès són famílies nouvingudes. I llavors això és un treball que estem fent amb molt èxit diríem, els serveis socials de l'Ajuntament. És a dir, quan nosaltres ve una família nova o algú que vol viure a Caldes, el primer pas que fem és adreçar-los als serveis socials de l'Ajuntament. Perquè, primera cosa, s'empadronin i a partir d'aquí a veure ells quina possibilitat tenen de donar-los alguna ajuda. I nosaltres el que podem fer és complementar aquesta ajuda. Però, evidentment, qui té la clau són els serveis socials de l'Ajuntament, no?
2: Ara, les obres que busquen ampliar la llar del santuari de Remei han començat, però des de Càritas obren el fons econòmic per fer possible el nou habitatge per continuar oferint el servei a les famílies en situació de vulnerabilitat.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Una violència que va deixar nombroses escenes en què els cossos i forces de seguretat van quedar retratats. Ara, després de 9 anys del dia en què Catalunya va decidir el seu futur, el país es veu amb menys empenta que en el seu moment, fruit d'una persecució política als autors d'aquell moment memorable. Ahir Caldes va acollir la visita de l'Hisenda Pelutxí, economista i activista política que va ser presidenta de l'ANC des del 2018 fins al 2022. Una trobada que va tractar sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, però que la presentadora del fòrum, Conchi Sánchez, va aprofitar per fer unes preguntes sobre el dia d'avui. En aquestes, Pelutxí va destacar que l'1 d'octubre ha estat l'acte de sobirania més important en els darrers segles. Així ho explica als micròfons d'aquesta casa.
5: Al final els processos d'independència avancen internament i som nosaltres que ens hem d'autodeterminar, com ho vam fer l'1 d'octubre. Ningú ens regalarà la independència, però sí que és veritat que utilitzar totes aquestes eines, donar a conèixer el nostre cas, ens legitima. Pot fer que sigui més fàcil els processos de reconeixement internacional el dia que aquí tirem pel dret, democràticament, pacíficament, però que tirem pel dret i fem o acabem allò que vam començar l'1 d'octubre del 2017 però que no ho vam saber acabar. Per mi l'1 d'octubre és l'acte de sobirania més important que hem fet en els darrers segles i és també una victòria desaprofitada, una victòria que no vam saber convertir en una victòria política definitiva.
2: Unes paraules que també reivindica Joan Andreu, president de l'ANC de Caldes, qui recordava al fòrum de Ràdio Caldes com va ser l'1 d'octubre a Caldes. Ell destaca que a la tarda d'aquell mateix dia totes les urnes eren a dins de l'Ajuntament i que el veure la plaça de la Font del Lleó de gom a gom va ser un fet significatiu en aquell moment. Una imatge excepcional després de tot el que havia passat aquell matí en què es veien les imatges de la violència policial. Així ho ha explicat el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, als micròfons d'aquesta casa.
6: Jo me'n recordo aquí a Caldes no vam patir l'agressió directa de la policia, no. Però cap a mitja tarda, doncs, totes les urnes es van concentrar a l'Ajuntament. Clar, després d'haver estat escoltant durant tot el matí les agressions de la policia cap als votants, va sobtar arribar en aquella plaça i trobar la plaça com jo mai l'he vista de plena, de gent disposada a defensar les urnes. Què és el que en aquell moment teníem al cap? que si venien les defensaríem. Això és un fet excepcional, és a dir, és una cosa que no valorem prou encara. No valorem prou el que la gent estigui disposada a enfrontar-se a la policia per defensar els seus drets. Això és molt complicat, molt complicat.
2: Després de 9 anys, en Joan Andreu destaca que no s'ha perdut, que va ser una experiència com a poble, tot i la frustració d'una part dels actors que no van fer el que havien de fer. Finalment, posa en rellevància recordar que durant uns dies aquesta causa va enlluernar el món sencer. Un dia que va deixar un bon record, però també un mal record de com es va desaprofitar l'oportunitat.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. 5 explotacions del Vallès Oriental participaran en la 11a edició de Benvinguts a Pagès, la festa. Aquest cap de setmana, del 3 i el 4 d'octubre, es celebra la festa que permet conèixer de prop la feina de la pagesia i comprar els productes sense intermediaris. És una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que convida la gent a visitar les explotacions agroalimentàries, conèixer els treballadors i descobrir l'origen dels aliments. Les explotacions de la comarca que són Mels dels Erms de Sant Pere de Vilamajor, Can Terrades de Sant Celoni, Mels de Camorres Nou, de Santa Eulàlia de Ronçana, Masia Can Sunyer de la Garriga i Can Gual Agroturisme de l'Ametlla del Vallès. Unes 5 explotacions que formen part de les més de 85 que es troben dins d'aquesta edició. A 6:45 del vespre, la sala E de les Cases dels Mestres acull l'acte d'escolta obert a la ciutadania organitzat pels comuns de Caldes, una trobada que té com a objectiu conèixer de primera mà les preocupacions, necessitats, idees i propostes dels calderins i calderines. Des del grup polític han volgut destacar que l'acte es planteja com un espai de conversa i participació en què la veu dels veïns i veïnes sigui la protagonista. Tot sota el lema «Volem construir un municipi que escolti, que compti amb la seva gent i que doni resposta a les necessitats del dia a dia». Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, aquesta tarda el temps serà més inestable. Durant les primeres hores de la tarda hi haurà ruixats i tempestes elèctriques amb cel molt ennuvolat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat sobre les pluges d'aquesta tarda amb un avís per perill moderat amb 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà, divendres, el temps serà més tranquil, tot i que el cel estarà força ennuvolat durant bona part del dia i no s'esperen precipitacions. Les temperatures seran una mica més fresques amb una mínima de 16 graus i una màxima de 25 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dijous 1 d'octubre. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 2:15 del vespre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, molt bona tarda, tercer programa d'aquesta temporada. Com sempre, us portem mitja horeta de continguts i recomanacions de cinemes i de sèries i ho fem de la mà dels nostres crítics culturals d'aquí. Paguem molts diners per mirar coses i per arribar puntuals. Molt bona tarda, Jordi, què tal?
1: El que paguem diners, has dit?
0: És un ironia.
1: Ah, no, dic, potser no m'interessa.
2: És broma perquè mai arribem puntuals, especialment jo.
0: Avui, pobre, acaba d'entrar per la porta... Respira. Una de les coses que t'ensenyen primer de tot quan fas ràdio és no vagis mai a l'estudi corrents perquè t'ofegues. Més val arribar tard, però que quan arribis puguis parlar que no puguis oxigenar-te. Per tant, respira, tranquil·la. Sí?
2: Molt bé. He fet la meditació el dia.
0: Molt bé. Benvinguda, Helena, com estàs?
2: Ai, bé, ui, no, hi ha un que no funciona. Bé, bé, contenta. Segueixo poder mantenir el ritme del contingut. No tant com l'estiu, però no n'hi do, llavors, doncs, contenta.
0: Ah, molt bé. Doncs està bé, perquè em sembla que el Jordi avui no venia amb un contingut molt alt, oi, Jordi?
1: No.
0: Ni contingut,
2: ni ganes.
0: Actitud, eh? No, ni ganes estic notant, hosti, tu. Escolteu, avui és 1 d'octubre, eh? Jo no sé si recordeu que estàveu fent aquell famós 1 d'octubre del 2017. Si estàveu molt lents, on ets, tu, l'Helena? No el vas viure?
2: Jo estava a casa, que jo recordo, perquè estava... El 2017 era segon batxillerat. Jo me'n recordo, estava acabant l'altre... Ah, clar, sí, sí.
0: Clar, clar.
2: Però jo recordo, estava acabant... O sigui, estava fent el treball de recerca, que l'entregava sí. Rere la setmana, i recordo mirar la tele i plorar. O sigui, no poder acabar de fer el treball, feina, plorar, però... i tothom o sigui, preguntant als amics, esteu bé, us ha passat alguna cosa? O sigui, va ser horrible. Llavors, les imatges, sobretot plorar, que llavors van sortir els memes de... del cotxe de, com el cotxe de fèria i tot això, vull dir que llavors ja mica en mica, però sobretot el sentiment aquest de...
0: A l'època dels
2: nens. De tristesa.
0: Sí, sí. I tu, Jordi? Bueno,
1: jo
0: ho vam viure plegats, sí. Aquí a Caldes, ho hem de viure Caldes.
2: Bueno, llavors vaig anar a la tarda, eh? Vaig anar a la tarda allò per si venia la poli a les urnes, però no va passar
0: les urnes, eh? Molt bé. Sí. Doncs res, avui recordem aquest dia, però aquí... No sé, vosaltres sabeu, s'ha fet alguna producció o alguna ficció sobre l'UO català? No estic parlant de documentals, perquè això sí que se n'han fet i se n'han fet llibres, però alguna ficció, alguna coproducció amb Netflix,
1: no.
0: Alguna cosa... Ja tarden, acabo de donar una idea, eh? Si el feu, sense doblatge vol una part d'aquesta idea.
1: No, el que més es va aproximar va ser el Zorogoyen, que va fer aquella sèrie de sobre els antidisturbios. Em sembla que es diu la sèrie, molt, que va tenir molta... amb la Vicky Luengo, que va ser molt exitosa. Jo no l'he vist, eh? I que la segona la temporada, pel que es veu, acabava, finalitzava,
0: sí.
1: Que els antidisturbios anaven al barco del Piolín.
0: Ah, dels Piolins.
1: I llavors crec que va ser... Crec que el guió més o menys el tenien com aparolat, però algú va patar aquesta... Perquè no volíem fer veure quedar com... Jo crec que quedar com a dolents.
0: Molt bé. Bueno, doncs amb aquests ànims que tenim avui...
1: M'estàs insinuant que estava parlant lent?
0: Bueno, amb una freqüència
1: és
0: baixa.
1: Que tinc migranya.
0: Ah, coi, vale. Bueno, escolta'm. Doncs això no podem... A veure si d'aquí a que acabem el programa t'ha millorat aquesta migranya. Espereu que vosaltres que ens escolteu a través de les zones del 107.8 de l'FM o de 3wradiocaldes.cat, és a dir, la web de Radio Caldes, no sé per què ho he dit així, o a través del podcast, a l'hora que sigui, doncs que disfruteu, benvingudes a tots i a totes. Per tant, avui dijous 1 d'octubre del 2026 comencem el 155è.
2: A més, el 155, sí, estava en el mateix.
0: 1 d'octubre, article 155, la mare que em va parir... Perdoneu.
1: Hola.
0: 155, la mare que em va...

0: la...
1: La Xavier,
2: ui, encara queda. No,
0: la... Sí, la... No, com et diu, l'antic Xavier, què veus?
2: Ginebra en cola.
0: Coca-Cola. Doncs el teu got sembla molt transparent, doncs el de Ginebra sola. I tom, ha fet major totes les influències catalanes fent això.
1: Ah, però que es feia una cosa amb això.
0: Sí, o sigui, com el meu...

0: Mare meva, no.
1: Perdoneu.
0: La volen.
2: És una, és una, no, una mica el volum. Sí, sí, aviam, jo crec que tothom algun, bueno, excepte tu, però jo crec que tothom l'haurà vist la bola negra, però s'està parlant a tot arreu, o sigui, no, podem posar el tràiler, podem posar el tràiler i llavors parlem, però sí, sí.
3: Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
4: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
5: Porque no le conocías.
4: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco,
5: Alberto, ¿no?
4: Alberto,
5: no.
0: Sí, la verdad.
1: Em sap greu perquè efectivament, sí, sí, sé de quina pel·li esteu parlant i vam comentar un munt amb uns amics l'altre dia. La bola negra.
2: La veritat, la vaig anar a veure el dissabte i molt maca, o sigui, m'agrada molt. Tenia una mica de por perquè, ara explicarem de què va, perquè jo crec que tothom ho sap, però... també ho farem, però o sigui, jo tenia por, dic, ostres, perquè tanta expectativa, inclús la gent sense haver-la vist dient, serà una molt bona pel·lícula, no sé què, jo, vull dir que el que sempre passa, que quan la gent diu, sí, això és boníssim, això no sé què, llavors, pues, sobretot les crítiques que eren una mica justes. No, no, la veritat és que la pel·lícula és molt maca, toca un simbolisme, o sigui, una sensibilitat, molts temes, també crec que és una pel·lícula que hi ha gent que estic convençut que no, realment no ha entès el significat, o sigui,
1: vale,
2: sí que el significat perquè ho han explicat i l'han analitzat, però vull dir, tots els simbolismes i la cura que han tingut en fer tota la pel·lícula, tots els detalls i tots els personatges, o sigui, molt bé, o sigui, una pel·lícula xulíssima, i jo no sé si guanyaran l'Oscar o no, perquè òbviament no tinc ni idea com guanya això, i la gent ja guanyarà l'Oscar, dic, no entens ni fava com anirà. Però sí que, bàsicament, que la bola negra va amb la història, segueix la història de tres, diguem, no són tres generacions, però dues històries passaven als anys 30 i una a l'actualitat, de segueixen homes homosexuals, i sobretot la pel·lícula va de la Guerra Civil Espanyola. I el que es va veure, i doncs, tota aquesta la cultura, no? El que va passar la guerra, però també que encara estem patint les seqüeles, aquesta pel·lícula també té una molt forta relació amb Federico García Lorca, o sigui, la pel·lícula es diu La bola negra, i és xulo perquè, és que no vull fer spoilers, però hi ha com dos històries que representen que van passar, i una història que és com La bola negra, però està molt bé perquè tot és una interpretació, és una interpretació dels Javis, d'un llibre d'un autor que no recordo el nom, però que es diu La piedra oscura, que era com la continuació de les quatre pàgines que van trobar a La bola negra de Lorca, que era el primer personatge obertament homosexual als anys 30, quasi 40. I és xulo, també és veritat que és això, has de tenir algun... has de conèixer una mica la història de Lorca, jo crec que actualment, però no sé, o sigui...
1: És a dir, tu aconsellaries que la gent que la vagi a veure s'informi una mica prèviament de la història,
2: si tu
1: ja, si no la coneixes...
2: Si has anat si has fet l'institut a literatura castellana, o sigui, el bàsic de l'Orca ho aprendràs. Però és això...
1: Si la gent més jove potser no... Clar, és que per de quina edat és? Més 18?
2: No, és adult. O sigui, és una pel·lícula que els nens no... Però bàsicament perquè jo crec que ni els adults l'entenen. O sigui, hi ha molt simbolisme. Clar, l'Orca era poeta. Sí. Llavors hi ha moltes vegades que juga amb les metàfores, juguen amb... O sigui, hi ha una escena que jo anava el dissabte amb la meva parella al cine i el diumenge amb la meva, i va dir, és que no entenc aquesta escena, i vaig dir, jo el que he interpretat és això. Però, vist això, també és com la poesia, que una mica interpretes el que està passant.
1: Sí, correcte.
2: Però la veritat és que molt bé, o sigui, els actors i actrius totes, o sigui, tu veies, o sigui, tu veies els personatges, no estàs veient els actors, a més l'actor principal era el guitarrista de la Fuente, que és la cançó seva, i tu vas estar una mica cabra, és un cantant, però no mai havia fet a cine, a més era un cine d'aquest, com més d'autor, que t'ha de fixar molt en els detalls, vull dir que, no sé, estava superbé, i, però això és que tant a nivell de fotografia, la música,
1: ens deia una companya nostra que és productora de cinema, que sí, sí, o sigui, el tema fotografia, decorats, o sigui, espectacular.
2: És que està cuidat tot, o sigui, sí. Tenint, és el que, bueno, l'altre dia va sortir el músic i la directora de fotografia, que tots són catalans, i sortien, que clar, ja diu, clar, que estan en categoria, o sigui, estan competint en categories amb pressupostos, vull dir, que són mínims, però
1: yeah.
2: Sí que els Javi sempre ho han dit tots, no? Són gent que realment s'estima molt el cinema, i s'han encarregat ells i tot l'equip de cuidar fins al mínim detall. Vull dir que no hi ha res, que a vegades veus pel·lícules i dius... I aquí no, i també, òbviament, pues, té una, o sigui, hi ha un missatge polític en aquest, aquesta pel·lícula, però sí que és veritat que tampoc, o sigui, mostra els blancs i negres d'una guerra, o sigui, òbviament, estan en contra del bàndol nacional i el que van suposar, però contra les idees, saps? Vull dir, perquè també hi mostren inclús la part humana de la gent del bàndol nacional, l'exèrcit, no? Vull dir que sempre, en les pel·lícules de la guerra, sempre hi ha los buenos i los malos, hi ha una guerra realment que hi ha l'expert qui ataca i qui els defen, perquè... Vull dir, aviam, siguem sincers, saps? Vull dir, els nacionals es van alçar,
1: un cop d'estat... Fem
2: una guerra per tot, però aquesta pel·lícula també, el que volia mostrar també és o sigui, la crueltat de la guerra a nivell humà.
1: Humà.
2: I llavors, per acabar, o sigui, que m'estic també enrotllant molt, no sé si això... Però,
1: el Jordi estarà preocupat per tenir temps per les estrenes, eh? Vull dir que l'Helena, a més... Què passa?
0: No, està... no, res, no passa.
1: Ah, vale, vale.
2: També és això, o sigui, mostra aquesta part humana i llavors a mi jo vaig acabar plorant molt.
1: Mira, vale.
2: però molt, molt, vull dir, no tothom al cine, però sí que és de les pel·lícules que quan acabes molta gent és com de seguida xerra, no, una pel·lícula tothom callat, en concentra, silenci. Perquè clar, també és clar, al mínim detall t'ho perdies, no? I sobretot és el missatge que jo aquí vaig començar a plorar és el missatge de Javi, és que a la vida s'ha de viure i una mica el que també diu Lorca, no? Sempre és com has de viure i has de ser tu perquè la vida és ara. I el missatge que diu és que només tens aquesta vida i que sempre si t'estàs esperant no? a esperar que bueno, surto al poble per poder ser jo, surto d'aquesta situació i és com si sempre estàs esperant que la vida arribi, pues la vida passa perquè és que la vida la tenim ara. I llavors és molt maca en aquest sentit també aquest reconeixement
1: molt
2: de...
1: maco, també tu ara, eh?
2: És que no sé, a mi et dic, em va agradar molt, és veritat que la pel·lícula és llarga, són 2 hores i mitja,
1: val.
2: Que hi ha moments que dius si no t'agrada el cine o no estàs acostumat, hi ha moments que se't pot fer
1: lenta
2: o d'orilla, perquè llavors hi ha escenes molt molt meticuloses de veure molts detallets que dius, bueno, això si et acostes
1: si
2: un poc
1: no,
2: però la veritat que molt bé,
1: de l'1 al 10, un 11?
2: Sí,
1: molt, eh?
2: No, la veritat és que sí, jo li posaria un 9.5-10, o sigui, potser era això, potser una mica més curta per tenir 10, però molt maca, no? O sigui, a mi crec que ho ha donat amb molta sensibilitat i m'ha agradat molt.
1: Doncs ja ho sabeu, la recomanació de Bola Negra de la...
2: Està al cine actualment,
1: està actualment al cinema encara, sí. Es pot anar a veure. I ara li tocarà al Jordi, fem un canvi de registres, escoltem primer el tràiler de la quarta temporada de Richard.
5: Where is the drive that Anna Merrick gave to you before she killed herself on the train?
6: I have no idea what you're talking about.
5: Do you think we're stupid?
6: Yes. Told you. Do I know you? No, but I'm the last person to talk to your sister. There is no way that my sister killed herself. Show me what you have. Your sister's involved in something big enough that the federal government's worried and people are trying to work me over on the street because of it. Why do you care?
1: Què és, Jordi, aquesta quarta temporada?
0: Richard.
1: Sí.
0: Posem en context de que, si
1: sí,
0: recordes de què anava
1: no,
0: la...
1: Jo segur que no.
0: Richard és la sèrie d'Amazon que recentment, els últims anys, és el que més ha... més... com es diu? Seria la paraula?
1: Visualitzacions,
0: que no em surt mala meva com estic avui. Més visualitzacions hauria tingut a Amazon, vale? De manera sorprenent. Perquè la primera temporada es va estrenar com qui no vol la cosa, sense molta campanya, sense molta publicitat. Però el seu protagonista, que és l'Alan Ritchson, l'actor, clava el personatge i estem parlant de Jack Reacher, que és les novel·les famoses de Jack Reacher, val? De la qual hi ha una pel·lícula feta pel Tom Cruise, com fent de Reacher. Reacher no deixa de ser un personatge famós de les seves novel·les perquè és un ex-militar, podríem dir amb altes capacitats.
1: Val.
0: Amb detectivetes
1: de detectiu?
0: De detectiu, sí.
1: Val.
0: I un tipus Sherlock Holmes una mica sí. Més carismàtic. Val. Però que té la gran capacitat de fotre hòsties a punta pala.
2: Sí, un Sherlock Holmes mazat, una joia de la persona.
0: Sí, l'Alan, si veieu el personatge, l'Alan Ritchson, si el busqueu per internet,
2: és
0: el típic armari, exactament. Però clar, no deixa de ser una sèrie superentretinguda cada una de les temporades, perquè cada una d'aquelles sèries que cada temporada està ambientada en un cas. Mm-hmm. Val? Tota la temporada gira el cas, però vull dir, finalitza i la següent no tenen continuació. Val? O sigui, si miréssim la quarta temporada, no passa res. perquè sí que és veritat que durant les tres primeres hi havia un personatge que anava sortint, val, que era la Nigli, que era una dona, una companya seva exmilitar, que tenia tanta personalitat que li donava un aire a la sèrie bastant renovable. El que passa que ha tingut
1: renovat.
0: Sí, renovat. El que passa que ha tingut tant de carisma que saps, quan es va acabar la temporada de Richard, la quarta, perquè s'anava estrenant episodi per episodi, s'ha estrenat la sèrie de Nigli i aquí la teniu totes. Ja la parlarem perquè l'estic veient, vale? Els finals li han donat una sèrie per ella sola. De la carisma que tenia aquesta
1: del carisma que tenia aquest personatge.
2: Bueno, mira.
0: Val.
1: Bé. Semblava que era un bunyol per nosaltres, Helena, però ho estàs fent atractiu.
0: Sí, hi ha el gag, que això ja es va explicar en el seu moment, del que Toni García Ramón, quan va sortir el crític de cinema que surt a Pantallero,
1: sí, el programa de RAC1.
0: Sí, pues, es va explicar la història que gràcies a ell, entre cometes, Tom Cruise va utilitzar una manera de definir, quan Tom Cruise va fer el Richard,
1: sí,
0: li va dir Sherlock Holmes, perquè representa això ja surt a la sèrie, i als llibres el personatge de Richard va només amb un raspall de dents.
1: Només? Despullat i amb un raspall de dents?
0: No, i la roba.
2: No, és que però, jo no l'he vist en
0: el i roba.
2: Sí.
0: I roba.
2: On porta el raspall de dents?
0: Però només porta una, només porta una muda.
1: No sé per què.
0: Representa, només porta una muda, se la va netejant amb tendes de netejar roba que no a bugaderies d'allà als Estats Units, hòstia, saps?
1: Sí.
0: Les típiques que poses un cèntim i et neteja la roba. Això.
2: Sí, llavors,
1: és com els superherois que sempre van deixar roba, sí, d'aquests sorprèn.
0: Es va canviant, la roba de segona mà, o sigui, és un rodamons,
1: sí,
0: val? Perquè vol anar a viure a Estats Units veient, llavors es va trobant amb casos. I aquesta és la gràcia. Les novel·les, he llegit que la temporada aquesta està basada en una novel·la 13, o sigui, hi ha unes quantes novel·les de Jack Richard, i te'n poden fer temporades les que vulguin. I segurament seguiran, perquè el filó dona. Què he de comentar de la quarta temporada?
1: Què has de comentar?
0: De la quarta temporada, doncs, que el nivell baixa una miqueta.
1: El nivell baixa.
0: Sí, potser no és tan entretinguda, potser no, ja no et sorprèn tant.
1: No, clar, ja n'has vist tres.
0: Clar, potser alguns episodis són massa repetitius, no sé, s'ha allargat el filó una mica, tot i que els personatges nous que s'introdueixen són divertits i tenen bastant carisma, la història no m'ha acabat de convèncer tant com les dues primeres temporades, que són molt bones, vale? Potser no és per la temporada en si, sinó pel nivell i perquè ja s'està repetint una mica, no? Llavors al final el mateix, veure, però bueno, morts, escenes d'acció hardcore, com deia, es continuen produint.
1: I
0: sí,
1: per adults,
0: i diversió,
1: totalment,
0: Sí.
1: No, humor,
0: sí, sí.
1: Humor.
0: Clar, hi ha una humor, mica de sàtira i humor negre en tot moment, perquè ell ja és, aquest personatge ja és així.
1: Molt bé, de l'1 al 10 jo no podem veure.
0: Amazon, ho he dit.
1: Ai,
0: ja.
1: Sí, Amazon.
0: I de l'1 al 10 no m'agrada puntuar, perquè potser, però entre 6 i 7 aquesta temporada.
1: Val.
0: Sí.
1: Una miqueta més baix que les anteriors. Va, doncs anem.
0: Mira, podia dir, em sembla que podia dir a Rotten Tomatoes, ui, és molt alta, ha metat 94%.
2: Jo no entenc massa com les, o sigui, això, les audiències,
1: les
2: perquè,
1: no?
2: Perquè a vegades hi ha sèries que triomfen un munt i llavors és com no les cancel·lem, i llavors cosa que ja estàs com allargant el xiclet, que dius que ja no tens res més que explicar, i la gent ho valora un munt. Jo entenc, jo crec que el problema és que els, no sé, els americans
0: van funcionar de visualitzacions i del pressupost que s'hagin gastat.
2: Sí, com a classes, molt cara,
0: clar, no, per molta visualització, si es creuen que no els hi retorna el pressupost gastat, si avui n'hem sobrat de temps, no, Núria?
1: No, tu i jo, va, acaba que anem a les recomanacions.
0: Ah, vale, doncs anem a les recomanacions, ja està.
1: No, home, però pots acabar el que estaves dient.
0: Ja ho he dit, dic que...
1: Pepe i Abelín en directe.
0: Ja he dit que pot ser, per exemple, van estar a punt de cancel·lar aquesta, El Senyor dels Anells, a Amazon, que tot i que va ser de les sèries més vistes a Amazon...
2: Clar, no, el pressupost deia, que té, clar, això...
0: Deien que no recuperaven l'inversió realitzada perquè s'havien gastat no sé quants milions d'euros.
2: Uh-huh. A més que ara actualment també moltes sèries que van allargant ja són aquestes que tenen tipus un plató fixe, que és un lloc d'interior i que és molt més fàcil gravar perquè els interiors són més barats. I estàs en una sèrie que has de viatjar, has de sortir a ciutat, has de tenir molts efectes...
0: Fan més pel·lícules d'aquest estil.
2: Perquè són més barats. Clar, la sèrie és que has de continuar més. La pel·lícula es fa d'inversió i ja està.
0: El logaritme de Netflix diuen que perquè et faci una pel·lícula, com l'última d'Uncharted o l'última de... No, encara que el guió sigui un rotllo, són personatges famosos, o sigui, actors famosos, ajuntes actors famosos que viatgin a 4 o 5 llocs diferents del món i posa una mica d'acció, posa una mica de comèdia i això acaba sent un èxit brutal a les plataformes. Això és el que diu l'Andrima
2: no Netflix. La gent, jo no m'entenc, però bueno.
1: Molt bé, doncs fins aquí l'actualitat d'avui. Ara anirem això a les sona, recomanacions. Ah, sí, de la banda sonora de Richard.
2: Sí, sona a l'oest, eh?
1: Sí, sí. Doncs això, la secció de les recomanacions, que és especialment que us servirà per estalviar-vos temps. Us parlarem de coses que hem vist i us direm si val la pena o no dedicar-hi temps. L'Helena, per exemple, ha vist Enola Holmes. 3.

0: Sugar head, head. I want.
1: Sí, però no pot ser un canvi de música. Primer hem de parlar i anem a veure. Sembla mentida que sigui.
2: Qui està fent de tècnica avui? Ella, vinga.
3: Qui està fent de tècnica? Xitona, ara intenta parlar, que et passo el micro. Va, parla, parla. Enola Udoria Holmes, will you take I, Ernest Augustus of the House of Tewkesbury, to be your husband?
4: Yes, he has a first name. I was surprised too.
3: Ja,
5: vale, Enola Holmes 3 és la tercera pel·lícula d'Enola Holmes, que la protagonista és Millie Bobby Brown i representa que és la germana petita que ja està fent que no la cara.
1: Vas veure les dues primeres, aquesta ja n'és
5: a veure, tot s'ha dit, és justeta, són pel·lícules justetes.
1: I ella també. Perdó, eh?
3: La veus, sí, que és mira. Eleven, la veus en Eleven i prou.
1: No,
3: és... No m'estic confonent, no?
1: Aviam, justeta no com a persona, digues, com a actriu és justeta.
3: Sí?
1: El que passava a tenir el boom de Stranger Things, però les pel·lícules que ha fet recentment és justet actuant. Per
3: potser,
1: això
3: el paper, aquests... potser el paper no és gaire bo, potser?
1: Bueno, quan fas quatre pel·lícules i et justeges, i l'última temporada de Stranger Things... És
5: no, però jo, per un costat, puc estar d'acord que o sigui, la Millie Bobby Brown sempre fa com el mateix paper i puc estar d'acord que... o sigui, semblava que anés a brillar més que no tant. O sigui, potser mira que a nivell d'actuació no és la millor. No t'ho negaré. Ara, el que li van fer a l'última temporada de Stranger Things té a veure amb el guió. Que jo estic convençuda que l'exdona d'un dels germans d'Affer és qui es crea història, perquè els protagonistes femenins tenien una pedaça d'història i van acabar l'última temporada, que sembla sang i fetge, i que ho hagués escrit un nen de 3 anys. No fotem, un ChatGPT que es va filtrar. Vull dir... No sé, també jo crec que és que...
3: En sèrio?
5: Sí, és a veure, o sigui, vam penjar una foto amb el drive, mica com ChatGPT, i aviam, no sé. No sé, jo t'ho dic, o sigui, Enola Holmes 3, com és això, i representa que és una pel·lícula com de Sherlock Holmes, però que ho fa, la protagonista principal és la germana petita, representa que els Holmes són el, bueno, el Sherlock, el Mycroft.
2: Mycroft, es diu? Sí, no?
5: I la Enola, que és un personatge fictici, i llavors pues, això fa, i pues, la pel·lícula bàsicament és de, bueno, hi ha un misteri que desapareix el Sherlock, que això és igual al trailer, i llavors pues, ella ha de buscar-lo. Jo t'ho dic, o sigui, fotografia això està bastant bé, vull dir, és entretinguda, és d'acció, però sí que és veritat que li falta algo, o sigui, com, també jo crec que estan allargant una mica el xiclet, o sigui, o fas casos diferents, perquè el que dius, no, seria policia que detectius, pots fer casos diferents, o sigui, tens una història de base, de la relació, o la relació, o sigui, la relació d'ells dos, o amb la mare, o amb el Sherlock, o sigui, pots fer aquesta part com de personatges, però sí que és veritat que a nivell de pel·lícula, o sigui, a nivell de protagonista, no hi ha xitxa la pel·lícula, o sigui, es fa una mica llarga. Jo a mi també et dic, m'agradaria veure a Millie Bobby Brown en papers més ja d'adulta.
3: És el que et deia al principi, que potser també depèn del paper que li donin.
5: Perquè ella, o sigui, em sembla que el que va passar és que quan era petita va firmar com aquest pacte amb Netflix, ja la majoria de pel·lícules que surten amb Netflix, i això, i jo, però jo crec que si ell li donessin, perquè sí que té alguna cosa més a registre, si li donés, ella és molt carismàtica. Jo realment penso que si tingués un paper, o sigui, sabria actuar, però sempre l'enclitxeten amb el mateix tipus de personatge d'heroïna de diferents èpoques. Llavors, jo això. Però bueno, va estar bé, va ser entretinguda, o sigui, no res d'altre món, però bueno, que vull dir que és entretinguda i pots veure amb els nens perquè no hi ha, vull dir, va. És entretingudeta. O sigui, nens d'edat del teu fill, de molt petit, no. 8, 10, vull dir, es poden entendre. I el que és guai és que veus una noia detectiu que això està... Pues, quasi no hi ha.
3: No és acostumada, ja, exacte. Però, per tant, en aquest cas, la recomanació seria sí o no?
5: Sí. Sí. Sí. I li posaria un 6.5-7, vull dir que algun dia no saps què era, ho mires, però tampoc no és espectacular.
3: Un diumenge a tarda...
5: Potser a nens li agrada més perquè és més simple i com a adult busques alguna cosa més amb coses detectius.
3: Molt bé, Elena. Doncs Jordi, és el teu torn. Volem saber si recomanes o no The Running Man. Anem a escoltar el tràiler primer.
6: Ben Richards, 35. Married, one child. In medical crisis.
7: We need money for a doctor now.
8: Ben, watch us up.
6: Employment status, blacklisted. But there's still a way out for you. It's the biggest show in the country.
3: Sí, Jordi, l'és o no l'és?
1: It's the biggest show in the country. The Running Man és una pel·lícula Ja fa temps que s'ha estrenat. És de... del protagonista Glenn Powell, un dels actors que està de moda últimament. I The Running Man és una pel·lícula que d'una pel·lícula del Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger.
5: Sí. Avui has portat joietes, eh? Vull dir, el del com en diu el senyor aquest que es tira per les muntanyes? El Tom Cruise i els dos de Neger.
3: No, el senyor aquest que es tira per les muntanyes.
1: Sí, l'Arnold Schwarzenegger en el seu moment va fer una pel·lícula bastant antiga, que ara no me'n recordo quin any és, que anava, que el protagonista era un protagonista que en un programa de televisió si volia escapar-se de la seva condemna havia d'anar com per fer un circuit i era com una crítica a la societat del que series disposat a fer per un show. I The Running Man va una mica per l'estil. Representa en un futur no molt llunyà, que on la televisió té molt poder i on el programa Gran Estrella és un programa que dona l'oportunitat de guanyar $1,000,000 al personatge que sigui capaç d'estar 30 dies sense que els pillin, com l'exèrcit americà, vale, i no el matin, literal. Llavors agafen tres tios i un és el grup. Sí, sí, llavors la sèrie va una mica per això. És una crítica és una crítica a la societat, és una crítica a la televisió, on el Glenn Powell és el protagonista i el Josh Brolin com el president del canal de televisió. Però vol ser tantes coses, vol tenir acció, vol tenir drama, vol tenir humor, vol que al final acaba sent una mica de tot. I al final és molt accelerat i massa precipitat, sense arribar enlloc. Per mi, tot i que em va divertir i em va entretenir, podria haver sigut millor del que acaba sent. Però bueno, si voleu una pel·lícula d'entreteniment pur i dur, aquesta seria la pel·lícula que la trobaríeu, si no vaig errat, a Sky Showtime.
3: Molt bé.

0: El Marcel.
1: Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Jordi, gràcies, Helena. Ens queden 15 segons. La setmana que ve us farem... T'ha passat molt ràpid. Això és que t'ho has passat bé, veus? Has començat amb migranya, però t'has passat bé. La setmana que ve us portarem moltes més estrenes. No patiu, que us informareu. No hi havia res de bo.
2: Tiger.
1: Digue-ho al micro, que se t'escolti.
2: Ja està.
1: Vinga, va, tornem.
3: El famós senyor que el tira per la muntanya.
1: Tornem dijous, dia 8 d'octubre. Escolteu-ho tot sense doblatge.
3: Adéu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com van defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben les actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per perill moderat. Es poden acumular fins a 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà, divendres, el temps serà més tranquil i força ennuvolat. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
2: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
0: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
3: Felicità, és tornar.
0: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 2:15 del vespre.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bona tarda i benvingudes al Safreig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. La vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safreig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa. Sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb Marta Bernils, educadora social, Agustí Bosser, enginyer agrícola, Pau León, que

0: a la policia local entre el 1987 i el 2002, i Àngels Pou, gestora financera. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, gràcies.
0: Avui és 1 d'octubre i per això farem un safareig una mica especial. Habitualment, la primera hora de safareig fem una entrevista, però avui no en farem una, sinó dues. De fet, no volem que siguin dues entrevistes, sinó una entrevista a dues veus. Avui ens visiten dues persones represaliades pels fets relacionats amb la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Dues persones que durant les setmanes prèvies al referèndum i durant les setmanes i mesos posteriors van patir diversos actes de repressió. Volem parlar amb elles sobre com ho van viure, però també sobre el que els ha passat aquests anys, quina ha estat l'evolució del seu cas i com veuen el moment actual. Donem ja la benvinguda a l'Oriol Ferrandez, programador informàtic de Caldes, i al Norbert Froufe, mestre de primària jubilat i objector de consciència de Palau. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon vespre.
4: El safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.
0: De seguida anem amb el detall de cadascun dels vostres casos, però abans, per començar, com potser ja sabeu si heu escoltat algun programa anterior i si no, aquí teniu la sorpresa, us demanem que per fer honor al nom del programa entreu al safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgueu compartir amb nosaltres relacionada amb la vostra vivència o relacionada d'alguna manera, en aquest cas, amb l'1 d'octubre. Qui comença? L'Oriol senyala el Norbert. Una anècdota que et vingui al cap que no hagis explicat mai, això, mira, una exclusiva o alguna història relacionada amb l'1 d'octubre, una vivència.
3: Sí, una anècdota és que el dia que em vam venir a detenir a casa, no recordo quina hora era molt d'hora, piquen el timbre amb el cotxe a fora i jo m'estava prenent una infusió i vaig dir, si s'esperen un moment, tal, bueno, faig la info, surto un minut i mig i ja no hi eren.
0: Ja no hi eren?
3: No, ja està.
0: I què, van tornar un altre dia?
3: O? Sí, fins que vaig desconnectar.
0: I et van acusar per haver-te resistit? O
3: no, simplement van desaparèixer aquella hora del matí.
0: No van tenir paciència.
3: I després van tornar, ja no recordo els dies, jo els esperava l'endemà tampoc, i fins que van venir un altre dia. A una altra hora, a les 3 de la tarda.
0: Ja no t'estaves prenent una infusió aquell dia?
3: No, estava pintant una regadora del pati amb floretes.
0: Ah. I no els hi vas dir, esperin que acabo de pintar.
3: No.
0: Oriol?
5: Doncs mira, més o menys anant per aquí, jo el dia que van venir a portar-me la citació a casa, jo abans d'anar a casa vaig trucar al meu fill, que tenia 17 anys llavors, i li vaig dir, ep, estigues alerta que potser ve la policia a casa. Li vaig dir que m'hagués certes coses informàtiques que tenia per allà. I em va dir, apa, papa, no exageris, què ha passat? Dic, res, coses meves. I van tenir el detall d'esperar-se que arribés a casa, perquè va ser arribar a casa i al cap de 5 minuts pujar la Policia Nacional a donar-me la citació.
0: T'estaven vigilant i van esperar que arribessis
5: totalment,
0: tu.
5: Sí. Ja.
0: Ara sí, entrem en matèria, doncs, Oriol Ferrandez, dèiem, tu ets programador informàtic i va ser citat a declarar com a investigat per replicar el web del referèndum després que l'acció policial i judicial tanqués el web original. Ens pots explicar com va anar aquella declaració?
5: Bé, la declaració va ser curta perquè ens vam negar a declarar. El que va ser llarg va ser tot el procés previ, no? Tota la mobilització ja aquí a Caldes amb l'ANC a la plaça de la Font del Lleó i l'organització d'anar tots a declarar, que em va acompanyar moltíssima gent de Caldes i gran part de la família de Tarragona i de Barcelona. I va ser una gran, diria jo, escenografia allà davant de la comissaria de la Verneda, on amb pancartes, amb càmeres, hi havia cobertura internacional, fins i tot els d'Al Jazeera. I bé, vam entrar a declarar. Una de les coses més curioses va ser que tota la comissaria estava plegada de policies de paisà. Recordeu aquella època que havien vingut molts policies nacionals de tota Espanya. I jo recordo que abans no vaig arribar a l'habitació on havia d'anar a declarar. Potser vam fer dos passadissos i un ascensor i vaig passar per 12 policies diferents. Cada un m'acompanyava 3 metres, em deixava amb el següent policia, que m'acompanyava 3 metres més, perquè aquella gent no tenia altra feina a fer, evidentment. I res, un cop vaig arribar, em vaig negar a declarar, i de fet ell, la persona que estava allà, em va dir, se negarà a declarar com les anteriors? I jo vaig dir, sí. Vull dir que no vaig ni haver-me de negar jo mateix. Per tant, la declaració va ser molt ràpida.
0: Això de quin dia estem parlant?
5: Això estem parlant del 23 vaig rebre la citació, que era un divendres, 23 de setembre, i el 26, no sé si era 25 o 26 dilluns, el mateix dilluns a declarar a la comissaria.
0: De què t'acusaven exactament?
5: Oh, la carta deia prevaricació, malversació de fons públics i alguna cosa més. Bastant surrealista, perquè a fons públics no n'he tocat mai, per tant, és difícil. Però, bueno, era una carta també, era una acusació pensada per fer por.
0: Clar. Qui t'acusava exactament? Hi havia alguna entitat que t'acusés, o era l'Estat? O...
5: Era l'Estat. A mi i a uns quants més, la majoria d'ells nanos joves, sense gaire consciència del que havien fet, que la majoria no van voler donar la cara i van anar a la comissaria per la porta de darrere d'amagat per por a represàlies o per consell de la pròpia família. De fet, en la majoria dels casos va funcionar, van tenir por, excepte en el meu, que la vam liar a part.
0: I com va quedar aquella acusació?
5: Bé, l'acusació, en un principi, no hi va haver notícia. Jo em vaig trucar als companys de drets.cat, que em van assessorar i em van acompanyar aquell dia a la comissaria, i no vaig tenir notícies fins al cap de molt de temps. De fet, quan jo vaig voler viatjar als Estats Units per unes vacances, vaig tenir el dubte de si podria sortir o no, perquè jo encara no tenia notícia. Evidentment, vaig fer la consulta, i així no hi havia cap problema, no hi havia cap càrrec, i més tard, bastant més tard, un cop que vaig anar a TV3, em van comentar que la Unió Europea havia obligat a l'Estat espanyol a retirar tots els càrrecs sobre aquest assumpte.
0: Ja vas anar al fax de TV3, oi?
5: Sí, al fax, correcte, però a mi no m'ho han comunicat mai encara.
0: A tu no t'ho han comunicat oficialment encara?
5: No, encara estic esperant.
0: I a nivell personal, què t'ha suposat aquesta situació tots aquests anys? Ara comentaves això, aquest dubte a l'hora de viatjar...
5: Bé, això era una anècdota, no? A nivell personal, a mi em va suposar un canvi, sobretot durant el 2017 i el 2018. O sigui, lluny de passar el que pretenien que passés, que era que agafessin por i tal, al contrari, no? Vam començar a fer moltes més accions, després vam fer el vot de WhatsApp per saber on anar a votar,
0: sí,
5: el de Telegram, i em vaig tornar un activista o un hackivista, com em deien, no? Però... conseqüència de l'acusació.
0: I a nivell laboral?
5: No, a nivell laboral cap problema, perquè de fet la majoria de companys de feina m'ajudaven i...
0: Posteriorment tampoc vas tenir cap tipus de
5: problema. No, de fet segueixo treballant a la mateixa empresa encara.
0: Uh-huh. Com vas prendre la decisió d'actuar? Algú et va demanar ajuda o com va...
5: No, senzillament veus la tele, veus que hi ha una represàlia contra els webs que informaven d'on poder votar. Hi havia una suspensió temporal sobre el referèndum, però una suspensió temporal no significa que no puguis publicar a la web i tal, no? I com que vam trobar que allò no era gaire just, i un company de València havia creat el repositori inicial del codi, doncs vaig decidir clonar-lo, que per mi era una feina relativament fàcil. Sí que em vaig gastar uns diners en registrar un domini, que recordo que era votempersillibres.cat, i a partir d'allà distribuir-ho. Vull dir, va ser una feina de, per mi, de 15 minuts, no gran cosa més. No.
0: Estàveu avisats o preparats del que podia passar?
5: No, de fet, jo l'anècdota que he comentat abans, que vaig trucar al meu fill, era perquè 10 minuts abans ens vam assabentar que havien entrat a casa del valencià, li havien requisat ordinadors i havien entrat per la força, i llavors va ser quan van saltar les alarmes aquí, perquè sabíem que seríem els següents. Sobretot jo, que potser era una mica el repositori clonat amb més visió.
0: Per tant, tu vas anar a declarar aquell dia, et vas negar a declarar, i després cap més notícia en cap sentit, eh? Ni
5: notícia
0: el que deies,
5: oficial,
0: ni per notificar-te que s'hagi arxivat res ni res, però tampoc cap més vegada citat ni res, eh? Amb altres persones, ara tu comentaves, amb altres persones d'aquí Caldes vau crear un bot que informava del col·legi on votar a través de WhatsApp, tot plegat la setmana prèvia a l'1 d'octubre, també tot la mateixa setmana. No?
5: Sí, sí, sí.
0: Com vau tenir aquesta idea del bot, també una mica el que comentaves?
5: Bé, arran de la citació que vaig rebre, a la feina i amb els companys de feina hi havia una mica d'indignació, no? Perquè allò no tenia cap sentit ni cap lògica. Llavors teníem dues opcions, no? Era fer un pas al costat o un pas enrere, o fer uns passos endavant. I amb els companys ens vam animar i vam decidir fer uns passos endavant. I, de fet, en hores de feina, amb tots els companys, vam decidir fer aquest bot. Inicialment el volíem fer per Telegram, perquè és el que fem servir nosaltres, sobretot, però enteníem que la majoria de gent fa servir WhatsApp, llavors vam decidir fer-ho per WhatsApp. i va tenir força d'èxit. L'únic que WhatsApp en aquella època tenia la normativa de prohibir els bots, per tant, se'l van acabar tancant.
0: Què va durar?
5: Doncs un dia o dos, no, sembla que no va arribar a 48 hores.
0: Però veu tenir força consultes, sí, i veu, sí, poder, sí, dirigir, sí, sí, donar la fet, informació, sí, sí, de a fet, força gent. No?
5: Allà a la feina teníem una pantalla gegant per mostrar certes coses i allà teníem en temps real la quantitat de consultes i la quantitat de respostes correctes que donàvem.
0: El Norbert Froufe, mestre i membre del CDR, el van imputar per un delicte de desobediència i resistència per asseure's a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2018 en protesta per l'aplicació del 155 i les investigacions judicials contra l'1 d'octubre. De fet, aquell any hi va haver dues accions de protesta molt similars, una al febrer i l'altra al setembre, i a tu et van detenir al setembre, oi? Ens ho pots explicar? Com va anar?
3: Curiosament, havia participat en les dues accions i a la primera vaig ser més actiu i a la segona... figura que anava de mediador. I llavors, a la primera, al febrer, que ens van treure de les escales, com feien, van fer una acusació aleatòria a 12 companyes i al setembre, en una acció calcada, altres 12, les desenes de persones que estàvem allà. Per tant, bueno, va ser una opció de repressió aleatòria com altres vegades per
0: desmuntar. I us van detenir aquell dia, per tant, a tu entre el grup setembre o no us detenen?
3: Van prendre nota de les dades i llavors vam rebre la citació, com vas rebre tu, Oriol. I llavors alguns ens van negar a acudir i a la tercera vegada que ens van enviar la citació ens van venir a buscar a casa.
0: Llavors el dia de la infusió i després el dia
3: de la infusió i això.
0: I llavors quan finalment vas acudir van venir a buscar, vaja.
3: A la comissaria i d'allà l'endemà vam anar al jutjat on no vam declarar tampoc.
0: I com va evolucionar?
3: Com havia d'evolucionar? És que era una causa com les altres, hi havia un patró que era desobediència, atemptat a l'autoritat. I en el nostre cas, de manera inversemblant, que fins i tot el jutge va dir, però aviam, ens acusaven de com era atemptat a institució de l'Estat. Perquè ens havíem encadenat a les portes del
0: TCJ.
3: TCJ. Es podia passar perquè la porta lateral estava oberta, que això ja el jutge ho va dictaminar i va acabar com havia d'acabar, doncs, amb absolució i en alguns casos sobreseint el tema abans d'això.
0: En el teu cas personal, què et va portar a implicar-te en els CDRs?
3: Doncs una experiència de fraternitat important, de confiança mútua, perquè les accions eren contundents, no violentes però contundents, i implicava una confiança, i implica fins i tot ara una confiança mútua important i un nivell de cohesió de grup important. Va suposar una intranquil·litat en un temps donat perquè la demanda doncs podia implicar presó i la intranquil·litat òbvia per tu i per la família, per la gent que t'estimava, però més cohesió, com deia l'Oriol, més impuls pel compromís i més cohesió de grup a Palau. Sí, volia fer la reflexió, vistes altres causes, crec que en la manera de reaccionar i de viure la repressió era i és important l'estar o no estar organitzat, per exemple, no? L'experiència prèvia, cal tenir present que ara, diguéssim, tenim una experiència que en aquell moment no teníem i anàvem, doncs... Com més anaven els casos endavant, doncs més formació feien, però ens va agafar una mica amb el pas canviat. El fet de no estar organitzat jo crec que va fer patir més a les companyes encausades, sobretot si eren joves i no tenien experiència prèvia. De tot això s'aprèn, si de cas després hi parlem jo.
0: Clar.
3: vaig treure algunes conclusions.
0: Clar, ara en parlem una mica de la situació actual i del que s'ha après. No? Mirant-ho amb la perspectiva dels anys, com comentàvem ara, creus que l'estratègia dels CDRs va ser encertada?
3: Sí. Mm? Sí.
0: No faries cap autocrítica?
3: Sí. Sí, una cosa no priva de l'altra. Però faig una autocrítica fraterna perquè... indirectament crec que vam, ho dic des de l'obvi apreci pel que vam fer i pel que fem, però vam comprar el discurs de l'Estat i vam anar al racó de pensar. I en aquell moment, jo per mi, vam tenir un bon debat i es va imposar, diguéssim, la versió de que calia doncs, protegir les estructures, les persones encausades que no anessin a les assemblees. D'alguna manera es va desactivar el sector més implicat, més combatiu. Es va deixar de reunir el Nacional, diguéssim, es reunia amb una periodicitat molt... També hi havia molta infiltració, és veritat, i això també... I des de l'altra banda, sense negar la necessitat de l'autoprotecció i de cuidar l'organització, eren més partidaris en el moment de la operació Judas, que és quan van esclatar una mica les contradiccions, eren més partidaris de fer un pas endavant i fer una roda de premsa àmplia, massiva, al davant del TCJ, reivindicant-nos com a CDRs i com a espai no violent, contundent, no violent. Però jo crec que vam comprar el discurs de una miqueta... Bueno, aviam, el discurs no, la conseqüència, vam anar al racó de pensar. I, bueno, és una crítica que faig. A l'altra banda, i el que deia de la confiança. Era una experiència magnífica anar a una acció i confiar en les companyes. I sabia que a X hora havies d'estar amb tantes persones més per fer una acció no violenta, amb tota la confiança del món de que estava ben preparada i tu no sabies els detalls, una manera de protegir.
0: I ara mateix creus que l'activisme de carrer segueix sent necessari després d'aquella experiència?
3: Sí, i tant que sí.
0: Però creus que hi ha alguna línia vermella que l'activisme independentista no hauria de traspassar?
3: Línia vermella, què vols dir, respecte a les accions?
0: Sí, pots intervenir quan vulguis.
5: Per mi la violència està claríssim.
3: Sí, clar, com a objector no puc dir una altra cosa. Com a objector de consciència, la violència, tot i que també té un debat el que és violència i el que no, no?
1: Totalment d'acord.
3: Té els contenidors d'Urquina Ona, de determinat tipus d'accions.
5: Bueno, caldria veure qui va iniciar aquella violència.
3: Clar, això, tot això té un debat, no? Però sí, clar, la violència, però la contundència continua sent necessària perquè no ens regalaran res. I, bueno, del que hem après ara en podem parlar.
0: Per tant, ara parlaves d'anar al racó de pensar. Creus que la repressió ha canviat la manera de protestar?
3: Sí, obvi. Crec.
1: Justament per això, abans l'Oriol ho comentava, no? L'estratègia de la por. L'estratègia de la por va funcionar.
3: Sí.
1: Vosaltres... Què en penseu d'això? Va funcionar? No va funcionar? Creieu que això és també la conseqüència de la qual ara estiguem bastant adormits, a més de la desgana?
5: Sí, jo crec que sí. O sigui, amb nosaltres no va funcionar la por, no? I amb algunes persones, doncs, al contrari, les van valentonar, però en general jo recordo que hi havia molta gent que a l'hora d'anar a votar deia que no hi aniria per por. Llavors va funcionar el moment de votar i sobretot va funcionar després. No? En els moviments d'Urquina Ona i molts altres, era un cúmul de gent concreta, però hi havia molta gent que ja tenia por. Jo sempre he dit, i no és políticament correcte, però sempre he dit, la independència no es paga només amb un ull, no? Quan van disparar aquella bala de goma, i és políticament correcte, però a la vegada és cert. No? La gent té por, es queda a casa quan hi ha fets greus. La gent té família, la gent té una estima personal i arriba un punt que decideix fins aquí i a partir d'aquí no passo. Llavors hi ha qui no té límits però la majoria de gent els té i llavors sí, la por va funcionar sens dubte.
1: Tot i que també cal comentar que va també provocar l'efecte contrari. Hi va haver molta gent que va mirar la tele i va dir, ostres, els estan apallissant, no? Aquí m'aixeco i surto. I això també cal reivindicar.
3: Sí, jo tinc una amiga que no anava a votar perquè ja ho veu d'una altra manera, no? I va baixar a votar quan veure les imatges, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, aquesta reacció també va ser molt habitual, no? O sigui, molt, vull dir, sí.
1: No tant molta com gent. El fet de quedar-te a casa, però tot i així sí que hi va haver molta gent que la resposta va ser no ens quedarem
0: a dormir. I que ho verbalitzava així.
1: I encara que sigui
0: al llarg del dia.
1: Votar la contra.
0: Sí, sí, clar.
1: Sí. Sí, que, però votar. No? Sí, sí. Exercir el vot.
3: Sí, sí, sí.
5: Perquè hi ha gent valenta en els dos costats.
1: Exacte.
5: I és així. Sí. I hi ha gent que veu una injustícia i actua. Conscient, inconscientment, però actuen. I n'hi va haver molta. De fet, vam veure molta gent anar a votar amb la bandera espanyola penjada a l'esquena.
1: Exacte.
3: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
5: O parelles, amics, no?
1: O no?
5: No, o perquè no. Hi havia gent, no, i clar. Recordo algunes parelles, d'una amb la bandera catalana i l'altra amb la bandera espanyola, amics o companys, mm-hmm. anant a votar junts.
2: No?
5: I eren moments que es deia, ostres, que guai, no?
3: Sí.
5: Però clar, no s'ha d'oblidar, hi ha molta gent que no ho va fer per por.
1: Total, total.
2: Sí, clar, al final em sembla que ha sigut, perdó, Òmnium em sembla que va rebre unes 3.300 represàlies, bueno, de persones, i unes 1.080 i alguna cosa van ser ateses a salut. Vull dir que al final això també et queda de dir, ostres, la por, de dir, si jo surto a votar, bueno, la família, els pares, el no sé què, no hi vagis, no et moguis, els nens, que no es moguin. Clar, al final hi ha tanta societat que d'alguna manera també genera aquesta pròpia por del que estàvem vivint, del que estàvem vivint,
6: Bueno, el que dèiem, no, de, per aconseguir la independència potser serà més car que un ull, i potser no vam poder aprofitar aquelles imatges que eren tan bèsties, i que, o sigui, després de l'1 d'octubre les imatges a nivell internacional teníem l'opinió pública guanyada a tots nivells, no? No havíem exercit nosaltres cap violència, l'havíem rebut tota, i no vam saber jugar correctament aquesta carta, perquè no, jo no sé si amb què ens vam equivocar o podríem parlar, però teníem un as a la màniga molt, molt, molt gran, no?
5: I
6: és, bueno,
5: bueno, jo crec que aquí hi havia una part política prèvia de feina que s'havia de fer a nivell internacional, i que es va confiar que tot sortiria perquè sí, i les coses o es treballen o no surten.
0: Sí, sí, en parlarem de què va fallar, no? Ara digues, Marta, què
1: volies. I aquí també, justament, aboco a una de les frases que has comentat, Norbert, que era experiència prèvia. La gent que també es va quedar a casa per por també era l'experiència prèvia de moments en els que s'havien reivindicat, no? En el passat, no? Davant de la dictadura, també els havia sortit car. Llavors això també et porta a entendre la por, no? De la gent, que no tothom té aquesta valentia, i potser els que sortíem era per inconsciència també, no? Llavors era com que també s'ha d'entendre una mica d'aquestes dues parts, no?
5: Sí, segurament es podria separar en franges d'edat, la por de cada franja d'edat pot ser diferent.
1: Exacte.
5: I totalment justificada en cada una d'elles.
3: Sí, sí, jo estic molt d'acord, es van produir les dues reaccions, qui amb la repressió, diguéssim, es va refermar més en el convenciment i en el compromís, i qui va, jo parlava, hi ha un parell de persones joves que jo conec que van dir jo no, perquè també van tenir una petita causa, i això les va frenar, no?
0: I a partir d'aquí van...
3: Sí, bueno, no sé si han tornat a implicar-se, però nosaltres vam anar a oferir suport i tal, i tampoc van voler, però alhora també hi ha el que deia l'Oriol, no? Les dues dinàmiques són compatibles. Sí que és veritat que organitzativament, doncs, la cosa està com està. També jo d'això trec una reflexió personal. Jo sóc incapaç de ser agressiu amb les opcions polítiques independentistes. No m'agrada la paraula traïció, no m'agrada la paraula botifler, no m'agrada. Per què? Perquè sóc des de la fraternitat autocrítica amb el nostre espai, i per tant, si nosaltres vam anar al racó de pensar, bueno, puc discrepar, diguéssim, de la manera com unes opcions polítiques més que altres, cadascú té la seva opinió, no? Puc discrepar, però sóc incapaç de ser agressiu, perquè sóc bastant conscient de les nostres mancances, i sóc conscient del dia que esperàvem que es baixés la bandera espanyola de la Generalitat, i com se'ns feia tard, vam marxar cap a casa. Llavors, critico, però no sóc agressiu.
0: De què va servir tot allò?
5: És complicat. Potser haurem de veure amb el temps, no ho veurem ara. Jo crec que més o menys històricament cada 50 anys hi ha cicles, no? I hi ha revolucions més grans o més petites. haurem de veure, ara, tal com està el panorama polític, amb governant el centre del PSOE i amb la dreta i l'ultradreta atacant a tope, si tot això ha servit d'algú i la gent reacciona quan hi torni a haver un panorama
0: un
5: complicat.
0: Un momentum, que diuen.
5: Sí, un moment dur d'aquests. Perquè passarà, al final, tot el moviment independentista venia d'una època en què el PP governava a Madrid, la dreta convergent governava aquí, els pactes del Majestic no funcionaven i la gent va virar cap a l'esquerra i a l'esquerra hi havia l'esquerra independentista. Actualment anem cap a una altra dreta. Quan la gent se n'adoni que tot això no és bo i deixin de mirar la immigració com els culpables i aixequin el cap, tornaran a mirar l'esquerra i haurem de veure quina esquerra hi ha en aquell moment. Jo crec que el que hauríem de fer ara és construir l'esquerra que volem per quan la gent giri el cap estar allà per tornar a aprofitar el moment i aprendre dels errors del 2017 i del 2018 perquè la propera surti millor.
0: Quins errors? Què es va fer malament?
5: Mira, el primer parlàvem abans, no? El recolzament internacional. No hi va haver recolzament internacional, tot i que Agustí ho deia, diu, les imatges eren molt contundents, moltíssim. Jo recordo que em va entrevistar el Jazeera, que hi havia un interès internacional molt gran i realment a l'hora de la veritat, quan es va proclamar la república, no hi havia suport real per poder dir no, la proclamem i l'aguantem. I això és una cosa que s'hauria de treballar. Realment, si ho volem i ho creiem, s'hauria de treballar per si en algun moment tornem a estar-hi, tenir el suport adequat per poder-la mantenir i defensar.
1: Jo sempre m'he preguntat, tinc la meva pròpia resposta, però aprofito per llançar-la. Vale? Uh-huh. Creieu que des de dalt, quan dic des de dalt, em refereixo a qui avui apreta, no? Apreteu OCR, apreteu. Realment no era una lluita per sortir en els llibres d'història més que una realitat?
3: Jo no goso opinar amb contundència sobre aquest tema. Sí, sé que hi havia sectors en el Parlament convençuts del que estaven fent.
1: Sí, això segur.
3: Segur. El que se m'escapa és per què es va arribar tan lluny, si no hi havia, com deia l'Oriol, no teníem el suport internacional i tal. Jo, de tota manera, sense discutir això que s'està comentant, hi ha qui ara comenta que ens falten lideratges i que falten lideratges nous. Jo no ho discuteixo, però crec que això és secundari, sota el meu punt de vista. Crec que el prioritari, per mi, és reconstruir el moviment popular. Això és prioritari. A mi els lideratges, si podem entrar, si d'això particularment crec com la majoria de persones que han de ser nous, però vaja, em preocupa més com reconstruïm les organitzacions des de baix, com compartim el coneixement del que va passar, perquè a les manifestacions d'ara es veu molta gent jove que no va viure el referèndum, com a mínim amb consciència del que s'estava fent. I jo crec que el sector que ha de redefinir per on han de passar els camins no som nosaltres, bueno, jo ho penso de mi en concret, i ho estem bastant al sector més dinàmic d'aquell moment. Han de ser sectors nous que no hauran de desconsiderar la memòria per fer-ho bé, trobar aquest pont, i respecte al sector, diguéssim, que va viure més intensitat el referèndum, doncs acceptar que s'ha de continuar participant, però que les idees de renovació no han de venir de qui va
7: fer sí.
3: Exactament, de qui va arrar l'estratègia, no? I això és un debat llarg, però jo particularment em sento bastant alliberat de la pressió de dir per on han d'anar les coses i confio més en que surti més potència organitzativa i més idea dels sectors nous, i després el lideratge doncs ja vindrà, però em preocupa més.
2: Però jo em pregunto, per exemple, i és algo que em plantejo des de bueno, quasi bé no fa 9 anys, què ha passat en aquests 9 anys, no? Com d'alguna manera no hem tornat a mobilitzar-nos com s'ha diluït tant, hem permès que al final l'esgotament, i em poso la primera, eh? Vull dir, i estàs dient, Norbert, que potser la gent que hi ha al darrere, la gent jove,

0: treure la pissotonadora, no? Va treure,
1: sí. O sigui,
0: així com nosaltres no vam acabar de funcionar, ells van funcionar com si fossin el ballet de Moscou.
2: Ho hem après.
1: Però per mi, si no em miro la perspectiva que deies una miqueta, de que potser els anys, i tu deies, potser falta un canvi de cicle, 50 anys, doncs bueno, doncs mira, si han de ser 50 anys, bueno, estem
3: han
1: passat només 9, sí que és cert, però bueno, potser pensant en canvis possibles polítics que n'hi hauran, si tornen a haver-hi dretes, tornarem a tenir un altre desembarcament
0: independentista i segueix sent, jo crec que
1: està com adormit.
0: Bueno, i amb l'aparició de l'Aliança,
4: una mica el que comentava l'Àngels, quin paper han jugat els partits en tots aquests anys, quin han de jugar, no? Quin paper pot jugar l'Aliança?
0: Quan va passar això, les discrepàncies entre el sector més de Junts i d'Esquerra o a tots nivells, pues, no eren tan evidents, hi havia uns certs acords o en certs temes eren capaços d'anar a una, tot i que ara seria impensable, no? Hi ha un trencament absolut entre els dos partits. Apareix a més Aliança, que es declara independentista, però alhora, no? La base social independentista jo crec que hi segueix sent. El que passa que no ara mateix no
3: és, no té cap motiu per sortir al carrer.
0: No veus una unitat, sí. Un objectiu comú.
1: Clar, és el que dic.
3: No té cap motiu. De fet,
1: falta.
3: El Norbert deia de les bases i tal. Jo tinc contradiccions a mi mateix. Per un costat, m'agrada que les bases facin i moguin, però per un altre entenc la necessitat de lideratge. Sí. I si està pujant l'Euribor ara en l'últim any un punt, i estan pujant els preus entre els últims 5 anys, potser està pujant entre un 80% els preus. I la gent no surt al carrer, cada cop està més empobrida i la classe treballadora segueix igual. Si no hi ha un lideratge que activi, la gent per si mateixa costa molt que s'activi. I ho estem veient, perquè realment qualsevol persona veu que la seva economia en els últims anys ha anat a menys. I potser per això és per el que més hauríem de lluitar pel dia a dia nostre, no? Si a més...
1: Només incís, no hem d'anar gaire lluny. Vull dir, a França han mantingut els 65 anys de jubilació. I és que aixequen algú i és que surten tots.
3: França ho té molt clar.
1: A la mínima. Però a vegades penso, és que no estem gaire lluny, sí. Per dir que culturalment som molt similars. I per què no ho fem?
3: Contundència més que violència, no? Ara dèiem, a França a la mínima fan baixar el camioner del camió i cremen el camió. I ho tenen claríssim i aconsegueixen moltíssim. Jo recordo, abans parlava ell del CR de les reunions nacionals, jo recordo haver anat a moltes comissions nacionals i passar hores discutint si cremem pneumàtics, què posem a sota per no fer malbé l'asfalt, saps? Sí, això és real, això és real.
5: Ni un paper a terra, o sigui,
3: correcte,
5: no.
3: Llavors és molt difícil fer una revolució així, en aquest nivell. Llavors està molt bé que les bases generin, però ha d'haver un lideratge, ha d'haver algú que digui aquesta línia la saltem, aquesta no, perquè hem d'esperar que entre tots es decideixi, passa el que va passar.
5: El que passa és que també tenim un escenari amb líders, no? En aquell moment, si considerem líders polítics, no? Amb línies polítiques molt diferenciades entre elles, que intentaven posar-se d'acord per un objectiu que era... I era mentida, o sigui, perdoneu-me, potser ara estic ficant-me, però era mentida, no tots tenien el mateix objectiu, no s'estava lluitant, i a més també és veritat que tendim, no?, a plantejar primer què volem, quin tipus d'independència volem, i després l'anem a buscar. No? Llavors aquí està el gran debat, que era primer quin tipus d'independència, i lluitem per aquesta, o primer la independència i ja pensarem després què volem, no? Llavors...
6: Sí, és un dels debats, realment.
5: Exacte.
4: Pau, em sembla que fa estona que vols intervenir, sí, i com que és el primer dia, no, potser no...
7: No, el que passa que... Clar,
4: tu sense por, si no et deixaran...
7: No, jo por no tinc. És una de les coses que volia parlar, això de la por. Jo també estic d'acord que si no canviem el lideratge que hi ha ara, no aconseguirem absolutament res. La gent està adormida. No podem esperar que els que van intentar fer alguna cosa ara ho tornin a fer. Els que van lluitar pel referèndum i per la república estem cremats. Seguim per la independència, però estem cremats. I està molt bé que hagin de ser les bases, perquè clar, sense base no tirarem endavant res, però estic d'acord amb el que diu l'Oriol, que si no hi ha un lideratge diferent, uns líders diferents, no aconseguirà absolutament res. I jo soc partidari de primer aconseguir la república i després mirar quina república volem. Primer tenim el cistell o tenim els ous i després veurem com els fem.
5: Llavors qui decidirà quin tipus de república tenim?
7: El nou Parlament. El nou Parlament.
3: Sí, no és totalitari.
7: Mare?
3: Si no és totalitari.
7: Home, totalitari no. Suposa que si es fa una revolució, si es fa alguna cosa, es declara la república. No.
3: Faig d'advocat del diable.
7: I votem, però... votem, i surt una majoria, clar, s'haurà d'acceptar. El que no podem fer és dir, ah, aquests com que no m'agraden, no ho accepto. La democràcia és el que té.
5: Bueno, qui ens va portar la democràcia, també ho dic.
2: No, dues reflexions petites. La primera és que jo no discuteixo el lideratge, però si fem memòria enrere, és el lideratge el que va activar, ja sé que és simplista, és el lideratge el que va activar la població o va ser la pressió organitzada de la població qui va activar?
3: És la població que activa el lideratge.
2: Correcte, doncs això em refereixo.
3: Totalment d'acord.
2: Que no discuteixo els lideratges, però ara, per exemple, quins lideratges volem imposar? Si per baix tenim... Jo no ho veig en plan derrotista, realment són fases, com dius tu, i el primer, aquest embat, el van perdre, no passa res. El van perdre, hem après algunes coses, vam estar molt a prop, i lamentablement va quedar així. Però llavors el lideratge... respondrà al moment organitzatiu, això d'una banda, i de l'altra jo veig que jo no ho veig així com dius tu. Jo era molt partidari de com estaven plantejades les coses, el procés constituent, participatiu, horitzontal, transversal, decisori, per determinar quina mena de país volem i organitzar-ho des de, perquè si no, bueno, és igual, tampoc sé si convé ara avançar en aquest nivell de projecció, no? Però vull dir que no discuteixo el tema del lideratge, simplement que poso més el pes en l'organització.
4: Tu deies, Norbert, aquell embat, perdona Marta, aquell embat el van perdre. Canviaríeu alguna decisió política que vau prendre aquells anys? Ara que veieu, aquell embat el van perdre, no? Doncs personalment, vosaltres alguna decisió política ho faríeu diferent? Ho tornaríeu a fer, la pregunta?
3: Sí. Sí, tornaríem a fer. Sí, sí.
2: Clar, i tant. Sí, sí.
4: No canviaríeu cap decisió política que penseu que en aquell moment... Doncs,
2: política nostra com a organitzacions populars?
3: Mm-hmm. Moltes coses. Moltes coses, sí. Sí, jo he dit, en el CDR hi havia una gran massa de gent i una gent molt bona organitzant, però a l'hora de decidir entre tots la cosa es desmuntava, era molt complicat.
2: Sí.
3: Llavors, sí, com diu el Norbert, la massa, el poble ha de decidir, però se li ha de donar lideratge a algú que decideixi el poble i que tingui una miqueta més de llibertat per poder senzillament maniobrar més ràpid, millor i amb més contundència. Seria una de les coses que canviaria. Menys assemblees, tot i que n'hi hauria d'haver, i més gent liderant el que l'assemblea hagi decidit amb més llibertat. Però més o menys...
4: Per tant, ha canviat la vostra manera de veure l'independentisme?
3: No, l'independentisme no.
4: O la vostra manera d'actuar, o la vostra manera com creieu...
3: Més aviat el procés. L'independentisme és el que és. No, això no. Però el procés sí que hauria de ser una mica diferent. Clar, com iniciar-ho? No ho sé, això sembla complicat.
4: Marta,
2: sí, estic d'acord, sí.
5: No, simplement que abans estàvem parlant, no?, del sentiment independentista, i també parlàvem, no?, d'aliança, o parlàvem de... I abans també comentaves, Oriol, no?, el fet que quan la gent deixa de mirar tant als immigrants com a causants de... començaran a veure altres coses, no? Potser no és tant aixecar el cap, sinó mirar al terra i veure, no?, sobre on es mouen, que potser ja comencen a desmuntar-se una mica pensaments i estructures mentals. Però més enllà d'això, retornant a lo d'Aliança, jo crec que el moviment d'Indepe en aquell moment va sortir Aliança amb l'etiqueta independentista perquè venia. Ara ja no ven. I ara ja és quan puc treure'm aquesta etiqueta, ja no la reivindico tant i ara ja començo a demostrar totes les meves polítiques d'extrema dreta, no? Llavors és com ara ja puc dir clarament, no? Que abans ho deia amb patriotisme pur i dur, ara ja puc dir que sóc un racista, no? O sigui, perdó per l'expressió o la claretat, però és així. Llavors, per tant, el sentiment aquest d'indepe, no? que ens va moure en aquell moment, ara mateix, jo crec que el tenim com una mica amagadet. Jo crec que ja, saps? O sigui, ens...
0: sí, però una mica el que dèiem d'abans de les generacions joves, jo ho veig a casa. O sigui, no? El que diuen ara dels nens del procés, no? O els nens de... Doncs els meus fills que eren nens petits. Jo des del 2019 o el 2020 no he tornat a anar... No, el 2019 no havia tornat a anar a una manifestació l'11 de setembre i els meus fills són els que hi van ara. I són els que em diuen, hosti, papa... No, si ens vas matxacar de petits, ens vas portar allà, totes... I ara no vens?
4: A més, es veu una diferència, no?, entre el jovent que ara té 16, 18, 19 anys i els que en tenen 25.
2: Clar.
4: Els que en tenen 25 potser ho van viure molt directament. Clar, i estan també una mica... Entren en aquesta...
0: Encara estan amb
4: aquest desànim.
0: L'aturdiment, sí,
4: ja estan en aquest desànim
0: perquè les ferides,
4: encara ho van viure més conscientment i, en canvi, els que tenen 18, 19 eren massa petits... No?
5: No tenien tanta
4: consciència. No heu observat això al vostre entorn?
3: Abans preguntaves de què haurà servit tot això. Ara, jo recordo, quan era petit, potser tindria 8, 9 anys, recordo molt anar amb les manifestacions amb la meva mare, manifestacions pro-avortament, feministes. Recordo els enfrontaments de la Guàrdia Urbana tirant a ma mare per terra, arrencant-li les crosses perquè tenia un peu trencat. I totes aquestes coses marquen, i en el moment en què hi ha alguna cosa així, estàs com normalitzant aquestes coses i surts al carrer amb facilitat i no t'actua la por. Potser amb el que vam fer, vam provocar que d'aquí 10, 15 o 20 anys hi hagi molta més gent disposada a sortir al carrer i a lluitar per alguna cosa que creguin necessària.
2: I més conscients del que tenen al davant.
3: Correcte.
2: I dels riscos que cal assumir, potser sí. Mhm.
5: Jo recordant com a moviment fraternal, no? Com a moviment d'aquest així de col·lectiu, jo ja no recordo tant l'1 d'octubre com el 3 d'octubre. O sigui, per mi jo crec que el 3 d'octubre va ser a la mostra clara de que realment havia tingut tot això un sentit. O sigui, bueno, no sé com el recordeu vosaltres el dia 3 d'octubre, però realment...
4: Com el recordeu?
3: Per les dates soc molt dolent. El dia 3 d'octubre sé quan...
4: La manifestació quan i surt el rei a dir que...
5: Sí. I aquí cal les fiarades de gent movent-nos, sí, impressionant.
2: Mm-hmm. Bueno, com un moment d'unitat popular també important, clar.
5: Sí, ja va ser.
2: Aglutinar indignacions...
7: Clar, és que jo crec que aleshores el dia 3 és el que dèiem abans. La gent que va anar a votar, la gent que per la seva manera de protestar, el dia 3 va ser com va sortir tothom, els sí. que havien anat a votar, els que sí, no, els que estaven en contra.
4: Sí. Perquè va ser realment el rebuig a l'actuació policial de l'octubre.
1: Van saber totes les imatges. Exacte. I clar, llavors ja érem d'alguna manera veu internacional i estàvem tots donant suport a totes les represàlies, agressions i tot el que va passar.
4: Mm-hmm. Parlàvem una mica de com des de baix, des de la base, de reconstruir l'esquerra, que deia l'Oriol, de com es torna a mobilitzar, una mica així, a moda de resum en aquest sentit, parlàvem ara de que la generació, els joves que ara tenen 18-20 anys, tornen a mobilitzar-se, a diferència una mica, simplificant molt, els que tenen 25-26, no? I com mobilitzaríeu, o què se li hauria de dir en aquestes persones que van participar al setembre del 2017 i a l'octubre del 2017 i ara estan totalment desencantades?
3: Jo no crec que s'hagi de dir res. O sigui, jo crec que la majoria d'elles estem a casa pendents de quan calgui tornar a sortir. O sigui, jo sempre vull dir, no, ara no estem fent res, però si toquen a votar, anirem tots a votar. Vale, això crec que tots els que ho hem fet tenim clar que ho tornarem a fer. Llavors el que cal és que aquesta gent jove reorganitzi, recreï, rellenci tot això i nosaltres estarem allà en el moment que toqui. Però què els hi hem de dir? No sé, no crec que siguem nosaltres que els hi hem de dir.
2: No perdrà l'autoestima, no? No perdrà l'autoestima perquè realment és, hem enriquit el patrimoni de lluita popular i això ho tenim amb nosaltres, aquesta experiència. Vull dir, i la història es mou en fases, vull dir, no s'ha acabat la història. Per tant, jo em sap molt greu, el desànim és en certa manera inevitable, però una cosa és un petit desànim i una altra una derrota vital, de dir, és que no ens en sortirem, no. Qui pugui, tingui força i possibilitats materials d'organitzar-se, en els espais que pugui, on hi hagi una mobilització. Aquest matí el Roger estava al TCJ.
4: Ara precisament anava a parlar del tema.
2: Hi havia una pila de gent, uh-huh. Bueno, si continua sent necessari estar al carrer i cadascú, el que diu l'Oriol, consells, jo tampoc cap, únicament no baixar les banderes. El Silvio Rodríguez té una cançó molt maca que parla de unir totes les banderes para que no haya soledad, no? El que fa poesia, doncs estaríem en aquest nivell. I ànims, i està acceptant que a vegades perds, i això no anul·la la necessitat del compromís. Jo el que sí que crec és que hi ha sectors que no han assumit que van perdre l'embat en aquell moment i es continua, no, perquè hem de tornar a aquell moment. Ara no hi tornarem. No declararem la independència en el Parlament una altra vegada d'aquí 15 dies perquè una opció política digui anem a fer. No, però això no és derrotista políticament, és acceptar que en aquell moment la cosa va anar així, hem après coses i tenim un element d'autoestima i de coneixement potser que no teníem, hem vist el que som capaços de fer i és molt el que podem fer, no? Vam estar molt a prop.
0: Igual que en vam aprendre nosaltres, en van aprendre ells, no? Els jutges porten 9 anys desencadenats, no? I sense, bueno, prenent decisions i condicionant la vida política i, no? El que pot fer que haga i aquí estem.
4: Sí, l'aplicació de l'amnistia. Ara parlava el Norbert del judici del cas del Roger Espanyol, que havia de quedar avui vist per sentència. Al final no sé si hi haurà quedat o no, potser mentre estem aquí, perquè s'han endarrerit les declaracions perquè un dels policies ha anat al metge i ha arribat més tard. Bueno,
3: li feia mala consciència, potser.
4: Sí, en aquest sentit, sense saber si finalment avui, precisament l'1 d'octubre, haurà quedat vist per sentència o serà un altre dia, quina creieu que serà la sentència en aquest judici?
2: Si et deixes portar per la raó, jo tinc un amic que diu com ho fan? Si execució o cadena perpètua pel Roger. Vull dir, si et deixes portar per la raó, és difícil pensar que pugui haver una condemna ferma. Vull dir, no ho sé, és fer hipòtesis, però no.
3: Tal com funciona la justícia espanyola, no podem esperar que hi hagi justícia.
2: Difícil.
1: Exacte. Sí. Anava a dir la justícia és justa.
2: No, per això que no sé.
4: Després de la vostra experiència amb la justícia, a més, no? Quina conclusió?
1: L'Oriol.
3: Sí, mira, amb ell en veig l'han anat citant, no?
1: Es posa d'algú, no?
3: Exacte, sí. No sé.
1: El teu cas deu estar prescrit, ja.
3: Sí, segur. No sé, crec que ni ells saben ben bé com acabar-ho, potser, eh? Uh-huh. Perquè al final és, facis el que facis, serà notícia, serà reobrir algo que no volen reobrir, llavors potser intentaran buscar la manera de fer el menys soroll possible.
4: Ah, perquè si hagués una condemna seria una manera d'acceptar que hi va haver violència.
3: Correcte.
4: Que, per tant, això és complicat. Difícil. D'imaginar.
2: Mm.
1: No? Sí, però clar, com s'acredita això?
5: I no podem oblidar que és qüestió d'orgull també judicial.
3: Sí,
5: tampoc d'egos. Exacte, sí.
0: Mira el que està passant amb l'amnistia, no? És el mateix, estan dilatant el que ja no poden dilatar més. Ara es decidir en quin moment assumiran que ho han d'aplicar, que no hi ha una... No sé si també l'intentaran penjar el mort, suposo que al Pedro Sánchez, perquè ells estan esperant que arribi un canvi de govern i no es trobin amb que...
4: Ara sembla que en aquest ple del proper dimarts, no? Doncs sí que s'ha de...
0: hauran d'assumir-ho, no?
4: S'ha sí. d'aplicar, diguéssim, a la resta d'encausats, no? I això, veieu, creieu que serà ja una manera de posar el punt final en tota aquesta...
1: Jo a vegades només penso causes. Com ho viuen els que ens succeeixen, no? Els nostres fills, els que tot això, d'alguna manera... Perquè, clar, aquest desànim que d'alguna manera tots tenim també els hi transmetem amb ells. Llavors jo a vegades em pregunto com ho viuen ells, com, quina sensació.
0: Estan en un altre moment vital, no? Jo crec que ells estan en un altre moment.
1: Bueno, depèn de l'edat que tinguin, sí. Però clar, amb tota la situació que crec que els joves tenen, de tot.
0: Bueno, i tenen moltes dificultats.
1: És el caos que hi ha,
0: Sí, tenen moltíssimes dificultats, també hauran de lluitar per tot això. O sigui, tenen molt més difícils.
1: Però si hauran de lluitar ja fins i tot per poder tenir una vivenda. És
5: el que dèiem abans, quan miren cap a baix, no, ara mateix molts dels joves estan mirant cap a baix, quina és l'estructura social que tinc, no? I quina és la possibilitat de que jo pugui avançar, no? I no podem obviar que estem en una societat, i m'arrepentiré de dir-ho perquè sempre he confiat en la col·lectivitat, però no deixem de ser individualistes, per tant, jo haig d'estar bé i a partir d'aquí ja buscarem què és el que, no, ens porta més enllà. Llavors és com que, bueno, ara mateix hi ha altres lluites, abans ho dèiem, hi ha altres lluites que van abans de la independència.
3: La majoria de classe treballadora té un mòbil de 500 euros a la butxaca, com a poc, llavors vivim en una societat acomodada.
5: Total.
3: I això fa que costi més mobilitzar, sens dubte.
5: Total. Sí,
7: però bueno, tenim el tema de l'habitatge, de la feina, els nanos, jo almenys parlo pels meus, i jo mai els he portat a una manifestació, mai, jo mai he obligat a ningú, i ells cada vegada són més independentistes perquè veuen tots els problemes aquests, que el que dius, mirar cap avall, vull dir, l'accés a la vivenda és impossible, a més, un viu a Barcelona, o sigui, pots esgarrifar. Per feina, a l'altre li ha costat moltíssim. L'educació, la sanitat, tot. Vull dir, és que s'estan donant compte perfectament de que la cosa no funciona. I si a nivell de república o a nivell més petit ho podem aconseguir, jo crec que això és el que els està mentalitzant una mica més o agafar una mica més la idea de l'independentisme.
5: Sí. Ja, però és que la independència no et portarà a tenir
7: diners
5: a un lloguer.
7: Escolta'm, jo quan tinc la independència i ho visqui, aleshores et diré, pues mira, això no funciona. Però com que no hem viscut...
3: Qui et garanteix que un cop siguem independents podrem tenir opcions polítiques que no afavoreixin en polítiques fiscals els fons voltor perquè la gent pugui tenir vivenda?
5: Exacte.
3: Si avui en dia un partit suposadament d'esquerres governa Catalunya i Espanya, que són de centre dreta pel meu gust, però si ni ells fan polítiques per afavorir això i tenen els fons voltor un 99% de deducció sobre les seves inversions i provoquen ells mateixos el problema de la vivenda i ells tenen la eina per aturar-ho, senzillament dir, aquestes societats, la Socimil, aquestes històries, s'acaba, a partir d'ara cotitzen i paguen els mateixos impostos que la resta. S'acaba fàcil i no ho fan. Què et fa pensar que en una Catalunya independent hi hauria una opció política que aniria en contra d'això?
5: I això no treu que vulguem la independència, eh?
3: No, evidentment.
2: Però per això parlava jo abans del procés constituent popular transversal. Per mi, jo sempre he estat en el moviment. De fet, la meva estelada és llibertària. És rojinegra. Un procés constituent transversal, popular i determinant. Sí, perquè si no canviem la bandera i tot continua igual. I tot i així...
4: Proposo que parlem després del butlletí de què és abans, si l'ou o la gallina, no? Això per on comencem, no? Després del butlletí seguim.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com van defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben les actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més un avís per perill moderat, es poden acumular fins a 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà divendres el temps serà més tranquil i força ennuvolat, no s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Fins a la nit.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
3: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
2: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
4: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
2: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
5: Felicità, és tornar.
2: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
6: Doncs seguim aquí al Safareig fent tertúlia amb la Barda Bernís, l'Agustí Bosser, el Pau León i l'Àngels Pou, i ens acompanyen avui l'Oriol Ferrandez i el Norbert Froufe parlant una mica de la commemoració dels 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre. Us volia treure una mica ara sobre la taula, després hem parlat d'això, de fa 9 anys de l'1 d'octubre, i en fa 7 de la sentència i, per tant, de l'aparició en escena del tsunami democràtic. Més enllà de tot això que hem parlat del CDR, la implicació vostra personal i professional, va sorgir aquesta iniciativa ciutadana que no sé com, què penseu que va ser exactament, si ho vau viure, si va servir.
7: Va servir, jo crec que sí que va servir. De fet, abans parlàvem de lideratges, potser el tsunami va ser una mica el lideratge de la base que faltava i que els polítics van deixar orfe, per dir-ho així, no? El tsunami una mica va agafar les regnes i va dirigir tota una massa. No sabíem cap a on, això és cert, però la dirigia i al principi amb bastanta efectivitat. Llavors la gent s'ho va agafar molt, molt bé. A part hi havia tot aquest component tecnològic i secretisme bastant ben muntat, i jo crec que sí que va funcionar. Després evidentment va deixar de funcionar, però en el moment les primeres accions van funcionar i molt bé.
6: Norbert?
8: Sí, estic d'acord. Fins al dia del Camp Nou potser l'acció de l'aeroport va ser brillant, absolutament. Potser després la manca de perspectiva, aquella espècie de poescènica, de desorientació, de no saber cap on conduir el tema, però sí, va ser una bona...
6: Clar, perquè si va aparèixer amb tanta empenta i realment va funcionar l'acció de l'aeroport, etcètera, etcètera, què va fallar? Què ho va fer fracassar? Segons la vostra...
7: Bé, com ha dit en Albert, el dia del Camp Nou va ser una mica punxada. Sí. També crec que per l'expectativa, perquè, per, si no recordo malament, per primera vegada el tsunami havia creat una expectativa sobre una acció. I després va crear l'acció i l'acció va punxar, sí. Si més no amb l'expectativa que hi havia. La resta de vegades el tsunami no havia anunciat res, va crear l'acció i l'acció va triomfar amb més o menys mesura, no? L'aeroport de Barcelona va ser un èxit. Jo recordo que alguns vam rebre missatges per anar a l'aeroport de Madrid amb cotxe, a saturar els voltants de Madrid, i allò no va sortir ni a les notícies, tot i que estava ultra saturat. Però bueno, ja sabem com són els mitjans. Però aquestes accions, sense previ avís, funcionaven. En canvi, quan anunciàvem i creàvem una expectativa, llavors ja no funcionaven bé. I això jo crec que va ser la perdició del tsunami, l'expectativa.
6: No. Marta, em semblava que volies dir alguna cosa.
9: No, estava pensant justament en el dia de l'aeroport, que va ser increïble, i estava també pensant i relacionant amb el tema de la por, no? Jo sí que he sentit molt, no, després, en perspectiva, molta gent dient és que allà, si haguéssim continuat, no, ho haguéssim aconseguit molt, però clar, la gent es va cagar, no? Llavors, perdó per l'expressió. Però llavors penses, ja, clar, ho dieu des del sofà. Clar, és lo típic de que fas la independència des del bar, eh? Però sí que és veritat que aquell dia hi havia el doble sentiment, no? El de ho podem aconseguir i a la vegada de som, o sigui, som molt forts, ho podem aconseguir, però cap a on anem? O sigui, a on està, a on ens hem de trobar la fi, no? I la vam trobar a base d'hòsties, però més enllà d'això...
6: El que dèiem del lideratge.
9: Totalment, totalment.
7: Sí, faltava algú que aprofités totes aquestes accions per anar cap a algun lloc, no? Potser havien de ser els polítics, potser, no ho sé, però aquelles accions per si soles demostraven una força, però no demostraven un objectiu ni un camí.
9: És que el full de ruta, realment, algú va veure el full de ruta. Perquè jo crec que una de les coses que ens va passar va ser que hi havia la falta d'un full de ruta clar, no? que ens portés fins a... Tots teníem clar que l'objectiu era la independència. Tots teníem clar que els grans debats era quin tipus d'independència volem, no? Una vegada ja la tinguem, no? O l'hem de tenir abans, no? El que parlàvem abans. Però realment el full de ruta... Jo recordo el dia que vam anar a celebrar que s'havia proclamat la independència, que teníem fins i tot aquella llista de cançons. Clar, és que ara ho portem al terreny de Caldes, eh? Però realment jo aquell dia va ser tan frustrant i a la vegada era tan emocionant, no? I aquell moment de dir és que ho hem aconseguit i no.
6: Llavors... Parles del 10 d'octubre o del 27? O del...
9: El 27, crec
6: el
9: que va
6: 27.
9: Ser.
6: Sí.
7: Tots aquells memes que es van arribar
8: el meme,
7: a fer de la República.
8: El meme famós. No?
9: Exacte.
10: Sí, va ser molt frustrant.
9: Però realment és això, no? I el dia de l'aeroport jo crec que també va ser una mica aquest sentiment, no?
7: Sí, i després a la Junquera també va anar molt bé.
9: Sí. Sí.
7: Crec que...
6: Va ser una atracció sorpresa, tipus sí. La de l'aeroport, no?
7: Que, si no recordo malament, que... crec que vam passar allí dues nits, tallant, o una nit o dos dies, no recordo exactament, però recordo que veure els Mossos a la part catalana de la frontera, que no es podien acostar, la gendarmeria a l'altra i allà hi havia un escenari muntat. Recordo que sí, va aparèixer Lluís Llach, recordo molt borrós, però moltíssima gent sí. I tot bastant ben organitzat i el que dèiem, sense un full de ruta, sense un objectiu, d'acord, ho hem aconseguit, tornem a estar en el focus internacional, és fantàstic,
6: però per fer què, no?
7: Però per fer què?
8: Bé, jo tinc molt mala memòria, confesso, però a mi em sembla que el full de ruta insisteixo en el procés constituent. O sigui, jo crec que el punt clau va ser el dia que vam deixar estar quan vam anar a Sant Jaume després de la declaració d'independència.
6: El 27 d'octubre.
8: Sí, i vam anar teòricament a celebrar-ho i a esperar que el president fes un parlament, que el president baixés la bandera... I jo crec, jo poso més el punt d'inflexió aquí, de dir, ho teníem allà, i en aquell moment vam aixecar el peu de l'accelerador.
6: Es va fer tard i havíem d'anar cap a casa, no?, que deies abans.
8: Sí, o pensàvem, bueno, ostres, no ha sortit, no ha estat la bandera, què passa?
7: Potser perquè no hi havia un full de
8: ruta. Ja, però jo ja no recordo en quin moment havia de començar a articular-se el procés constituent, però estava definit, o sigui, sí, hi havia un full de ruta en aquest sentit.
11: Sí que hi era.
8: El que no sabem és el que hi havia, és a dir, com des de l'arquitectura política de les institucions anaven a implementar això. Però l'altra part sí que la sabíem, vaja. Jo...
11: Però sabem què realment va ser el per què?
6: Algú va posar el fre de mà i no sabem per què, no?
8: El president deia que no volia un bany de sang, no?
11: Bueno, en principi deien que estava tot el full de ruta, més o menys, evidentment no se sabia com podrien passar algunes coses, però sí que crec que hi havia un full de ruta.
6: Sí, però també es diu el que diu el Norbert.
11: L'altra cosa és el perquè de cop i volta...
6: També és el que diu el Norbert, que també es va dir això, no? Que hi hauria... que hi hauria morts.
12: Sí, sí, que entrarien els tancs.
6: Que s'havia dit així i que llavors es va frenar.
11: Però si no, si ho pensem...
6: Per tant, s'ha de decidir, no? Molt al principi parlàvem de que la línia vermella és la violència, no? Doncs...
7: O què fer si s'arriba a aquest extrem? Mm-hmm. Tenir-ho planejat.
9: Plantejar-ho, exacte.
7: Plantejar-ho i potser dir-ho, i no passa res. Mira, si arribem a aquest punt, frenarem i tirarem enrere. Vale? Potser agafem i diem, vale, doncs canviem els líders. O potser diem, vale, doncs no, ens baixem del carro, no ho sé.
6: Clar.
7: Cadascú decidirà. Clar. Però saber què passa en cada punt, potser el proper que intenti fer un moviment així, el poble li demanarà que deixi clar quin és el full de ruta.
11: Perquè si no,
6: què farà
11: creurà,
6: si s'arriba aquí, no?
11: Clar, no s'ho creurà.
6: Ara deies el proper que ho intenti. Fem una mica moda de resum. Abans hem parlat dels partits. Com influirà aquí Aliança en aquesta situació, aquest plantejament que tenim ara, cap on va la composició del Parlament? Sembla claríssimament, no?, amb una irrupció molt forta, una pujada molt forta d'Aliança, sembla. Com afecta això als partits independentistes? I una mica també aquí, quin paper han de jugar les entitats aquí, ANC i Òmnium?
11: Perdó.
12: Jo no crec que sigui només ANC i Òmnium, amb el tema de la independència. Jo crec que l'ultradreta s'ha de combatre no rebutjant certs debats que s'han de tenir, perquè al final ells... hi ha un debat que pot ser el debat de la seguretat, hi ha un debat que pot ser el debat de com gestionem l'arribada de la immigració, i ells tots aquests debats diferents els engloben en un de sol, que és la immigració és culpable de tot. Si l'esquerra defuig de certs debats, per exemple, com pot ser el de la seguretat, jo... que aquí hi ha la seguretat i la sensació de seguretat, que a vegades són diferents. Però jo, per exemple, que per feina parlo amb molta gent de Manlleu, d'Olot, de pobles que potser tenen un índex d'immigració més gran que el que tenim aquí, i que potser són ciutats més grans que tenen potser centres, el casc antic el més abandonat, i ells et parlen i de que se senten insegurs.
6: La percepció que es diu.
12: Que se senten insegurs. Si la gent no se sent segura, acaba abraçant...
6: les propostes.
12: Propostes racistes. Llavors, són debats diferents. Jo crec que molta de la gent... o sigui, o vull pensar, no?, que no hi ha tants racistes, potser és l'ingenu sóc jo, com pot ser que hi hagi tants racistes a aquestes alçades, però crec que entre el vot de la gent, no?, un vot de càstig, no?, com pots per hosti, vot de càstig a l'ultradreta, tela, però és que el fenomen de l'ultradreta és global,
11: però està passant ara... a molts llocs, està per gent això... pensant en un canvi radical, perquè diuen, bueno, a veure què.
12: Però a vegades l'esquerra és tan el discurs de l'esquerra és tan complex i el discurs de l'altra dreta és sucre dissolt amb aigua.
7: El de l'esquerra no és oportunista.
12: Sí,
7: el de la dreta sí. Va ser oportunista el de Ciutadans, i van tenir aquell boom i després van desaparèixer.
11: La flor de maig.
7: I ara és l'altra dreta la que ha dit, calla, que anem a copiar aquesta tàctica, ja són oportunistes. Ho faran amb la immigració i ho faran amb el que toqui, els és igual. Clar, l'esquerra no ho fa, això. L'esquerra té ideals, llavors amb aquells ideals costa més.
12: Però clar, si parlem de lideratges que reagrupin tot això, també ha de ser un lideratge transversal, no? Al final, per aconseguir, necessitem una majoria molt gran, molta població darrere, i ara mateix un lideratge que aglutini a tothom, serà complicat. Vale. Jo crec que amb l'aparició de l'Aliança es complica encara més la cosa, perquè jo no sortiré amb un d'Aliança a defensar el mateix.
7: No,
6: perquè es fragmentarà encara més el Parlament, en aquest cas.
13: Però s'estan produint dinàmiques interessants per baix en els moviments de base, ponts entre el moviment d'educació i el d'habitatge... és a dir, s'estan unificant amb tota la modèstia i la petitesa que tenen aquestes experiències, però la gent activa en el moviment està començant a trobar ponts,
6: nexes d'unió entre les diferents
13: entre les diferents reivindicacions i les diferents lluites, no? Bé, jo que sóc mestre de primària, veig que són dinàmiques que abans potser no es produïen amb tanta claretat. Vincular el rendiment escolar amb la situació personal de la família, amb els desnonaments, amb la vulnerabilitat, i anar intentant unificar aquestes lluites, a mi particularment és el que m'estimula políticament. Treballar en aquest sentit d'unificar, i experiències petites, però és allà on cal treballar, i en unificar-les i fer discurs, perquè també si l'esquerra parla o no parla d'immigració, i de seguretat també podríem entrar. No sé si és tant o simplement és que no, que des de l'esquerra, clar, parlar d'esquerra en general també és molt parlar,
12: sí, sí,
13: no?
12: Sí, està clar.
13: Però des de l'esquerra anticapitalista, dir que no es parla de migració també és molt agosarat. Sí que es parla de migració, però no amb el marc mental que vol l'extrema dreta parlar de migració, no?
7: És necessari parlar d'una esquerra general, com dius, eh? O sigui, jo crec que històricament l'esquerra sempre ha estat dividida.
9: Exacte.
7: I quan més s'han ajuntat és quan millor ha anat. La dreta històricament sempre ha estat unida,
13: sí.
7: I quan s'ha fragmentat és quan ha deixat de funcionar. Mm-hmm. Ara sembla que PP i Vox tornen a agafar-se la mà i torna a funcionar la dreta.
13: Mm-hmm.
7: Cal parlar de tot, però cal parlar-ho globalment i adaptar-se. En política sempre hi ha... La gent sempre vol una opció i defensar-la a muerte, no? El que jo vull això i no hi ha cap, em diu molta gent, no hi ha cap partit que em representi. No hi haurà mai cap partit que et representi el 100%, sinó hi hauria tants partits com persones. Llavors, al final és, bé, vota a qui més et representi, no deixis d'anar a votar, evidentment. I en aquest cas és quan l'esquerra ha d'aprofitar i anar unida, i més ara que hi ha aquesta amenaça de la dreta.
12: Pinta en bastos, sí. Llavors, el tema de la unió de l'esquerra és justament que hi ha masses líders. I aquí hi ha una lluita de líders i per això l'esquerra no s'ajunta.
7: És que els líders no haurien d'intentar liderar, perquè sí, els líders els hauria d'escollir la gent.
6: Haurien de sorgir.
7: Els líders haurien de sorgir.
13: Oriol, que dèiem abans,
10: molt bon debat. Ja. El per què passa això.
7: Sí, no? El
10: clar.
7: El per què, no ho sé, el per què dels líders, vols dir? No ho sé, és difícil. Jo en el seu dia aquí a Caldes, durant una època...
10: Pensem en realment en el nostre poble, o pensem... Estic dient com si fos un líder, no? Uh-huh. Pensem en el bé comú o pensem en el meu bé?
7: Ah, no. La majoria de líders actuals pensen en el seu bé.
10: Pues ja està.
7: I durant el procés també n'hi havia alguns, eh? Vull dir, no se li escapa a ningú. Segur. Artur Mas va virar cap a la independència perquè anava perdent vots volia un tros de pastís.
10: Totalment.
7: Està claríssim, no? Llavors, això és així, els partits polítics tenen un lideratge egoista, això ho sabem tots, i la gent activista doncs té un lideratge de casualitat, no? Et fan líder per una tonteria i la gent et segueix i vas fent.
6: I t'hi trobes.
7: I t'ho trobes, exacte. Però ni ho vols, ni ho desitges, ni penses en tu. I el que pots, t'apartes. Aquest és el bon lideratge, però clar, costa. I a nivell nacional és molt difícil.
10: I normalment no hi ha cap compensació econòmica.
7: No.
10: Aquesta és la
6: base. Més aviat al contrari.
10: Aquesta per mi és la base.
6: No?
10: Que és el que estaves dient tu, Pau.
6: Pagar, no? No sé què.
10: Per això hi ha tants, crec jo.
12: Però és el divide y venceràs.
10: Bueno.
12: I és el que està passant.
7: Bueno, al final no hem d'oblidar que el sistema que hi ha muntat és un sistema capitalista de dretes. Llavors... Uh-huh. Qui posa política, qui intenta liderar, qui intenta fer, ho fa en un sistema capitalista de dretes. Per tant, vulguis o no, acabaran sent gent o amb interessos capitalistes.
10: Jo crec que ara tots els partits ja tenen tot. De tot. Així de clar, t'ho dic.
7: Sí.
10: Perdó.
7: Sí, no, realment no hi ha alternatives de gent que diguis, oh, mira, aquesta opció realment és popular.
10: No cal que anem molt lluny.
7: No.
12: Totalment d'acord amb tu, però a més són autodestructius fins a l'extrem. El sistema capitalista de dretes que necessita mà d'obra barata i que l'està portant de tot el món, ara a més no la vol, però vol seguir explotant la roda i vol seguir que el sistema funcioni igual, però no, és...
7: Sí, és difícil ser cada dia més ric sense els teus treballadors.
12: Sí.
7: I a la vegada et molesten els treballadors, saps? És complicat.
6: Algun comentari més, alguna pregunta més que tingueu per ells, o els deixem marxar ja? Doncs fins aquí, moltes gràcies Oriol Ferrandez i Norbert Froufe per acompanyar-nos avui al Safareig.
7: Gràcies a vosaltres.
13: A vosaltres.
9: Moltes gràcies.
6: Fem una pausa i anem amb la tertúlia.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major. Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim aquí al safareig fent tertúlia ara amb Marc de Barnils, Agustí Bussé, Pau León i Àngels Pou. Què us han semblat les converses d'avui? Què us ha semblat la primera part del programa? Us ha sorprès alguna cosa?
1: Melancolia, no? Recordar aquells... Sí. No? Va ser una època... Tens records, no? Una mica de decepció pel que hagués pogut ser i no va ser, però tot el temps previ, no? Les vivències de com es va arribar fins allà, participació...
2: Una muntanya russa, no? Sí, de sentiments.
1: Sí, però des de les entitats culturals, jo des de, no? Des que estic als Castellers des de fa molts anys, com es vivia internament també dins de la pròpia entitat, amb gent que era partidària, gent que no era partidària, com parlar aquestes coses i com teixir d'això per no trencar al final relació, no? Allò que es deia, oi, va romper famílies, no? Allò que es deia tant.
2: Sí.
1: I com, bueno... Va ser una època interessant, va ser una època una mica de melancolia.
3: I a mi també em fa pensar en com tendim a romantitzar els processos, no? O sigui, jo en tot això anava pensant, buah, pues va ser una de les millors èpoques, no? O sigui, com deia el Norbert, no? La fraternitat, el moviment popular, com ens movia... Coi, espera, que després ho penses clarament i dius, ja, però és que van passar moltes coses, no? Mm. Però tendim a romantitzar, no? O sigui, tot aquell...
0: Ara es veu com això, no? El que deia el Gusti, no? O sigui, una cosa...
2: Sí, però que ràpid ho oblidem, no? D'alguna manera. Mm. Perquè les represàlies, que era algo tan dur... I pensaves que han passat 9 anys...
1: Tan injustes, no?
2: Això per suposat. Però clar, 9 anys després... Està tot relativitzat com moltes coses, ja no ha passat res, no? A mi em queda aquesta sensació i tot i tenir l'enyorament d'aquell moment clau que va ser, que dius, uau, ja ho hem aconseguit, no?
3: I perquè avui és 1 d'octubre i recordem el moment del referèndum i tot això, però és que només va ser el moment àlgid per poder començar a viure tot un procés de repressió brutal. Sí, que es va viure i que a dia d'avui encara continuem patint.
2: Sí.
3: Sí, ja sigui per tot el moviment allà i per tot el que ha passat després, perquè no deixa de ser l'espurna que va demostrar que l'Estat era un estat repressor, que era un estat que amb nosaltres podia fer el que volgués, no? I que podia utilitzar tranquil·lament tot el poder judicial barrejat amb el poder polític, que dius, no, eren dues coses que s'havien de separar, va quedar claríssim i palès que no hi ha una separació entre el poder polític i el poder judicial, i que a més l'estratègia de la por va ser factible i a dia d'avui continua sent factible, no? Llavors és com... No.
0: Porta tot aquest temps demostrant tot, de fet.
3: Clar, són 9 no? anys que ho hem arribat a normalitzar. O sigui, jo avui escoltava la ràdio, no? I escoltava tot el procés d'avui i pensava... Ostres, tio, no sé si és que em queda molt lluny, si és que ja m'he acostumat, si és que ara ja no...
1: Però no? Tu creus que és ara mateix és més por o més desencís? Saps què vull dir? Més el que deies tu, com és que no
3: hem continuat? És desencís, per al romanticisme que et deia abans.
1: Jo crec que és més desencís, més no?
2: És la meva sensació, al final jo ho visco així, però potser que cadascú és diferent, però és com qualsevol guerra, com qualsevol cosa, que al final dius, escolta, 5 anys farà, què farà la guerra d'Ucrània? 6?
0: Farà 5 al febrer, no?
2: Al febrer, em sembla que era el 24
0: era el 22
2: de febrer, 5 anys. Que d'aquí no res, ja estem.
3: Que ens curtim, que tot dius... ens curteix. O sigui, ens curtim
2: sí, però
3: tant
2: que,
3: de les coses.
2: Però
3: si
2: al
3: les
2: final
3: normalitzem...
2: sembla que quan ja veus una agressió, veus coses que ja no impacten, ja no sé, relativitzem tot. Vull dir, passa alguna cosa que realment hauries de dir, ara surto al carrer i aquí tinc que... Vull dir, és que això no es pot permetre. I ara dius, bueno. A mi que és bueno, és el que hem dit al final, que no saps el què, però...
0: Bueno, és el que hem dit durant el programa ja, que en tot aquest temps doncs estàs ja desencisat, el que dèiem, no? Com es torna a mobilitzar i com, no? Si és que s'ha de tornar a mobilitzar, si ha de tornar a passar, com es fa, com... Des d'on? Des de dalt, des de baix, des de tothom alhora, qui ho ha de fer, no? És una mica aquesta... aquesta sensació, aquesta percepció.
2: I no? Les persones que segurament, com el Norbert i l'Oriol, que van estar al capdavant, ells han fet un moment que diu, bueno, clar, jo ara tinc dos fills, no? Doncs segurament moltes coses poden passar que si tornés a haver-hi una activació no podrien estar al capdavant. Haurien d'haver-hi, que és el que dèiem, altres persones amb una part líder que volgués...
3: Tot i que clar, també et dic...
2: Perquè també cansa, tot això. Sí, això però, és esgotament per ells,
3: Però el Norbert t'ho ha dit clarament, no? També hem de ser conscients de que hi ha un moment en el que hem d'acceptar que aquell moment no tornarà.
2: No, clar.
3: Que aquelles mateixes persones, com deia l'Oriol, sortiran, no? Però no tenen per què liderar-les.
2: No.
3: I que segurament sortirem una vegada i hi hagi algú que torni a dir ei,
1: sí, algú encendrà la flama i ells poden venir a aportar la seva experiència.
3: Exacte.
1: I dir, compte, que quan nosaltres ho vam fer vam anar per aquí
2: perquè l'experiència és un grau, sí, està clar.
3: I és el que deien, no? De que veníem sense experiència i ens va fallar el procediment, no? Llavors,
0: ara l'experiència hi és, no?
3: Exacte.
2: Sí, però jo veig d'alguna manera, no és que jo també potser sí, estic molt desincisada, no? De dir, ja pleguem i deixem-ho estar, no? Però és veritat que amb la societat que ve al darrere i que hauria de potser de liderar i engegar motors, tenen tants fronts que prou feina tenen, el que parlàvem, no? Feines, vivendes...
3: Perquè la independència no es veu com una solució
2: clar,
3: a res.
2: Això ara no és una prioritat.
3: No es veu com una solució. No es veu com aquella, aquell guà al qual abans t'agafaves o aquell salvavides, no? Aquella bolea que et trobaves a la... I deies, vale, això sí és el que em portarà a millorar. No, és que ara estem tant a la merda, per tot parlar l'expressió, que hi ha altres coses, no? Hi ha habitatge, hi ha el dret a tenir una vida digna, el dret a un tema laboral, no? En condicions, a poder sobreviure sense necessitat d'ajudes socials.
0: I creieu que la independència no es percep com a...
3: Actualment no.
0: Sí, no es percep com un... La no independència no es percep com un
2: ja
0: fre
2: no se'n parla.
0: A les solucions.
2: No. Gemma, ja no se'n parla.
4: No se'n parla.
2: Clar, és com tot.
0: I aleshores,
2: no
0: parla. Algú ha de fer? Ha de sortir un altre CDR, un altre tsunami? O de...
3: Però és que és al revés. S'està demostrant que l'extrema dreta, no? Que és normalment menys aliança, és bastant espanyolista, està agafant molta...
2: Clar.
3: No? O sigui, i per tant, això també demostra que la independència no es veu com una sortida.
2: El poc que se'n parla, que a més tot va quedar com diluït, a més, la gent està desincisada, relativitzat tot, estem allò en la línia mitja-baixa.
0: Ho dic
2: no?
0: Perquè jo tinc la percepció que com a mínim en aquell moment sí que potser es veia com que la independència sí que podia ser
1: una solució.
0: L'eina per la solució a una sèrie de problemes que sempre hi ha hagut. No? Vull dir que,
3: totalment.
0: Però perquè... I en canvi això no es veu ara.
3: No.
0: Perquè ara és l'extrema dreta la que agafa una mica aquest d'allò
2: i fins i tot de penso,
0: la solució a les coses, no?
2: Que
0: tira cap aquí, no?
2: Que plantejo, Gemma, que al final les persones que han estat a presó per defensar a tot el poble, sigui el partit que sigui, però han estat a presó i han estat anys. I els d'Òmnium i bueno, evidentment que han passat temps de la seva vida. Tampoc ens en recordem d'ells, ja.
0: Però aquestes persones concretes suposo que ja...
2: No dic per això, vull dir
0: ja
2: per defensar-les.
0: No?
2: Però que al final dones compte que tot ho anem passant i diem, bueno, ja està, una altra cosa menys. Ja, quan el passant diem, bueno, ja està,

0: aquesta gent va participar d'associacions de veïns, d'entitats, de... potser és veritat que venien culturalment, era més fàcil, però és que si tota aquesta, tots els nouvinguts no participen d'això, o no els pugem en aquest carro, serà molt difícil.
1: Jo crec que, jo crec que en moltes altres debats o tertúlies que hem fet aquí al Safareig hem acabat, no, tenint, o sigui, arribant com a una conclusió comuna, que és no hi ha comunitat. Uh-huh. No? I en aquell moment, i Norbert ho deia, no, hi havia aquest sentiment de comunitat. I avui dia no existeix. O sigui, no, no hi ha un sentiment de comunitat, no hi ha un sentiment
2: associatiu.
1: No, i a més
0: associatiu.
1: Ja, no, no, de societat, que anem a una i que totes tenim la mateixa problemàtica. O sigui, és una mica més de jo tinc aquest problema, jo em trobo això.
2: És el malic.
1: Totalment.
2: Que, per mi, eh? Per mi ja portem molts anys.
1: Que està totalment equivocada, eh? Però...
2: No, bueno, crec que no. Jo que hi crec moltíssim, eh? A més, ja sabeu, porto 20 anys en temes associatius. Però et dones compte que cada vegada la gent menys es mira el seu propi malic.
0: Sí, sí, sí, és així, és així. Bé.
2: Però bueno, crec que hem de seguir persistint, tenim força, pensar que els nostres fills els hem d'educar i hem de dir que siguin col·laboradors, que siguin associatius, que ajudin els demés. Jo crec que és el que segueixo fent i s'ha de seguir fent, perquè això és molt important per la base de la nostra cultura.
1: I la identitat com a poble. Avui
2: totalment.
1: Dia, i que també és la base de participar, però sí, tinc la sensació de que cada vegada anem a més a perdre més aquesta identitat com a poble i aquesta identitat com a català, no? O com a catalana, o fins i tot aquest amor, no? per tota la teva cultura, per la teva llengua, per la teva, no? Que era part del que ens feia en aquell moment també creure en la necessitat de la independència, de la lluita patriota. No? Avui dia el patriotisme tampoc el veig molt a l'altre costat, no? A l'estat espanyol, però el nostre també ha quedat una mica dissolt. O sigui, a vegades és com, ostres, parlar el català, no? I això ho hem parlat més d'una vegada. I jo que a casa parlo els dos idiomes i que si estiguéssim un dinar familiar fliparíeu. Sí, sí, clar, a mi em costa molt mantenir sempre el català, no? En canvi, el meu company, ell és sempre el català, no? Llavors, i per un altre costat penso, ostres, és que ho admiro. Ho admiro perquè el meu subconscient em porta a canviar-te l'idioma i, no, i després em fustigo, no? Mm-hmm. I penso, ostres, m'empenedeixo d'haver-ho fet, no? Llavors és com, uau, però... I les generacions més petites es mobilitzen, van al 11 de setembre, però parlen en castellà amb els seus amics.
0: Mm-hmm. No, no, és així.
3: Sí, sí, després, si entréssim en el tema de la llengua i en els patis de les escoles, i aquí tindríem per... Bueno, amb aquesta sensació de desànim que ens queda respecte...
1: Tot és cíclic,
2: com ha dit l'Oriol, no?
3: Trobo que és un desànim molt adequat per encarar el tema de l'habitatge. Com veieu, què us van semblar? Primer comentem una miqueta, si voleu, els anuncis que va fer Salvador Illa al Parlament. Què us van semblar les propostes que va fer? El fons de 25 milions d'euros per comprar pisos abans de ser desnonats, els ajuts a joves, la compra compartida per majors de 40 anys, que ja ha caigut perquè aquesta última mesura... Ignoro la veritat, la resta com... perquè encara s'ha de votar demà, no? Encara segueixen demà, no?
2: En principi s'ha de tornar a votar.
3: Aquesta ja està clar que cau, em sembla, perquè Comuns deia que votava que no o que... Marta,
2: quina quedarà dreta?
3: Què et van semblar, o què us van semblar tots, però sembla que vol començar la Marta.
1: No, jo dono permís a que comenci qualsevol, sisplau.
4: Jo, mira, jo penso que d'aquí a... que són 7 mesos són les municipals, no?
3: Al maig.
4: Més o menys, doncs
3: sí,
4: ja està.
3: Aproximadament.
4: Està fent campanya electoral pels seus municipis. Perquè és impossible, el que està dient és impossible.
2: Sí, però Pau estarà aprovat, eh?
4: Bueno, una cosa és
2: compte,
4: igual.
2: Eh?
4: Quantes coses hi han aprovades que no s'han portat a terme? D'on trobaran els calés?
2: No estem... jo no estava parlant exactament.
4: Bueno, home, el pla de la vivenda ha d'anar recolzat amb alguna cosa. si volen construir

0: Vivendes deien de, una cosa que no l'havia sentit mai, de compres compartides. Que això
1: Sí,
0: no...
2: això és el que...
1: concessions
0: o
1: estatals
0: concessions.
1: o de la Generalitat.
0: Això s'ha de posar diners, s'han de posar euros.
1: Sí, bueno, però no podem
3: Sí,
1: obviar que cada vegada creixem més quantitat, o sigui, l'altre dia escoltava la ràdio, no? Precisament, la nostra població ha crescut 2 milions d'habitants
4: I el
1: i
4: parc d'habitatge no ha
1: no ha
4: crescut igual.
1: crescut, o sigui, no? Llavors era com
3: La natalitat no.
1: Bueno, però hem crescut en població, ja sigui
3: Perquè, clar,
1: natalitat, ja sigui...
3: la longevitat és més gran.
4: No, i ha vingut molta gent de
2: Hi ha vingut
4: fora.
2: molta
3: Clar. La
2: gent.
3: immigració, per
4: Clar,
3: suposat,
4: sí.
3: clar.
1: Bueno, però són habitants d'aquí, no?
3: Sí,
1: I
3: sí.
1: els tenim i els estem acollint i és el que estem reivindicant abans, no? Que no les polítiques d'immigració també ens han de portar a fer comunitat, no? I a l'acceptació de que som tots habitants que necessitem un habitatge, no? I que la mitjana de quantitat de persones que hi ha ara mateix en un habitatge són mínim dos, perquè si no sobrevius, a 3, 4, no? O 5. Llavors aquestes persones necessiten viure. Llavors, si ha augmentat l'edat,
2: Longevitat.
1: no? La longevitat de les persones, aquestes persones han de continuar residint en aquell domicili i llavors aquestes dues persones més extres que estan en aquell domicili necessiten dos domicilis més, no? Llavors, sí o sí, si augmenta la població, augmenta la necessitat de pisos i això no ha passat. Llavors, jo, per exemple, que treballo als serveis socials de Bigues, una de les coses que ens trobem és el problema de l'habitatge. O sigui, és espectacular, però per què? Perquè, a més de que estan caríssims, no existeixen, o sigui, no hi ha oferta. No hi ha oferta. I les polítiques d'habitatge ara mateix són de la Generalitat. Sí que és veritat que l'Estat té un paraigües, però la Generalitat té marge de maniobra. I no està fent res.
4: Però això no ho solucionaràs només amb polítiques públiques d'habitatge. Si necessites habitatge, has d'afavorir la construcció
0: Clar.
4: d'habitatges.
1: Sí,
4: Has d'afavorir. Perquè,
0: necessiten
4: a més, hi ha
0: sol.
4: una
0: Si no
4: cosa que...
0: tens sol per construir...
4: I la ineficiència de l'administració per fer qualsevol
3: Però
4: cosa.
3: si vols pots cedir, pots agafar el sol i convertir-lo, si es volgués fer, es podrien fer
4: Sí,
3: moltíssimes coses.
4: però quan parlo
3: Moltíssimes.
4: d'ineficiència, per
1: Expropiant-se.
4: exemple, és demanar un permís d'obres per una obra industrial dins d'un polígon industrial. Parlo de Montmeló, eh? Una parcel·la edificable dins d'un polígon industrial per fer una edificació industrial. Un permís d'obres ha de trigar 10 mesos, un any a sortir. Pues és el que passa. Ja no vull ni saber requalificar sòls. Estem parlant de què trigaríem això.
3: Però això, per exemple, ho deia l'economista, el Gonzalo, que en una tertúlia que escoltava un dia, és que s'han de posar mitjans perquè no hi ha parc d'habitatge. Llavors, l'única solució per no tenir els problemes que evidentment ja sabien que tindríem és agafar i començar a pensar en opcions com cessió de terrenys, encara que siguin públics, edificacions amb uns preus ajustats, no cobrar per les llicències de les obres uns imports, a lo millor desorbitats, ajustar perquè també el constructor pugui tenir el just marge per després, evidentment, vendre. Però que és això d'haver-hi voluntat per part de tots. Vull dir, no limitar-nos a tots els anys que portem, és que, clar, no hi ha habitatge, cada vegada tot està més car, no hi ha habitatge, no hi ha cada vegada està més car. Ostres, no hi ha solucions. I si, a més, perdona, Marta, hem de donar alguna possibilitat a fer habitatge social, quan es prepara, quan s'aprova i quan es dirigeix i quan, no sé, es fa la licitació i quan no sé què, ja han passat 5 anys.
4: Però ara, a part de qualsevol promoció de vivenda, hi ha un percentatge que obligatòriament ha de
0: Sí, en
4: ser
0: teoria el
4: d'ús
0: 30%.
4: social.
3: 25,
4: Sí,
3: 25, sí,
4: imagina,
3: 25.
4: només que afavorissis, sí, després parlant de coses diferents, però només que afavorissis la promoció privada, ja tindries d'aquesta promoció privada
3: Però
4: un
3: clar,
4: 30%.
3: però com no dones cap, crec jo, per lo que conec, no dones facilitat perquè aquest promotor privat, tot i malgrat que està obligat a deixar aquest 25%, tingui costos més ajustats, la matèria prima on està? Com anem cada vegada més?
1: Però ens estem centrant molt en la nova construcció, que
3: Bueno,
1: sí que és
3: clar,
1: necessària.
3: fa
1: Però és que
3: falta,
1: no ens
3: eh?
1: oblidem de que tenim molts pisos que no estan ni rehabilitats ni estan adequats per, la, per ser utilitzats ni que, i molts buits.
2: No, o sigui, evidentment.
1: Comencem a sancionar a tots aquells pisos però, que són buits.
2: Però, a veure, quants anys fa, Marta, que jo recordo...
1: Que aquesta discussió s'ha
2: tingut... I haver demanat a l'Ajuntament que es prenguessin mesures per començar a sancionar a tot el parc d'habitatges que estava buit.
1: Però no només sanció,
2: bueno,
1: sinó
2: sanció
1: donar, o sigui, afavorir que es capaciti aquest parc. O sigui, si tu dones beneficis als propietaris d'aquests pisos que els tenen buits perquè els hi surti a compte posar-los dins del parc d'habitatge, ho aconseguiràs.
2: Totalment.
1: Aconseguiràs que et tinguin. No? L'altre dia tenia aquesta discussió precisament amb el meu cap i una de les coses que li deia era realment si tu comences a mirar tots els locals que ara mateix tens buits que podrien acabar sent habitatge i tu els hi canvies el pom, no? I afavoreixes que aquests locals que saps que hi ha espais, no? Municipals que no... Que ja no
2: es... Locals petitons de 50, 60, 70 metres 100 que puguis convertir-los en un loft alguna...
1: I que després això sí o sí que per poder fer aquest canvi, perquè si no s'acabarà beneficiant sempre, no?, el propietari i llavors no tindràs que canvi, estiguis obligat a posar-lo en el parc d'habitatge, coi, guanyes un munt de vivenda social en el municipi.
2: A Granollers sí. Ja s'està fent, eh?
1: És que això hauria de ser una de les polítiques...
4: Una de les
1: no?
4: mesures.
1: I des de, i des de la Generalitat apostar per aquestes coses.
2: Exacte.
1: I donar beneficis per fer aquest canvi i perquè es continuï... Perquè això sí que són polítiques d'habitatge que venen de dalt. I també després buscar la traçabilitat dels diners que es donen des de dalt fins a baix... Si realment aquesta traçabilitat és la més correcta i la més transparent. Perquè a mi m'agradaria saber on estan tots els diners destinats a les ajudes socials en quant a habitatge. Perquè a vegades dius, conyi, tio, és que em rebenta, ho sento.
4: En aquest sentit parlava la Marta, citava algunes propostes, aquesta de la utilització dels locals i tal. Hi ha aquests dos decrets que s'han d'aprovar demà o no al Congrés, els decrets del Consell de Ministres. Creieu que és possible que s'aprovin els dos?
1: És molt curiós que tu ja facis dos.
4: Aquesta jugada, entre cometes, de fer-ne dos, sí,
2: com
4: ho veieu?
2: Què vols que et contestem?
0: Si els com han presentat separats és per alguna
1: cosa. Clar, sí, això ja és, vamos, és descaradíssim.
4: Però primer, aleshores, creieu que sí que s'aprovarà? El primer preveu, per exemple, la bonificació del 10% d'IRPF pels llogaters, bonificacions fiscals pels propietaris que baixin el lloguer, ajudes a la compra del primer habitatge, blindatge al parc estatal d'habitatge... Això, sincerament, no sé què vol dir. Baixada de l'IVA a promocions d'habitatge protegit. Tot això demana el primer decret. Això sí, creieu que s'aprovarà?
5: Possiblement, això... no, però perquè és un, sí. És un govern que
4: sembla
5: es cagonitza
4: que ja, que
5: i que
4: molt
5: s'està
4: encarat,
5: agafant...
4: No?
5: Sí, però...
0: A més és que no
4: després,
0: crec que...
4: què es portarà a terme a tot això si realment en uns
2: però
4: mesos
2: si
4: tenim eleccions? Però
2: si s'aprova el segon, si s'aprova l'altre, aquest s'ha d'aprovar. Si no...
4: Però el segon sembla que és el que contempla el lloguer indefinit, oi?
2: Clar, però que t'estic dient que si s'aprova, no... sembla ser que sí.
4: Sí?
2: S'ha sentit avui, però no sé si és cert o no.
4: Què creieu?
0: No sé, no ho he sentit.
2: Espera.
1: Jo tinc dubtes.
0: Mm-hmm. Jo sóc el primer, crec que no hi haurà cap partit que estigui en contra. No, no
4: de
0: ha...
4: quin? Del primer decret?
0: Del primer,
2: crec sí, però que no. El segon...
0: El segon, vamos.
2: Però jo per mi, si s'aprova el primer, si s'aprova el segon, s'ha d'aprovar el primer.
0: Jo crec que el si PSOE, no... PSOE va derogar el contracte indefinit.
2: Sí, però ara...
0: incongruències.
2: Coses que passen.
0: Eleccions. Eleccions.
5: Supervivència, sí, sí.
2: Bueno, depèn de qui pacti. Qui doni suport, perquè si s'abstenen és com si votessin a favor. Per lo que tinc entès, el PNV s'abstindrà, per lo tant...
4: Sí?
2: Sí.
4: En el segon, vols dir?
2: Això m'ho han dit avui, no ho sé.
1: Si tinguessin tan clar que el segon també serà aprovat, no els haguessin separat.
4: No.
1: A partir d'aquí, si tu els separes és perquè saps que el segon tens moltes més...
4: Té menys possibilitats.
5: Clar. O necessites més temps per
1: treballar-lo. Aquesta és la filosofia més esperançadora, també no la diu.
2: Vols dir que d'aquesta manera no es perden tant vots, no, clar.
1: I agrada a tothom, jo ho he intentat, ho he lluitat.
2: No.
1: Bueno, però la majoria, o sigui, jo ho he intentat, ho he lluitat, ho he posat sobre la taula, he fet, però clar, t'ho he separat perquè així m'asseguro que algú,
6: que una
1: algú
6: part port, surt
1: algú part, no sé, algú, saps? Trec.
4: Bueno, també així ho vens davant de les entitats, no? Sobretot a Madrid, que estan, no? Les acampades i d'això, també vens com, ostres, recullo una mica i faig alguna cosa, no ho sé.
3: Jo només em pregunto per què no agafem exemples d'altres llocs, que no seria tan complicat. Vull dir, és igual, vés-te'n a Portugal mateix.
6: I no sé què fan a Portugal.
3: Bueno, justament aquesta setmana estan reorganitzant tot i fan un mix. Vull dir, d'alguna manera ajuden el propietari i ajuden el llogater, però al llogater li posen les coses molt clares. 2 mesos no pagues al carrer, desnonament directe.
6: I situacions de vulnerabilitat com es contemplen? Perquè
3: amb ajudes de l'Estat.
6: És tot.
3: Amb ajudes de l'Estat.
6: I ajudes que efectivament arriben...
3: Que li paguen a la propietat.
6: Al propietari.
3: Clar. No ho sé, eh? Vull dir, a vegades és que no ho sé, ja ho sé que és molt complexa tot.
1: Però a mi el que em toca molt els nassos és com pot ser que les arques municipals hagin d'acabar fent front un problema d'habitatge quan això són competències autonòmiques o són competències de l'Estat. O sigui, és a dir...
3: No, jo no estic discutint...
6: Poden ser les arques municipals o poden ser les arques de la Generalitat?
3: Jo no estic discutint el què.
1: No,
3: si
1: no t'ho dic per tu, dic que a mi em toca els nassos.
3: No, jo penso que qui sigui responsable és igual, repercuteix-lo on vulguis, els diners són de tots al final.
1: Totalment,
3: els impostos
1: són
3: de tots i tots paguem segur que una part del nostre sou va a Espanya i una altra va aquí a l'Ajuntament. Vull dir, d'alguna manera els impostos són de tots.
1: Sí, i es distribueixen.
3: Deberien.
1: Però s'haurien de distribuir d'una forma equitativa, no?
3: Totalment.
1: I amb un objectiu clar i que cada ens, no, sí, s'encarregui de les seves de destinar els seus
3: diners
1: al que realment els pertoca, no? Exacte. Llavors...
6: Però aleshores, si un llogater no paga i presenta una situació de vulnerabilitat, qui s'hauria de fer càrrec d'aquelles mensualitats que no paga?
3: Per mi,
6: el propietari tampoc és just, no?
1: No, ni molt menys. No, està clar.
6: Clar.
1: Per això s'han de fer les polítiques d'habitatge i que pengin d'on toca penjar ara mateix, o està assumint com a ajudes socials, serveis socials, quan les polítiques d'habitatge realment pengen de la
6: Generalitat.
1: Qui hauria d'encarregar-se de les meses d'habitatge d'urgència... és la Generalitat i no estan resolent res, saps? O sigui...
6: Sí, sí.
3: Però clar, jo ara em pregunto, perquè em dono fe i perquè m'ha tocat passar-ho, una ocupació, el teu únic habitatge, i okay, et diuen, busques ajuda, evidentment a mi en el meu cas em toca anar-me'n a l'Ajuntament de Caldes, i em diuen que, clar, que comenci i iniciï un tràmit per demanar un habitatge.
1: I... El teu únic habitatge, es refereixes a la teva pròpia casa que estaves,
3: sí,
1: visquent tu?
3: Sí, exacte.
1: Han passat més de... O sigui...
0: Sí. 48 hores, no?
6: Vale. Que iniciessis el tràmit per demanar tu un habitatge?
3: Sí, i vaig dir, bueno, si és que el meu habitatge està ocupat.
6: Jo ja en tinc, d'habitatge, no?
3: Vale. Dic, és que, clar, diu, no, tens que presentar tots els documents. Dic, clar, és que, clar, com tinc un sou que passo de 1.000 euros... tampoc tindré drets.
1: Com que no tindràs drets? No,
3: clar, no tens drets a demanar un habitatge perquè tu guanyes més diners de lo que diu la llei.
4: Tu superes el topall econòmic.
1: Ja no, però
6: fet, tu no havies de demanar cap habitatge.
1: Exacte,
6: senzillament
1: que
6: era que tenies el teu ocupat. No?
1: Aquí estem barrejant coses. Una cosa és que tu t'hagin d'ocupar la teva vivenda habitual.
3: No. Tot això ja estava en un tràmit. Jo estic dient que jo inicio un tràmit a través de la justícia. Mm. Val? I això ja va la seva via. 4 anys per treure'ls, no passa res. Val? I jo agafo i me'n vaig a l'Ajuntament i demano, aviam, jo no tinc habitatge, on tinc que anar-me'n? Perquè el meu únic habitatge està ocupat. Val? I em diuen, tens complir una sèrie de documents i demanar, i vés-te'n a habitatge, aquí al carrer...
1: Sí, al Departament d'Habitatge.
3: D'habitatge, i demana un habitatge per tu. evidentment vaig dir, bueno, ara tinc que complir papers i demanar...
6: I aquí és on superaves els llindars.
3: Bueno, és que era sentit comú, clar, no sóc vulnerable perquè guanyo més, de, més lo, del
1: bueno, però és que no
3: del topall.
1: O sigui...
3: No, Marta, funciona així. No,
6: es barregen coses.
1: Sí, crec que s'estan barrejant... És a dir...
3: Estem parlant, no vull entrar al meu cas, perdoneu.
1: Sí.
3: Estic dient que al final hem de tenir molt clar com gestiones des d'un ajuntament, des d'una sanitat, totes aquestes situacions, perquè evidentment hi ha molts lazarillos de Tormes, vull dir, al final els ocupes, inquiocupes, digue'ls tot el que vulguis, molts d'ells ja tenen aquesta picaresca i ja saben que, bueno...
0: Pues, s'han de canviar lleis.
3: Sí, però clar, mentre això no es canvi, no, i si a sobre clar. Ajudem, perdoneu, perquè ja entenc que fins i tot es puguin cedir, donar, ocupar pisos que són...
0: Estiga't a la guai i quan surtin, ocupes tu.
3: Sí.
6: Obriríem aquí un meló, em sembla, i a 3 minuts de les 9.
3: En tenim molts de casos a Caldes, encara que no us ho sigueu, en tenim uns quants.
0: I de reocupar també.
3: Sí, n'hi ha.
6: No resoldrem el tema de l'habitatge en 3 minuts.
4: És més fàcil resoldre l'independència que l'habitatge.
1: Exacte.
6: En 2 minuts i poc. No resoldrem aquests temes. El que sí que no volia deixar, no volia acabar el safareig sense felicitar els castellers de Caldes, els escaldats, pel resultat històric. El concurs, concurset, encara es diu concurset?
4: Concurset va desaparèixer.
6: Va desaparèixer, oi?
4: Concurset perquè el concurs
6: previ amb les colles petites es deia concurset, sí. Ara no, ara és el concurs de Castells de Torredembarra, diumenge passat, on van aixecar, entre d'altres, un 7-7, sí. L'Agustí com a membre dels escaldats.
4: Doncs, sí, és el primer cop que portàvem aquest castell fora de Caldes, no? És un castell que per nosaltres és complicat perquè requereix de molta gent i fer-ho fora és més difícil encara. No, molt contents, això diu molt del nostre moment social i bé, molt, molt contents. Molt satisfets, part d'aquesta fonia ve d'això.
3: De cridar i celebrar,
4: Clar, home, les coses s'han de, sí. De celebrar com toca.
3: Clar que sí. No,
6: s'han de viure intensament i celebrar intensament. Doncs així acabem avui el safareig, felicitant els escaldats, Marta Bernils, Agustí Bussé, Pau León i Àngels Pou, moltes gràcies per acompanyar-nos. Us esperem la setmana que ve, quan el Xavi Sala farà el safareig polític, valorant l'actualitat política municipal, amb la segona tinent d'alcaldia i regidora de Junts a Caldes, Roser Xalabarder. Bona nit i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Càritas Caldes de Montbui ha iniciat les obres d'ampliació de la llar de Remei amb la construcció d'un nou habitatge, un espai destinat a oferir un sostre a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pel qual necessiten recursos econòmics. És per això que han començat una campanya de recollida de fons amb l'objectiu d'aconseguir els recursos que manquen per fer possible un nou habitatge tan aviat com es pugui. El dia d'avui és una data especial, és 1 d'octubre i fa 9 anys que Catalunya va votar per l'autodeterminació, un referèndum organitzat pel govern de Catalunya i que no va agradar al govern d'Espanya, qui va llançar l'ofensiva amb violència. Ara, 9 anys després, el president de l'ANC de Caldes, Joan Andreu, recorda amb orgull com van defensar les urnes a la plaça de la Font del Lleó la tarda de l'1 d'octubre. La penya blaugrana de Caldes engega a les 7 d'aquesta tarda la celebració dels 50 anys d'història amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats durant el cap de setmana, entre les que es troben les actuacions, espectacles, una cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb ruixats i tempestes elèctriques. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més un avís per perill moderat, es poden acumular fins a 5 litres per metre quadrat en 30 minuts. De cara a demà a divendres el temps serà més tranquil i força ennuvolat, no s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, entre 16 i 25 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Som dijous i ens tenim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, 2 hores i mitja, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, a partir d'aquest moment, després d'aquest sumari, doncs, canviarem una mica l'ordre del que teníem preparat i de seguida entrarem a l'espai d'Endavant les Atxes, on, com sempre, cada setmana ens acompanya Susana Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, doncs, aquí, el temps que ens doni, primer doncs, serà el moment de l'editorial, aquestes paraules diàries que cada dia fem, no?, i dediquem, i a continuació, tal dia com avui. Ja sabeu, és el fet de repassar efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present, però precisament tenint en compte el passat, no? Ja, diguem, aquí, ja, el temps que farem això, després ens quedarà perquè hem de fer un canvi. Doncs estava prevista, doncs, que, com ja ho vam fer la setmana passada, vam començar l'espai de sintonia interior amb Alba Ferreter. Avui no pot ser perquè, doncs, per imprevistos d'última hora. I ja sabeu, la vida sempre va per endavant i nosaltres, com sempre, ens adaptem. Per això, doncs, aquest temps que puguem tenir lliure, doncs, explicarem una peça narrativa, una reflexió o un relat que ens permetrà mantenir el ritme del programa i aquella mirada pausada que sempre acompanya aquest tram del Fòrum. Ja sabeu, un espai per respirar, per escoltar i per deixar-nos portar per la paraula. I a la tercera part del programa, doncs, que ens portarà a les 12, doncs, a la entrevista ens acompanyarà Joan Andreu, membre de l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, de Caldes de Montbui. Amb ell posarem el focus en la commemoració de l'1 d'octubre, el dia d'avui, no? L'1 d'octubre del 2017, uns fets que queden en la nostra memòria col·lectiva. Durant la conversa escoltarem també escoltarem la entrevista mantinguda ahir amb Elisenda Pelosí, expresidenta de l'ANC, després de la conferència L'autodeterminació en temps de Donald Trump, i que va estar celebrada o es va fer a la sala de cuines de Can Rius. Una conversa que ens porta a parlar de la vigència del dret de l'autodeterminació, de la memòria de l'1 d'octubre, del seu pas per la ONU i els Estats Units i de les estratègies i reptes del moviment en el context internacional actual. Això és aquesta entrevista que vam mantenir amb Elisenda Pelosí. I doncs, ara ja, amb aquest sumari desplegat, doncs, és hora ara d'Endavant les Atxes.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.

0: Doncs mira, aquesta música, de fet, és la que té, és la sintonia d'Endavant les Atxes. Com la veus, no? Perquè a veure... igual la setmana passada ja la tenia, però no t'havies adonat.
1: No, no, doncs a veure, que soni, que soni.
0: Endavant les Atxes.
1: Amb força, amb empenta, vinga, molt bé.
0: Benvinguda, hola. Susana.
1: Benvinguts a tots.
0: Respirem, no?
1: Vinga, agafem aire,
0: no?
1: Sí, perquè avui és un dia important, és l'1 d'octubre.
0: És un dia molt important, per vull això. Dir, que ha d'estar en la memòria.
1: Oi tant, per sí. Això. I has parlat que després vindrà en Joan Andreu, per
0: sí.
1: Tant, jo crec que ens
0: Joan
1: deixarà...
0: Andreu, i ahir doncs, va estar a l'Hisenda Pelosi, aquí amb una conferència que va fer a la Sala de les Cuines, justament amb aquest tema, estic que ella doncs, ha estat a la ONU, bueno, ha estat als Estats Units, allí ha tingut entrevistes a la ONU, etc. I justament aquesta conferència anava d'això, no? Vull dir, és el temps de parlar de memòria i tal, en temps convulsos, com exacte. Seria aquest temps que està als Estats Units amb Donald Trump, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs avui, diguem, aquesta... darrera part del programa doncs, està dedicada a aquesta temàtica. Uh-huh. Penso que és important, no?
1: Molt bé.
0: I no sé, i aquesta entrevista, si tens l'ocasió d'escoltar-la, tot i que el so és com és, perquè si estem amb una gravadora allà exacte. A la sí, sala sí. De les cuines, que hi ha, perquè això va ser al final, uh-huh. Vaig poder, mira, me va concedir...
1: Molt bé.
0: Gairebé 20 minuts, vull dir que al final me concedeix la entrevista, i, però tot i així hi havia persones que es queden allà, que, ja. Vull dir que, però és igual, ja s'entén, no?, que si estàs en un espai públic, doncs exacte. El so no és el que seria com ara aquí mateix, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però sí, s'ha d'agrair.
1: No? El que importa és això. A ella i que ella
0: i el que explica és molt important. De fet, està basat en el que va explicar a la conferència. Sí. Vull dir, tenint en compte això, el que ha estat allà, aquestes entrevistes que ja ha pogut fer amb persones de la ONU, no? Uh-huh. El que podrien dir que ha aconseguit, el que no... I, de fet, no se podia evitar parlar de l'1 d'octubre. Vull dir que en aquesta entrevista, tot plegat, uh-huh. S'escoltaren. I després, en Joan Andreu, doncs, encara més. Doncs vinga, ara parlem d'Endavant les Atxes. Què ens portes avui, Susana?
1: A veure, parlem del català aquí a Caldes. Per parlar d'aquí, doncs, avui, que és 1 d'octubre, precisament, avui se'ns acaba aquella proposta que havíem fet del repte dels 21 dies, què vol dir? Doncs se suposa que entre tots hem anat entrant al formulari que teníem aquí a la pàgina de l'Ajuntament, en el qual teníem un parell de qüestions referents a la llengua, per fer doncs, un repàs del nostre dia a dia, si realment hem mantingut la llengua o no. D'altra banda, el fet que s'hagi acabat el repte dels 21 dies no significa que aquí s'ha acabat tot, sinó senzillament que aquí és on comença. El repte era per posar-nos a prova, per a veure si hi està amb el cas. Que amb això què vull dir? Doncs que a partir d'ara, un cop ja han passat aquests 21 dies, ara hem de ser més ferms, hem d'anar més endavant i en el sentit que hem de continuar mantenint la llengua. Aquests 21 dies eren de prova i a partir d'ara doncs, a seguir endavant i a compartir la nostra llengua i a no canviar-la, que aquí és on hi ha l'entrebanc més gros. Molts de nosaltres, dels que som doncs, catalanoparlants, de vegades diem que sí, que parlem sempre en català, però la primera de canvi, tan aviat com ens arriba algú que ens sembla que no ens entendrà, ja canviem de llengua. O quan de vegades veiem que aquella persona que tenim al davant ens fa una cara estranya, en comptes d'intentar de manera... tranquil·la i relaxada a explicar-li doncs allò que vulguem explicar en català, doncs fem canvi. Doncs bé, repte 21 dies superat, però a partir d'ara endavant a mantenir aquesta
0: ja,
1: llengua.
0: Ja hem acabat, ja hem acabat el repte.
1: Hem acabat
0: però,
1: el repte,
0: però això aquí... no significa res. Això ara el que s'ha de fer és continuar.
1: Exacte.
0: Continuar totalment.
1: Continuar. Com podem continuar? Doncs de moltes maneres, perquè tenim moltes eines, ja sigui en el nostre dia a dia mantenir la llengua, ja sigui doncs, formar part del voluntariat per la llengua. Jo torno a insistir perquè ara, un cop hem començat els cursos, tenim gent que està estudiant català i que és el que necessita, algú que li parli en català. molts dels alumnes, doncs, el seu entorn és castellà i, per tant, el que necessiten és que algú se'ls adreci en català. Trobar-se un cop a la setmana, una hora a la setmana, per anar a fer un tomb, per anar a fer un cafè, doncs això és el voluntariat per la llengua, ser voluntaris, voluntàries, per mantenir la llengua. D'altra banda, els que encara ens falta doncs, coixí, és a dir, que ens falten paraules, ens falten algunes expressions, doncs podem formar part del grup de conversa. Les tertúlies, us vull parlar de les tertúlies en català, que engeguem la setmana que ve. Avui us faig doncs, recordatori que el dimecres 7 d'octubre començarem les tertúlies en català. El dimecres 7 d'octubre a la biblioteca a 6:45 del vespre.
0: A 6:45 del vespre hem de ser allà.
1: Allà. Per tant, és una hora en la qual doncs, anem a petar la xerrada, a fer-la petar, és a dir, a mantenir la conversa i no canviar de llengua.
0: Això seria en aquest espai de conversa que és amb l'Eva.
1: Amb
0: no?
1: l'Eva. Uh-huh. La setmana que ve podrà venir l'Eva Ubarell, que és qui porta...
0: Veniu les dues, que així la conversa Exacte. Encara és més, doncs, és més xula.
1: Doncs havia pensat això, no? Que vingués l'Eva la setmana que ve, com que serà dijous, això significa que ja haurà començat les tertúlies en català i podrà dir la seva i podrà doncs, una mica... doncs encomanar el català, encoratjar-nos a formar part doncs, de les tertúlies.
0: A veure si també la podem engrescar perquè ella, a banda, doncs, pugui tenir, perquè és una dona que també el tema literari li va molt, vull dir, tot plegat, no? A veure si pot tenir una secció, que sigui de mitja hora, un espai, clar. Que això a vegades va molt bé, sí. Sí, sobretot sí. Quan toca improvisar.
1: Doncs sí, doncs dimecres que ve, us convido, dimecres que ve a les dia 7 d'octubre a la biblioteca de 6:45 a 7:45, allà a la biblioteca.
0: Molt bé, doncs vinga, més.
1: Després volem, també la setmana que ve ja ens anem acostant i la setmana que ve que tenim, doncs tindrem el que és Festa Major.
0: Sí, sí,
1: ja
0: sí.
1: Ja estem a les
0: sí,
1: portes de Festa
0: pensa
1: Major.
0: Que, però també és una... Va molt bé. Saps el que és poder tenir uns dies de descans? Perquè em sap greu de dir-lo i ho dic aquí davant de, en el micro, no? Però a vegades, tot i que, a veure, tothom ha d'assistir i de gaudir de la Festa Major. És la nostra festa de l'any, vull dir que... I en aquesta ocasió seran 4 dies, a partir 9, 10, 11, 12.
1: Exacte,
0: dir, és a dir, el dia 8, qui pugui, que es pagui. Que es campi la boira, on ja va dir. No, clar, no podem fer això.
1: Seri sí.
0: I ja dic que hi ha activitats per tots, exacte. Per tothom, per totes les edats.
1: Des de l'Oficina de Català també hem volgut posar-hi la nostra empremta.
0: Vinga, explica.
1: I res, només és comentar-vos que quan aneu a Festa Major, passeu-vos-ho bé, però ja veureu a les barres dels locals, allà quan vulgueu demanar un refresc, ja veureu que hi ha la nostra empremta. Per què? Perquè hem preparat uns cartells en els quals es titula El català bull a la barra, i el que volem és que quan aneu a demanar una beguda, feu-ho en català, sisplau. Quan us adreceu al cambrer cambrera, feu-ho en català, sisplau. Per tant, hem elaborat uns cartells com, on hi ha expressions, com per exemple és fem un glob, fem una cervesa, vull prendre un combinat, i és una manera de preparar-nos per Festa Major. Cada vegada que anem a aprendre, no és allò de canviar la llengua, no sé per què de vegades tenim aquesta dèria, doncs no. Veureu a les barres d'allà on vulgueu anar a aprendre, del bar, doncs que hi ha alguns cartells on hem volgut doncs, fer èmfasi que no hem de canviar la llengua, que hem de mantenir-la. Per tant, fem un glob en català.
0: Molt bé, molt bé.
1: I anem avançant i ara passarem al que és el català enllà, és a dir, deixem Caldes.
0: I ara ens anem una mica... És a dir, ens quedem en el país, però...
1: Això sí, però el que vull és parlar-vos d'altres eines que tenim pel que fa a la llengua. Us vull presentar, repassar, perquè aquesta l'havíem comentada, que és una plataforma, és un portal lingüístic, és el És a dir. Parlarem del És a dir. També us vull parlar del podcast.
0: És a dir, això què vol dir? Que no és correcte.
1: No és correcte.
0: Perquè jo sovint ho faig servir. És a dir... Sí, perquè és com que tu estàs fent una explicació, però has de fer-la, és com...
1: És un aclariment, exacte, és a dir,
0: perquè s'entengui més.
1: Clar. Ah, exacte. Ah,
0: vale, però doncs, és correcte.
1: Sí, sí, i tant. Doncs bé, només era per fer-vos saber que hi ha aquesta
0: plataforma.
1: Exacte. El portal lingüístic que és de 3CAT, no sé si el coneixeu, és a dir, aquest portal lingüístic. Bé, doncs està elaborat a través de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el que vol és aclarir respostes, perquè ja sabeu que la llengua evoluciona, que va molt ràpid, que el dia a dia ens tenim molts inputs, ens arriben moltes paraules d'arreu, ja siguin doncs, a nivell informàtic, a nivell polític, a nivell doncs, d'estratègia, i aleshores doncs, aquest portal el que ens fa és que ens adequa les paraules. Està molt bé perquè tothom qui treballa més en el món doncs, periodístic, de vegades ens arriben termes doncs, a veure si aquella paraula és correcta en català o a veure com la pronunciem en català. Aquí el portal lingüístic de l'És a dir està molt bé perquè intenta donar-nos un cop de mà. Malgrat que tenim la institució de les lletres catalanes, que és qui dona el vistiplau sempre a l'hora de parlar, és a dir, tenim el diccionari de l'Institut de les Lletres Catalanes, però com que és un diccionari va molt lent a l'hora d'acceptar paraules. És per això que tenir doncs, portals com aquest, com el És a dir, només que cliqueu És a dir, ja veureu que podeu entrar i està molt bé perquè hi ha diferents pestanyes, per exemple, doncs, ens poden parlar sobre... lèxic, és a dir, paraules, com les hem de pronunciar, si en català es diuen d'una manera o d'una altra. Temps enrere, doncs, fins que es va, ara ja fa temps, però fins que es va acceptar la paraula Ucraïna, abans era...
0: Ucrània, però
1: exacte,
0: no.
1: Exacte, no em sortia... Val, doncs, Ucraïna, i aleshores, doncs, l'És a dir, és a dir, que el portal doncs, es va avançar i dir, mira, en català és Ucraïna, amb dièresi, i a més, ens ajuda perquè ens facilita la pronúncia, ens diu com l'hem de pronunciar. Ara dic Ucraïna perquè és un terme que va sortir i va tenir molta volada, però que n'hi ha moltes paraules que en el dia a dia van arribant, que ens venen d'altres llengües i, per tant, doncs, com les hem de dir, com les hem de pronunciar. Està molt bé perquè treballa no només topònims, és a dir, noms de llocs, noms de persones, sinó que, a més, doncs, fa enllaços a qüestions gramaticals. De vegades doncs, intenta constantment canviar termes com anem a veure la diferència entre el com i el com a. Anem a veure si, per exemple, estreny el cercle, que és l'expressió que la vaig trobar ahir, entres al portal, és a dir, diu estreny el cercle. I aquí ens diu, mira, l'Institut d'Estudis Catalans encara no ho ha acceptat, però, això que vol dir que a la llarga ho haurà d'acceptar, però és un ús propi del català. I per tant aquesta plataforma ens dona doncs, una seguretat a l'hora de parlar i escriure. I d'aquesta plataforma vull passar-me una altra. Doncs vull parlar del lliga.cat, ara ho dic bé, lliga.cat.
0: Sí, el podcast, no? Ai, no, primer no, està el podcast.
1: Ara parlem del podcast.
0: Sí, sí, no.
1: El lliga.cat, què és el lliga.cat? Bé, és una plataforma per conèixer gent, però atenció, per conèixer gent que parlin la nostra llengua, que vulguin mantenir la nostra llengua. Està molt bé, perquè si fins ara doncs, per conèixer gent teníem aquest Tinder, que després ja va passar un Tinder.cat, és a dir, que teníem doncs, en versió nostra, teníem Gent com tu, que és una altra plataforma per conèixer gent que parlen en català, doncs ara tenim Lliga.cat. Uns manresans doncs, es van adonar que de vegades per conèixer gent, que no vol dir que hagis de sortir, que hagis de lligar, pròpiament, però per conèixer gent de vegades no sempre és tan fàcil. Doncs entrar en aquesta plataforma està molt bé perquè sobretot quan voleu entrar-hi hi ha un filtre. Què vull dir que hi ha un filtre? Que si tu realment entens el català, vols parlar català i vols tenir o conèixer gent que parli català, et fan una petita prova, està molt bé perquè et fan una petita prova de nivell de català, és a dir, un nivell B2, és a dir, que et puguis comunicar en català. Per què? Doncs per reservar-nos, és a dir, senzillament és un filtre. El que volem és que la gent que realment s'inscrigui són gent que tenen ganes de conèixer gent que parlen la mateixa llengua. Doncs un cop pots accedir-hi i superes aquest filtre, doncs veuràs doncs, que hi ha un munt, en aquest cas, d'accessos per conèixer gent. La plataforma rep més de 1.000 usuaris setmanals i ja tenim més de 100.000 visites, amb la qual cosa hi ha molt moviment, no fa encara ni un any que s'ha muntat aquesta plataforma i per tant doncs, veiem que realment la gent té ganes de conèixer gent i gent del seu entorn que parlin la mateixa llengua. D'acord? Doncs bé, ja sabeu, si voleu conèixer més gent, lliga.cat.
0: Molt bé, doncs així anirem fent, eh?
1: I després, sí, volia parlar-vos del podcast en general, de com va evolucionant pel que fa a la nostra llengua. S'han fet uns estudis, ara recentment, amb els quals s'ha pogut veure que el 2016 hi havien, en aquest cas documentats, 26 podcasts en català, 2016, 26 podcasts. Vam avançar i en arribar la pandèmia, 2019, vam aconseguir 68 podcasts. Però és que el 2021, clar, tot aquest temps que vam estar allà tancats, vam superar i vam arribar a 282 podcasts. I ara som amb 480 podcasts, que en aquest cas estan documentats. Tenim 480 podcasts en català. Això significa, doncs, que s'ha anat multiplicant la seva presència en aquesta darrera dècada, que hem anat evolucionant, que doncs, a cada podcast doncs, tenim diferents, no?, els episodis, hi ha més de 50.000 capítols, no?, depenent de cada, repartits entre els diferents podcasts, i equivalen doncs, aquests anys en què ha anat avançant. Aquestes dades doncs, són a través d'aquest doncs, primer anuari del podcast en català, que a través d'Espai Sonor ha volgut doncs, fer un estudi i veure com realment hem avançat. Per tant, us animo que escolteu podcast en català, que ens escolteu, perquè aquí estem tots.
0: Tu de fet, ja tens un,
1: Jo us animo també que escolteu el meu, també, que la llengua...
0: Com es diu?
1: Que la llengua t'acompanyi. Doncs que escolteu qualsevol podcast que sigui la nostra llengua. Ara jo us encoratjo en el meu, però ja sabeu, sempre que sigui en català, endavant.
0: Endavant, i tant que sí.
1: Endavant les atxes. I anem avançant i passem al següent tema. Us volia parlar, doncs, anem al català, anem més enllà, anem a parlar de llengua pròpiament.
0: El que sempre ens agrada tant, no? Barbarismes, paraules nostrades, frases fetes,
1: exacte.
0: I si cal, dites també, que també són molt guais, no?
1: Què podem dir de barbarismes? Va, anem a comentar alguns que de vegades se senten. De vegades, quan surts al carrer, tenim la paraula xatarra. Aquesta xatarra, bé, és que ni xa, aquest xatarra ja trontolla. Suposo que us deu sonar, us deu fer mal a les orelles. I si no, ja us ho dic, us ha de fer mal a les orelles perquè xatarra no és correcte.
0: I com seria?
1: La forma que s'escau és farralla.
0: Ai, tant.
1: Farralla. A més a més, és que és maca farralla. Fixeu-vos, xatarra. Ja.
0: Ai, no, pesa, queda més maco pesa, farralla.
1: Exacte. I farralla, doncs, és molt més agradable. Sembla que fins i tot valgui la pena mirar tota aquesta farralla. Més, ja tornant amb aquest so de xa, que he anat buscant alguns, xapussa, i aquesta sempre es diu, aquesta és una xapussa, no, la paraula en si sí que ho és, per tant, canviem-ho i tenim la paraula nyap, això és un nyap,
0: sí.
1: I aquesta s'està, fins i tot s'està oblidant, o diem un bunyol, Però això d'un bunyol ho diu més potser la gent gran que no pas la gent del nostre entorn, però sí que canviem aquesta xapussa per un nyap. Xapussa fora i anem al nyap. Altres, com tenim xispa, aquesta la xispa, que aquesta se sent molt, fins i tot la gent la col·loca amb la X. Val, xispa no és correcta en català.
0: Però
1: no.
0: Tampoc podem dir tenim vespa.
1: No, però tenim la paraula, en aquest cas, guspira,
0: sí.
1: o espurna. Espurna és molt maca, és una espurna.
0: No, quan tu has dit tenim xispa, és que tenim, com diria, vull dir, a vegades, és una, no en lloc de dir, si estàs referint en funció de lo que, del
1: sí,
0: que
1: sí, la refereixes, situació no? També fa, clar.
0: És persones que tenen aquesta...
1: Aquesta guspira que els hi donen.
0: Guspira,
1: sí,
0: vale.
1: I
0: és més fàcil o acostumats a dir xispa, no?
1: Clar, aquest xispa, és que, doncs, oblidem-la, arraconem aquest xispa, arraconem perquè no és nostre i, per tant, passem a espurna.
0: No, a mi és que no és aquesta la que em surt, però ara no m'està sortint, és una altra.
1: Sí?
0: Quan refereixo així que tens... Yeah. Però no és... No
1: empenta,
0: és...
1: nervi, no?
0: Sí, Mateu, nervi, però hi ha una
1: hi ha
0: paraula
1: que
0: ara...
1: Que potser la posaries,
0: No, és la que em surt normalment, que tampoc sé si és correcta i ara no te la sabria dir perquè no em surt. Però la de xispa normalment, depèn, la pots enviar També podem fer a vegades també és que té, en funció de la, del que sí, tu t'estàs referint, sí, és que té vidilla, li hem de donar vidilla.
1: Clar, no, però aquest vidilla,
0: però clar, tampoc és correcte.
1: Aquests illa, illa aquest són, illa. Aquestes terminacions sí. No són nostres.
0: No, no, és millor guspira. Molt bé.
1: O una espurna de amb aquella espurna.
0: Sí, aquelles espurnes que,
1: exacte,
0: que van cap amunt.
1: Que la relacionem amb el foc, doncs bé, sí. També donen aquesta vida, aquesta empenta. Mm-hmm. Molt bé. Després tenim aquest xanxullo,
0: És una manera tan fàcil de substituir el xanxullo per xanxullo.
1: Sí, i a més a més, feliços,
0: que
1: com dient, mira,
0: la sí,
1: xanxullo, xanxullo, sí. Li poso aquí X per aquí, X per allà.
0: I a més l'escoltem, sí, l'escoltem moltíssim.
1: Doncs bé, el que tenim és un tripijoc. És que aquesta paraula és tan maca.
0: És molt maca, però de veritat que no...
1: Sí. Doncs és que aquesta, de vegades...
0: Tripijot.
1: Com... Tripijoc, Sí, és que de vegades parlem de gent doncs, que porta doncs, feines així estranyes o combinades, dic que és que porta un tripijoc, o de vegades tenim doncs, horaris això bastant difícils de combinar, doncs ha de fer un tripijoc per poder aconseguir arribar a l'hora, no? Doncs aquests tripijocs, és aquestes barreges. I és que quan ho vaig explicar em vaig fent cares, però perquè estic acostumada a explicar-ho amb mans, però bé. Després tenim la paraula vivenda. A veure, aquesta vull fer èmfasi, molt, molt d'èmfasi, perquè...
0: No, no, o diem habitatge o diem casa, però clar, vivenda, però... i si s'ha de dir pisos, bueno, encara seria correcta. Perquè és correcta, però vivenda...
1: Exacte. Malauradament, el que passa és que fins i tot a les notícies... apareix la paraula vivenda. Recordo bé, com que ara, per exemple, el tema doncs, amb
0: és
1: el tema Mari Carmen
0: està sortint cada dia, o Mari Carme o desnonaments, vull dir que cada dia per un motiu o un altre i anirem.
1: Doncs us convido, primer, a fer servir la paraula habitatge i segon, a queixar-vos. Us ho dic perquè jo ja m'he queixat, vaig enviar doncs, una queixa, en aquest cas, a veure si es podia resoldre aquest terme, perquè la paraula vivenda no és correcta i tan bon punt escoltem les notícies és la paraula que surt. D'acord, que és un terme col·loquial del carrer, del dia a dia, que potser a la llarga s'haurà d'acceptar, però ara per ara no està acceptada. És per això que us encoratjo a dir vivenda. Ai, habitatge, d'acord? En canvi, sí que podem dir paraules, anem a recuperar paraules nostres,
0: vinga.
1: Les nostrades, va.
0: Va.
1: Hi ha la paraula, a veure, la paraula enredar, és correcta? Enredar, dic, no m'enredis
0: més. No m'enredis més. Amb...
1: Però hi ha una, és que és maca, que és ensarronar.
0: Oh,
1: és molt maca, ensarronar.
0: Hem de recuperar-la.
1: Ensarronar, no m'ensarronis més, Jo sé que l'he vist molt així, a nivell literari, però és que és maca, ensarronar.
0: Sí.
1: Igual que també he trobat, doncs, entabanar. Aquesta sí que...
0: És el mateix,
1: sí,
0: té el mateix...
1: Entabanar, M'han entabanat i al final he hagut d'anar...
0: Sí. Tens raó, en literatura, sobretot en Glòria Sabater, que fa servir molt, com ella, gran part dels seus llibres sempre són d'èpoques passades, doncs fa servir moltes, recupera totes, ja
1: molt
0: sigui
1: bé.
0: De l'edat mitjana o del segle XVIII-XIX, en funció de la temàtica que toca. Clar. Ella justament, bueno, és filòloga també, però especialitzada justament en... bueno, clàssic, però de l'edat mitjana. Clar, i aleshores, a l'hora de recuperar paraules
1: molt bé.
0: En la literatura, va molt bé.
1: Clar, és això, ens pot ajudar. Doncs bé, aquest ensarronar, entabanar, fins i tot engalipar. Aquesta ja, engalipar, pesa,
0: Pesa, perquè costa més. Però no podria tenir un altre significat, a més de no m'enredis.
1: No, o sigui, ara així, engalipar... Suposo que l'estem relacionant amb algun de refredats, alguna cosa que va per aquí, oi?
0: Sí. Pues no. Aquí bé, estaria
1: total,
0: més amb aquesta...
1: Que és això d'aixecar la camisa. Aquesta seria, doncs, en aquest cas, la dita que va lligada doncs, a aquest enredar. Tenim enredar, però també tenim ensarronar, entabanar, engalipar. Més, passem al verb espavilar. El verb espavilar, no espavilar, vinga, doncs...
0: És correcte,
1: és
0: però...
1: Correcte, però també tenim revifar, depèn del context, desvetllar, i una de molt bona, deixondir.
0: Aquesta ja no és tan coneguda.
1: No, aquesta també l'he gustat anar buscant, però, per exemple, estava llegint tranquil·lament i aquell soroll em va deixondir, és a dir, em va espavilar, em va allò revifar, perquè allò que de vegades estàs al sofà i vas allò com qui pesa figues, és a dir, que et vas mig dormint i em va deixondir, em va espavilar. Altres, aquí volia parlar-vos del tema manta, la paraula manta, ara que arriba el fred i ens hem de posar una manta. Doncs bé, també tenim la paraula flassada. Jo la comento perquè jo flassada pensava que tenia un altre sentit i resulta que és un sinònim de manta. I és interessant veure que en castellà teníem la paraula, a veure si la dic bé, frazada i manta, però van evolucionant fins que es va oblidar aquesta paraula en castellà, amb la qual cosa només feien servir manta i de retruc, és a dir, de cap i volta va i nosaltres fem el mateix, eliminem flassada i mantenim manta. Està correcte, és correcte dir manta? I tant que sí, però també...
0: Sí, diem flassada és una manera més...
1: Nostrada.
0: Culta.
1: Flassada, amb dues S's.
0: Sí, flassada, perquè a vegades... Tampoc, a veure, hem de ser populars, no? Però poder parlar així també dona, com, dona una mica
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, exacte. És allò que, no sé, mira, estarà...
0: No, no, a més, és, per mi és una paraula bastant... En literatura es fa servir moltíssim, més que manta, flassada.
1: Sí, clar. I d'altra banda és que ja pel que fa als llits, al llit hi ha diferents, no, maneres de, hi ha el que és el cobrellit,
0: el matalàs,
1: que és, exacte, que és el cobrellit més primet, la
0: una
1: mànua.
0: Cosa és el cobrellit, no, el matalàs és
1: el matalàs, exacte, és on ens hi posem, exacte, sí. Però que després tenim doncs aquest cobrellit, aquesta vànova,
0: Com has dit, vànova.
1: Per anar deixant aquesta paraula,
0: o sigui, el cobrellit, que és en castellà seria... Mira, en castellà podria dir la colxa.
1: Sí, sí, sí, és primer.
0: Aquí és el cobrellit i més... que queda... Se'ns passa el temps corrent.
1: Per tant, tenim dos... Bé, si teniu fred, es tapeu. Amb els llençols i la flassada.
0: I el cobrellit, com has dit, que era...
1: També podem dir vànova.
0: Vànova.
1: Amb dues B baixes,
0: Vànova. Vànova. Doncs mira, és que ja no es queda temps, arribem a la música.
1: Sí.
0: El grup Bucolí. Bucòlic.
1: Us vull presentar Bucòlic perquè és un grup de granollers d'aquí mateix, d'aquí al costat, i en aquest cas aquest grup va començar doncs, com a banda sonora amb música més un estil així més indie, i el que volen doncs, és acostar... Jo sempre us porto música que s'acosti més a la realitat del dia a dia, veureu que quan escolteu la lletra són... qüestions del nostre dia a dia. I ara per ara, en aquest l'únic que vull és tornar a casa, és el títol en el qual podem trobar aquesta cançó, La Resposta. És, per tant, doncs, val la pena escoltar-los perquè ells mateixos s'han autoproduït tot el que són les músiques. Estan treballant també a Granollers el que és a la Roca Humbert, no sé si coneixeu, doncs, que hi ha aquest espai on es fan gravacions i es prepara música, doncs per tant us convido a anar-hi, i bàsicament perquè ara aquest octubre actuaran en directe a Granollers el 17 d'octubre. Per tant, us deixem aquí amb Bucòlic i la cançó La Resposta.
0: Serà en pocs moments que podrem escoltar la Bucòlic perquè justament ara ja estem molt a prop de les 10. Vull dir, abans de passar aquesta hora, doncs, que ens porten a les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, doncs també ja dic d'aquí, el temps que ens queda d'escoltar aquesta música, doncs d'acomiadar-te. Moltes gràcies, Susana, com cada setmana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I amb ganes de que dijous que ve estiguis
1: endavant
0: aquí.
1: Endavant les atxes i aquí amb aquesta música que ens doni pas a començar.
0: Vinga, doncs ara escoltem les notícies i de seguida no marxeu, que tornem.
2: Puc sentir l'enyor com una espasa.
0: Tuneis de la llengua, no? Doncs ara passem, com hem fet un canvi d'ordre, doncs ara sí, ara toca les paraules, aquestes paraules amb les que obrim normalment i que és l'editorial. És això, és moment de pensar en veu alta. El titular, 1 d'octubre de 2025, la dignitat que resisteix. I és que sí, avui és 1 d'octubre. Hi ha dates que no cal buscar al calendari, ens troben elles. es troben en forma de record, de cicatriu, de pregunta i, sobretot, de responsabilitat. 9 anys després, l'1 d'octubre continua sent una d'aquelles dates que no passen, si queda. Si queda en la memòria, en la política, en la consciència i en aquella manera tan catalana, tan nostra, de resistir amb un somriure cansat però tossut. Però avui, 1 d'octubre de 2026, el país es lleva amb altres titulars que també parlen de dignitat, perquè la dignitat no és patrimoni d'un sol dia, és un fil que travessa totes les lluites. Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans i la plaça de Sant Jaume, a Barcelona, s'omplirà de gent que es jubila de la feina, però no de la vida, gent que reclama el que hauria de ser obvi, que envellir no és un problema, és un privilegi, que la bellesa no pot ser sinònima d'invisibilitat, ni de precarietat, ni, ailes, d'aquell edatisme que alguns disfressen de paternalisme. La societat que no cuida la seva gent gran és una societat que es descuida a si mateixa. I avui la gent gran surt al carrer per recordar-nos-ho, amb la serenor de qui ja ho havia vist tot i encara espera veure alguna cosa millor. El segon titular ens porta a un altre terreny delicat, l'habitatge. I ja portem uns dies parlant, eh? Els llogaters d'entre 30 i 40 i 44 anys s'han duplicat en una dècada. La generació que havia de construir el futur està massa ocupada intentant pagar el present. Els sindicats d'habitatge continuen aturant desnonaments mentre el mercat del lloguer es converteix en un laberint on, curiosament, sempre guanya el minotaure. L'habitatge és avui la frontera més dura entre la dignitat i la precarietat. I és difícil parlar de llibertat quan no tens una clau, no tens clau de casa. Un tercer titular que és inevitable, i més un dia com avui, l'1 d'octubre. Avui Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Caldes de Montbui i desenes de municipis recorden aquell dia que va dividir pantalles, però va unir carrers. Un dia que alguns voldrien reduir a una nota de peu de pàgina, però que continua ocupant capítols sencers en la memòria de molta gent. Avui les commemoracions posen el focus en les persones represaliades, en aquells que encara paguen un preu per haver de defensar urnes i drets. La memòria democràtica no és un luxe, és una necessitat, i avui, 1 d'octubre, aquesta necessitat torna a fer-se visible. I el quart titular ens parla del futur immediat. Els serveis socials es preparen per a la vaga del 7 d'octubre. Sindicats com Comissions Obreres i UGT denuncien un sector sobrecarregat, precaritzat i imprescindible. Un sector que sosté famílies, sosté vides, sosté el país i que, paradoxalment, sovint és el que menys es veu. Sense serveis socials, el país no aguanta i avui, més que mai, cal escoltar-los. Tot això passa avui, 1 d'octubre, un dia que ens recorda que la dignitat no és una paraula abstracta, és la suma de totes aquelles lluites, la de la gent gran, la de l'habitatge, la de la memòria, la dels serveis socials. La dignitat és el fil, és aquest fil que ho uneix tot. Avui és 1 d'octubre, i valga la redundància, com ho dirien, no? I potser el més revolucionari que podem fer és mirar-nos com a comunitat i preguntar-nos si volem ser-nos com a comunitat.

pas cap al calendari, obrint el temps, les efemèrides, les històries que ens expliquen qui són, tal dia com avui. Avui és dijous 1 d'octubre, ja ho hem dit diverses vegades, eh? Ja hem viscut 273 dies d'aquest 2026, però encara queden 92 per tancar-lo i començar un nou cicle. El Sant Oral ens recorda avui les celebracions de Santa Teresa del Nen Jesús, Ludovica i Domana, i els sants Rosendo i Remigi. Si us dieu així, doncs com sempre fem, no? I ho celebrem, doncs moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui el calendari també ve carregat de celebracions i algunes d'elles m'interpel·len, eh? Doncs avui és el Dia Internacional del Cafè, el Dia Internacional de les Persones d'Edat, el Dia Internacional de la Música, el Dia Internacional del Vegetarianisme i el Dia Internacional de la Malaltia de Gaucher. Per què fa aquest dia, el Dia del Cafè, que commemoro molt bé? Doncs cada 1 d'octubre el món dedica un dia sencer a una beguda que ens acompanya totalment per despertar-nos. Reunions, sobre taules i, en el meu cas, alguna que altra cursa contra rellotge abans d'entrar en antena. El cafè és molt més que una tassa. És el sosteniment, no?, de 25 milions de famílies agricultores i una indústria que mou més de 200.000 milions de dòlars anuals. Aquest any la celebració té un rang especial. Al març del 2026, l'Assemblea General de la ONU va proclamar oficialment l'1 d'octubre com a Dia Internacional del Cafè, elevant la data que ja impulsava l'Organització Internacional del Cafè des de l'any 2015. L'ONU, doncs, vincula el cafè amb 4 objectius de desenvolupament sostenible: lluita contra la fam, reducció de la pobresa extrema, empoderament de la dona i treball docent. Però el cafè travessa un moment delicat. Els principals països productors pateixen 57 dies més de calor extrema a l'any que fa unes dècades. Quan la temperatura supera els 30 graus, la planta entra en estrès tèrmic i la producció cau. Això ja es nota als preus. L'aràbica ha passat de 4,54 dòlars al quilo, el quilogram, al 2023, a 8,47 dòlars al quilogram al 2025. I les projeccions climàtiques són contundents. D'aquí al 2050, un 20% de la superfície apta per al cultiu d'aràbica podria deixar de ser-ho. El Brasil podria perdre gairebé una quarta part de la seva terra cultivable, Colòmbia la meitat, Hondures pràcticament tot, Etiopia, en canvi, en guanyaria. En fi, un dia més per mirar més enllà de la tassa. També és el Dia Internacional, que ja ho hem comentat a l'editorial, el Dia Internacional de les Persones d'una Edat. Des de l'any 1991, l'ONU dedica l'1 d'octubre a destacar el canvi demogràfic global i la necessitat de polítiques que garanteixin una vida activa, digna i plena de persones grans. La població de gent gran creix i, segons les projeccions, l'any 2050 superarà la població infantil. Això és fruit de millores en salut i qualitat de vida, però també en repte. Calen programes que mantinguin les persones grans actives, vinculades i amb propòsit. L'ONU, per tant, proposa dos camins: cuidar, salut, seguretat social, espais de convivència, suport familiar; activar, aprofitar el bagatge de les persones grans com a assessors, mentors, emprenedors o referents comunitaris. I ja sabeu, envellir és un privilegi i avui el calendari ho recorda. Un altre dia per celebrar, Dia Internacional de la Música. El primer Dia Internacional de la Música es va celebrar l'1 d'octubre de l'any 1965, impulsat pel Consell Internacional de la Música i el violinista Yehudi Menuhin. Tot i això, la celebració més estesa, hem de destacar, que és la que se celebra el 22 de novembre,
per la qual cosa ja ho explicaré quan arribi aquell moment. Avui, però, el món recorda que la música és llenguatge, memòria i refugi. Dia Internacional del Vegetarianisme. Des de l'any 1977, l'1 d'octubre promou una mirada diferent sobre l'alimentació i l'ètica. Les raons per fer-se vegetarià són dues. Moral, és a dir, evitar el maltractament animal, que això és el més important, i la salut, prevenir afeccions i adoptar un estil de vida més equilibrat. Algunes curiositats sobre el vegetarianisme. Doncs vegetarià ve del llatí vegetus, és a dir, complet, sa, vivaç, és el seu significat. La Unió Vegetariana Internacional va oficialitzar la data l'any 1978. També hem de dir que hi ha 7 tipus de vegetarianisme, del frugívor al crudívor. L'objectiu no és només protegir els animals, sinó també protegir la natura. Això del frugívor i del crudívor ja ho parlarem en un altre moment. I arribem ja a l'últim, a la darrera celebració d'avui, de, com a dia temàtic, que és el Dia Internacional de la Malaltia de Gaucher, una malaltia rara causada per la manca de l'enzim B-glucosidasa àcida, que provoca acumulació de substàncies en òrgans com el fetge, la melsa, els ossos o la medul·la òssia. El diagnòstic sovint es tarda perquè els símptomes s'assemblen a altres patologies. El tractament pot incloure teràpia de reemplaçament i enzimàtic, medicació específica, tractaments per a l'osteoporosi o, en casos extrems, intervencions quirúrgiques. Un dia per fer visible allò que sovint queda invisible.

I ara passem a les efemèrides. Tal dia com avui, un 1 d'octubre, la història ens recorda fets que han marcat el món, alguns per la seva transcendència, d'altres per la seva tragèdia i molts per la seva capacitat de transformar societats. Així tenim que l'1 d'octubre de l'any 2023, a Múrcia, un incendi a les discoteques Teatre i La Fonda va causar la mort de 13 persones. Mesos més tard, la investigació va determinar que les sortides d'emergència estaven tancades encadenades, no? Impossibilitant la evacuació, una negligència que encara avui pesa. I arribem així a l'1 d'octubre de l'any 2017. Aquí és, ara també tornem a parlar del que representa l'1 d'octubre a Catalunya, de l'any 2017, doncs va tenir lloc el referèndum d'independència de Catalunya i que va ser suspès pel Tribunal Constitucional, però que va marcar o que ve marcat per una mobilització ciutadana massiva. La intervenció policial, la crisi institucional i la repercussió internacional van convertir l'1 d'octubre en un dels punts d'inflexió més importants de la història catalana contemporània. Després ja aprofundirem més en el que significa l'1 d'octubre de l'any 2017, no? Passem també a 1 d'octubre de l'any 2017, en què aquí a Las Vegas un francotirador va obrir foc contra la multitud del Festival de Música de Country Route de 91. Aquí van morir 59 persones i 850 van resultar ferides. És la massacre més gran als Estats Units pel que fa tenint en compte els atemptats de l'11 de setembre. L'any 1989, Dinamarca es va convertir en el primer país del món a reconèixer legalment les unions entre persones del mateix sexe, un precedent històric en drets civils. L'any 1988, Mikhail Gorbachev va ser elegit per unanimitat cap de l'estat soviètic, en plena etapa de reformes i de transicions internes, com va ser la perestroika. L'any 1983, els països del Pacte Andí van aprovar el Pla del Perú que va reconèixer l'accés de Bolívia al mar fent servir ports peruans, un gest diplomàtic de gran importància també regional. L'any 1979, Panamà va recuperar la sobirania del Canal de Panamà fins aleshores en mans dels Estats Units, un moment clau en la història del país. L'any 1975, va ser la primera acció de la banda terrorista Grapo amb un atemptat contra 4 policies a Espanya. L'any 1971 obre les portes al públic el parc temàtic de Walt Disney, o Disney World, no? A Orlando, a Florida. Una icona del que seria el lleure contemporani. L'any 1964... es va inaugurar el tren Shinkansen, el famós tren bala, entre Tòquio i Osaka, una revolució en el transport ferroviari. L'any 1958 va començar a funcionar l'agència espacial NASA als Estats Units, iniciant una nova era en l'exploració espacial. L'any 1880, Thomas Edison va fundar la primera companyia elèctrica del món, als Estats Units, un pas decisiu cap a la modernitat, o al món modern, no? I l'any 331 abans de Crist, a Gaugamela, prop de l'actual Mosul, Alexandre el Gran va derrotar Darío III de Pèrsia. Aquella batalla va suposar el fi de l'imperi persa i l'inici d'una nova hegemonia.

0: Doncs ara, doncs, amb aquests, com hem dit en un principi, hem d'improvisar, hem de fer canvis, i encara ens queda uns minuts abans d'entrar a la part final, fins que ens porti al final del programa, no? Que ja hem comentat de, bueno, de seguida que acabi ara. Ara, de moment, doncs, dedicarem uns minuts justament al relat radiofònic. En aquest sentit, doncs, tenim el misteri de Ràdio Escolta, que ja ho hem locutat, no? Però encara ens quedava el final, no? Doncs ara farem aquest final de tot aquest misteri que va passar en una ràdio. En aquest cas era, doncs, en aquesta ràdio, Ràdio Escolta, no? En el que hi havia, doncs, la presentadora, la locutora, doncs, aquí s'hi troba, doncs, Nora, no? Que és aquesta presentadora d'un programa de la nit, doncs, que en el que es veu tant ella com el tècnic, doncs, va passar coses tan estranyes, doncs, que una veu apareix allà, no? I una veu que vol ser entrevistada per tornar a poder sortir d'on està, d'on s'havia quedat aquest personatge, el Julià. Doncs ara ens havien quedat l'últim dia en el capítol 10, que ja arribem al final, no? Pues ara, doncs, justament a partir d'aquí, doncs, comencem amb aquest capítol, al final inquietant. La figura del passadís ja no era una ombra, era un home. Un home amb trets difuminats, com si la llum no acabés de decidir què havia d'il·luminar. Nora va mantenir la mirada fixa en ell. Julià? La figura va fer un pas endavant. Marc, el tècnic, va retrocedir fins topar amb la paret del control. Nora, no t'acostis. Però Nora no es va moure. La figura va entrar a l'estudi. L'aire va canviar, més fresc, més dens, com si l'espai hagués de fer lloc a una presència que no hi cabia del tot. La llum vermella en antena va parpellejar. Una vegada, dues, tres. I llavors es va quedar fixa. La figura es va aturar davant la cadira del convidat. Nora va notar que les gotes de pluja que repicaven al vidre semblaven seguir un ritme diferent, com si algú les dirigís. Julià, va murmurar ella. La figura va inclinar lleument el cap. No va parlar, però Nora va sentir la seva veu. No a través del micròfon, no a través dels auriculars, a través de l'aire. Gràcies, Nora. Ella va empassar saliva. Ha tornat? La figura va fer un pas cap a la cadira i es va asseure. Mar va ofegar un crit. Nora, la cadira. Nora va mirar la cadira. La tela estava mullada, com si algú acabés d'arribar d'un lloc on l'aigua encara hi era. La figura va aixecar la mirada cap a ella i llavors la llum vermella va apagar-se. L'estudi va quedar a les fosques. I la veu de Julià va dir, molt fluixa, ara, escolta'm. I tot es va fondre en silenci. I així arribem a l'epíleg. La nit següent. L'endemà, Nora va arribar a Ràdio Escolta abans que ningú. El passadís estava buit, l'estudi en silenci, la cadira del convidat seca, cap rastre d'humitat, cap rastre de presència. Marc va entrar un minut després amb ulleres de no haver dormit. Nora, he revisat les gravacions d'ahir. I? No hi ha res. Com que no hi ha res? Res, ni la veu, ni la cinta, ni la silueta, ni la pluja. Nora va sentir un buit a l'estómac. Marc, això és impossible. Ho sé. Nora va entrar a l'estudi. Va seure a la seva cadira. Va posar-se als auriculars i va escoltar. Silenci. Silenci absolut fins que un soroll suau, un degoteig, com si l'aigua caigués en algun lloc molt llunyà, Nora va tancar els ulls i va sentir una veu. Una veu que no era la de Julià, una veu nova. Nora, ella va obrir els ulls molt a poc, Sí, vull parlar. I la llum vermella de en antena es va encendre sola. I aquí hem acabat aquesta història de El misteri de Ràdio Escolta.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.

0: Doncs després d'aquestes paraules, després d'aquests, vull dir, tal dia com avui i aquesta, al final d'aquest episodi, no?, d'aquest relat de Ràdio Escolta, doncs entrem en la teva, o sigui, en el final del programa, que avui és una mica més d'una hora. Ara passen dos quarts d'11 del matí, però aquest espai que normalment li diem la entrevista, la conversa, és igual, avui té un més durada. Per què? Doncs perquè justament ahir hi va fer una conferència en el que participava la expresidenta de l'ANC de Catalana, doncs l'Assemblea Nacional de Catalunya, o catalana, no?, que podríem dir, doncs Elisenda Pelosí, i ben aprofitat aquest acte, i justament quan es va acabar l'acte, doncs es van tenir el privilegi de concedir-nos una entrevista no molt llarga, però d'un-hi-do, 18 minuts gairebé, doncs donen molt de sí. Però també hem de dir que avui el tema d'avui, d'aquest dijous 1 d'octubre, evidentment està dedicat a l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, recordem, de l'any 2017, que van passar moltes coses. També per parlar de tot això, de l'1 d'octubre, no?, i del que va representar, del significat, i de cara, diguem, també cap a on hem d'anar, cap al futur, no? Doncs ens acompanya Joan Andreu, que aquí sí que el tenim en directe.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Joan. Doncs mira, això, si te sembla bé, doncs escoltem aquesta entrevista, doncs que vaig tenir una mica gràcies també a vosaltres, no?, de poder primer parlar amb ella, doncs, i concedir després d'acabar una conferència que va estar molt bé, molt completa, i en el que també és veritat que va participar molt el públic, una trentena de persones, podien ser més, però bé, aquestes coses van així també. Tampoc va estar malament, eh?
1: No, a més, era un tema d'alguna manera feixuc, perquè és explicar la política i les accions que s'estan fent a nivell internacional, i això, doncs, hi havia molt dictamen, molt informe pel mig, i és una mica, doncs, això, feixuc d'assumir. En canvi, doncs, trobo que el públic ho va entomar prou bé, va fer
0: bastantes... Home, va participar bastant,
1: Sí, va fer bastantes preguntes, i, bueno, l'Elisenda, una mica en el seu nivell, vull dir, és una persona molt didàctica, és una persona que explica bé les coses, i és una persona que s'ha vist directament implicada en tot això, perquè ella, durant 4 anys, ha estat vicepresidenta de l'Organització de les Nacions Unides pels Pobles Sense Representació. I en aquest sentit ens va semblar interessant portar-la. Sempre des de l'ANC de Caldes intentem, pels voltants de l'1 d'octubre, portar una persona, doncs, per fer una xerrada, per poder, sobre temes evidentment relacionats amb l'independentisme. I en aquest cas el que ens va cridar l'atenció és fer visible, doncs, aquestes accions que es porten a terme, que no són gaire, diguem-ne, no estan recollides molt sovint per la premsa ni pels mitjans, excepte quan veiem una notícia que diu el relator de les Nacions Unides demana a l'estat espanyol, i penses, i això d'on ve? És a dir, què li ha donat en aquest relator? L'ha picat una vespa i ha saltat? I resulta que no, que és que hi ha un treball enorme fet per membres de l'Assemblea, en aquest cas, doncs, durant 4 anys des de la vicepresidència per la Elisenda Pelosí, però amb el suport, diguem-ne, d'altres components de l'Assemblea. I a destacar que, primer, ella va estar escollida vicepresidenta a petició de l'organització, no pas de la... No és que ella, diguem-ne, fes campanya per... Ni l'ANC fes campanya per obtenir aquesta vicepresidència, i ha estat substituïda per un membre actual del secretariat, que és l'Ariadna Haynes, que és secretària de l'actual secretariat de l'Assemblea, i que, doncs, està seguint una línia de continuïtat, perquè s'ha de posar veu a tot el que ens està passant a nivell internacional. Bueno, amb la repercussió que això pugui tenir, més o menys, però que va creant, diguem-ne, un discurs sobre la situació catalana que a nivell internacional sembla que estigui ja, doncs, solucionat el problema, i els que vivim aquí sabem que el problema, doncs, persisteix.
0: I tant. Doncs justament aquesta conferència, l'autodeterminació en temps de Donald Trump, aquest és el títol, no? Doncs és això, és una conferència que ens va portar a parlar de geopolítica, de drets democràtics, del paper de la ONU i de la vigència del dret a decidir en el context internacional actual. I després de la conferència, doncs és això, poder conversar amb ella un minut, una entrevista de fet breu però molt reveladora, i la compartim ara amb vosaltres. Elisenda Paluzie, economista, professora i expresidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'ANC, ha portat el cas català a la ONU. Ha treballat i ha treballat la internacionalització del dret d'autodeterminació. Aquest dimecres ha parlat de geopolítica, de Trump i de com es defensa la democràcia en temps convulsos. Elisenda, primer de tot, moltes gràcies per atendre'ns. I passo directament a les preguntes. Tenint en compte aquesta conferència i el context internacional, l'autodeterminació avui, què vol dir defensar el dret d'autodeterminació en un món on les potències globals estan redefinint les regles del joc?
2: No és un temps gaire favorable pels drets humans en general i, per tant, tampoc massa per l'autodeterminació, no? Nacions Unides, per exemple, està perdent molt finançament, els seus mecanismes de drets humans seran els més afectats per aquestes retallades i per aquesta retirada de suport i de fons dels Estats Units, però també és veritat que el dret de tots els drets humans, el dret d'autodeterminació, en els darrers anys ha estat molt congelat a Nacions Unides. Nosaltres aquests darrers anys hem estat picant molta pedra, denunciant la repressió del dret d'autodeterminació de Catalunya, i el màxim que hem aconseguit és que es denunciï les vulneracions d'altres drets que fa Espanya. Llibertat d'expressió, manifestació, l'ús de la llei Mordassa, el cas Pegasus, l'espionatge, però mai es mullen sobre el dret d'autodeterminació. Com a molt, hem aconseguit en alguns d'aquestes denúncies i d'aquests informes de dret del compliment de drets humans per part d'Espanya que es denunciï la vulneració de drets per la violència policial de l'1 d'octubre. Però no hem aconseguit que se'ns digui teniu dret a organitzar de manera, diguem-ne, positiva, no?, un referèndum d'autodeterminació. Per tant, la situació ja venia de lluny, pel dret d'autodeterminació és un dret molt incòmode, molt incòmode, i com que al final Nacions Unides i aquests organismes internacionals estan formats per estats, els estats és un dret que els incomoda enormement, no? I la geopolítica aquesta, que en principi és molt dura contra tots els drets humans i també el de l'autodeterminació, sí que té una part relativament positiva en el sentit de que pot ser que el fruit d'aquest context d'interessos i de conflictes globals, alguna nació sense estat pugui acabar-se independitzant. Per tant, tampoc vull dir que no hi haurà cap independència en el món en els propers anys. Podrien haver independències en el món en els propers anys, malgrat aquesta geopolítica més dura i encara que no canviï aquesta geopolítica.
0: Com afecta la presidència de Donald Trump a la defensa dels moviments d'emancipació nacional?
2: Doncs en principi afecta negativament en el sentit aquest que us deia, que ha retirat doncs les ajudes a totes les ONGs, les ajudes a Nacions Unides, i tot això ha sigut una cascada de que tot el món dels drets humans té molt menys pressupost, i per tant doncs els pobles sense estat que pateixen grans vulneracions de drets humans, doncs han vist reduïts les seves capacitats econòmiques, les seves capacitats d'acció, etc. No ho ha fet específicament contra el dret d'autodeterminació, com que ho ha fet de manera generalitzada contra totes les ONGs i tots els drets humans i amb tot el món de les ONGs que està afectat, però clar, també els pobles sense estat normalment tenen organismes de defensa que són ONGs, no? I per tant també s'han vist afectats. En concret, per exemple, la UNPO tenia finançament del Departament d'Estat dels Estats Units i no l'ha renovat. I esperàvem que potser el renovaríem, perquè fins i tot el tema era que el Departament d'Estat ens finançava per algunes campanyes de defensa de les minories nacionals que hi ha a l'Iran. I sent l'Iran el gran enemic dels Estats Units, no? Pensàvem que potser aquests projectes, no, d'ajuda als dels Balutxistan, als del Kurdistan iraní, doncs es mantindrien. Però com que va fer una retallada de tot, doncs això també es va veure afectat.
0: Quina recepció ha tingut la ONU, ha tingut a la ONU el cas català? Hi ha espai real per situar-lo en l'agenda internacional?
2: A veure, el que hem aconseguit, per exemple, en l'informe del Comitè de Drets Humans sobre el compliment o no per part d'Espanya del Pacte de Drets Civils i Polítics, és que es denunciïn i que la ONU denunciï, els seus experts denunciïn en informes que estan publicats a la web de Nacions Unides, és a dir, que es fan públics, doncs coses com l'espionatge del Catalan Gate, coses com la violència policial, la llei Mordassa, repressió d'activistes, suspensió dels diputats abans de ser jutjats, quan se'ls va suspendre com a diputats del Parlament de Catalunya. O sigui, algunes vulneracions de drets humans sí que hem aconseguit que les Nacions Unides les denunciï, no? Però és, de moment és tot el que s'ha aconseguit. I també l'altra cosa que passa és que, malgrat que hi ha organismes de Nacions Unides que fan aquestes denúncies i escriuen a Espanya i li demanen a Espanya que acabi amb aquesta repressió o amb algunes d'aquestes repressions, després el que fa l'Estat espanyol és no fer-ne cas. El cas paradigmàtic va ser el grup de treball de detencions arbitràries, que va dir que s'havien d'alliberar els presos polítics el 2020, em sembla que va ser, que va sortir la resolució, i Espanya no en va fer cap cas i no els va alliberar, no? Quan, paradoxalment, jo que he estat en aquesta organització de Nacions Sense Estat, on molts dels pobles estan sotmesos per estats autoritaris, quan la UNPO ha denunciat al grup de treball de detencions arbitràries alguns empresonaments d'activistes dels nostres membres, doncs estats autoritaris africans els han alliberat immediatament si la resolució del grup de treball era de que se'ls alliberés. Per tant, en aquest sentit, Espanya per ara doncs està comportant-se a vegades pitjor que estats autoritaris.
0: Amb l'experiència als Estats Units, què ha après del seu pas pels Estats Units que sigui útil per al moviment català?
2: A veure,
0: de
2: tot aquest món dels drets humans, bueno, que són coses que hem de fer, les hem de seguir fent, encara que no tinguin un resultat immediat, perquè al final els processos d'independència avancen internament i som nosaltres que ens hem d'autodeterminar, com ho vam fer l'1 d'octubre. Ningú ens vindrà a regalar cap... Ningú ens regalarà la independència, però sí que és veritat que utilitzar totes aquestes eines, donar a conèixer el nostre cas, ens legitima. Pot fer que sigui més fàcil els processos de reconeixement internacional el dia que aquí tirem pel dret democràticament, pacíficament, però que tirem pel dret i fem o acabem allò que vam començar l'1 d'octubre del 2017 però que no ho vam saber acabar.
0: Justament, pensant en l'1 d'octubre, que és memòria i significat, el significat del dia, què representa avui, 9 anys després, l'1 d'octubre?
2: Per mi l'1 d'octubre és l'acte de sobirania més important que hem fet en els darrers segles i és també una victòria desaprofitada, una victòria que no vam saber convertir en una victòria política definitiva.
0: A la memòria democràtica, què és allò que no podem permetre que s'esborri de la memòria col·lectiva?
2: Doncs que l'1 d'octubre, malgrat la violència policial, malgrat les prohibicions, vam ser poble i vam defensar el nostre dret a l'autodeterminació, amb coratge i valentia.
0: Avui també ho has parlat, no?, la lectura internacional. Com es percep l'1 d'octubre fora de Catalunya?
2: En aquell moment teníem el 2017, el dia 1 d'octubre i els dies posteriors, teníem les opinions públiques del món molt sensibilitzades i molt favorables. Jo recordo el desembre del 17 anar a Stanford, a la Universitat de Stanford, a fer una xerrada que organitzava un professor català que hi ha allà sobre el que havia passat l'1 d'octubre i sobre la situació actual d'aquell moment de Catalunya, i un taxista a San Francisco dir-li que jo era catalana i preguntar-me per l'1 d'octubre, criticar-me a Espanya i dir que teníem dret a ser independents. Un taxista d'origen asiàtic, no recordo si era indi o de quin país asiàtic del món era. Per tant, ens vam donar a conèixer i la gent estava sensibilitzada amb nosaltres. La imatge en aquell moment era molt bona. Ara, 9 anys després, malauradament, la majoria ja no se'n recorda. Els impactes internacionals mediàtics tenen una durada i el nostre, doncs mira, encara va durar uns mesos. I el cas de l'exili del president Puigdemont, doncs també el va mantenir en l'agenda internacional un cert temps. El Puigdemont també va, el seu exili també va internacionalitzar molt el conflicte, però la veritat és que s'ha pagat molt aquest coneixement, aquesta sensibilitat i aquesta simpatia. Ara, en aquests moments, no estem a l'agenda internacional.
0: Creus que justament la repressió de l'1 d'octubre reforça o debilita la legitimitat del moviment?
2: La va reforçar.
0: Sí, acabes de dir que
2: sí, la va reforçar. I si l'haguéssim sabut utilitzar a fons, si l'haguéssim sabut utilitzar a fons, doncs hagués sigut una eina que ens hagués complementat l'acció política interior, però al final s'ha prioritzat acabar amb aquesta repressió pactant. I per tant, és una eina que ja s'ha acabat, la nostra capacitat d'utilitzar-la políticament s'acaba quan s'acabi aplicant totalment la llei d'amnistia.
0: Exacte. Ara, què cal fer ara? A quins passos creus que hauria de fer el moviment sobiranista en el moment actual?
2: Bé, a veure, tornar a començar. Estructuralment no ha canviat res. La situació de discriminació econòmica, lingüística, cultural que patim dins de l'estat espanyol és la mateixa, no s'ha resolt res des del punt de vista polític. Per tant, tenim tots els arguments que teníem i més. El que hem de fer és tornar-nos a posar a caminar, tornar-nos a posar a definir un objectiu polític, tornar-nos a reconstruir com a moviment.
0: Justament, és la pregunta que t'anava. És possible reconstruir una estratègia compartida entre partits i societat civil?
2: Jo no la veig a curt termini, però sí que veig que el que sí que podem fer ja està fent, la gent s'està reactivant, s'està tornant a organitzar, hi ha entitats actives, hi ha joves que s'estan organitzant, hi ha una cosa que galvanitza bastant en aquests moments és la defensa de la llengua, ja hi va haver el Correllengua que va fer aflorar una nova generació de joves compromesos a nivell de tots els països catalans, i crec que d'alguna manera el que podem fer ara és això, tornar-nos a activar, tornar a trobar aquells elements que podem fer servir també de conflicte i de lluita i de mobilització, no? I reemprendre aquesta lluita a curt termini, encara que no tinguem una estratègia col·lectiva i unitària per tornar a plantejar un procés d'independència a curt termini.
0: Com es pot reforçar la internacionalització del cas català?
2: Avui he explicat una mica tots aquests mecanismes de drets humans que hem utilitzat. Continuar-los utilitzant, malgrat que s'acabi aplicant la llei d'amnistia, com que ens seguiran discriminant econòmicament, lingüísticament, etc., doncs tornant a denunciar-ho i a utilitzar aquestes xarxes, diguem-ne, i aquests organismes que encara existeixen, l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europa, les Nacions Unides, Tribunals de Drets Humans, etc., l'Acord de Luxemburg, bé, tot el que existeix a nivell d'organismes internacionals i després, bueno, les xarxes que tenim internacionals que estan una mica desactivades però que segueixen existint, les assemblees exteriors. En aquests moments és veritat que no és, quan no passa res a dintre és difícil que facin coses a fora, però com a mínim mantenir la xarxa activa, encara que sigui organitzant el Sant Jordi cada any a Amsterdam i l'11 de setembre i a Nova York i a tot arreu, i mantenir aquesta xarxa activa fa que en el moment que tornin a passar coses aquí les puguis utilitzar d'antenes en fora. Que van fer molta feina durant uns anys del 14 al 17 i després amb la repressió inicial, no, del 18, del 19, quan teníem presos polítics, déu-n'hi-do la feina que van fer també, per exemple, les assemblees exteriors de l'ANC.
0: Quin paper ha de jugar l'ANC en aquesta nova etapa?
2: Clar, a mi em costa una mica, no?, perquè tampoc els he de dir el que han de fer, no? Jo ja no estic, ja vaig acabar el meu mandat, ja no soc presidenta ni estic al secretariat. Crec que ha de seguir treballant per construir les condicions que facin que la propera vegada que tinguem un 1 d'octubre no es desaprofiti i estiguem més forts, tant psicològicament com organitzativament, com mentalment i a tots els nivells, per aprofitar-lo, no? Llavors crec que això és el que s'ha de fer, construir aquestes capacitats, no? Reconstruir totes aquestes capacitats i també seguir sent exigents amb els partits polítics que s'anomenen independentistes, no? Perquè tornin a tenir com a objectiu la independència i a treballar per ella.
0: Aquesta ja pregunta, són molt breus, diguem, una lliçó de l'1 d'octubre, si haguessis de resumir l'1 d'octubre en una sola lliçó, quina podria ser, quina diries?
2: La força del poble.
0: I un missatge per la gent. Què diries avui a la gent que va defensar les urnes?
2: Que van fer el que havien de fer en el moment que ho havien de fer i que no és la seva responsabilitat que aquell coratge que van tenir aquell dia es desaprofités.
0: Veus possible una resolució democràtica del conflicte català en el context actual?
2: Veig possible una resolució democràtica, com era l'1 d'octubre, una majoria independentista al Parlament que fa un acte de sobirania, sigui un referèndum, sigui una declaració d'independència, però no veig possible que aquesta resolució democràtica, si no s'està disposat a sostenir-la assumint riscos, no acabarà amb la independència de Catalunya. Per tant, és democràcia però també assumpció de riscos.
0: Doncs mira, ja hem acabat. Elisenda Paluzi, gràcies per la mirada, pel rigor i per continuar situant el cas català en el mapa internacional. Un plaer escoltar-te.
2: Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
3: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: Bé, Joan, ja, què t'ha semblat aquesta Bé, de fet, ja dic que molta part del que, de les preguntes preparades, excepte alguna que s'havia colat per allà, vull dir, el fet de que ella, doncs, sí, això que parlaven, la seva experiència als Estats Units, no? No necessàriament vol dir estar als Estats Units quan estàs fent aquesta feina, com ella va fer durant 4 anys, no? Que vaig estar tenint aquest càrrec dins de les Nacions Unides, però sí. Des d'aquí, clar.
1: No, a veure, una mica recull el que ens va estar explicant durant la xerrada, no? És a dir, jo trobo que és una persona que sap molt bé estructurar el seu discurs, sap molt bé comunicar les seves idees i que, per tant, pots estar o no d'acord, però que queda molt clar què és el que vol dir. Completament d'acord amb l'interpretació que fa dels fets de l'1 d'octubre, no? Un poble, una gent que va saber estar a l'alçada i una oportunitat que no va ser aprofitada com podríem haver-la aprofitat. Tots som lliçons que hem de madurar, que hem de repensar i que quan ho tornem a fer intentem no cometre els mateixos errors. És evident, com ella mateixa comenta, que ara no són els millors moments, diguem-ne, del moviment independentista, però tot i així, tot i la repressió, tot i la, diguem-ne, el centrar-se els partits i les organitzacions en els temes de recuperar-se de la repressió, doncs en l'última enquesta del CEO el 45% continua declarant-se independentista. És una xifra enorme. Uh-huh. Enorme. Vull dir, no, jo crec que una de les coses que ens passen és que no som conscients de tot el que hem anat guanyant en aquests darrers anys i que el pòsit que ha quedat no ha fet desaparèixer el moviment independentista. Ara, no, evidentment, no hi és a nivell de manifestació, a nivell de presència al carrer, pues no és el mateix, ni presència política, perquè en aquest moment no som ni majoria en el Parlament català.
0: Mm-hmm. Doncs ara continuarem parlant més extensament, tenim gairebé una hora de per mig. Ara fem una pausa per això, per deixar pas al butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem a enganxar tota aquesta temàtica, que aquí ja sí que seràs tu el protagonista. Tot i que tindré en compte també algunes dels temes que ahir es va parlar.
1: Perfecte.
0: Doncs no marxeu el que seria els nostres oients, que ara fem aquesta pausa amb les notícies de la ràdio i de seguida tornem.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Doncs ja són aquí de nou i ara doncs tenim aquesta hora fins a arribar a les 12 en el que Joan Andreu és el nostre protagonista. Bueno, el protagonista de fet avui és el dia 1 d'octubre. Vull dir, tot a partir del que representa aquesta, no sé si dir-li celebració o què dir-li, senzillament commemoració de l'1 d'octubre d'uns fets que van passar, que de fet pues, doncs, sí que en aquell moment era es votava la independència de Catalunya, però que evidentment no es va poder aconseguir tal i tal, sobretot com van anar les coses, no? Doncs tu vas viure molt, justament aquell dia, com moltes persones, no? Doncs comencem, primer de tot, vull dir, què diries, doncs, així que vols comentar alguna cosa al respecte del que representa aquell dia, l'1 d'octubre?
4: No, jo amb això només repetir una mica les paraules de l'Elisenda. L'Elisenda diu, l'1 d'octubre és el fet més important en els darrers 300 anys de la història de Catalunya. Bàsicament per què? Perquè va ser tot el poble que va sortir, diguem-ne, de forma majoritària a defensar el seu dret a expressar-se democràticament. Dret democràtic que no va ser reconegut per l'Estat espanyol i que, per tant, va enviar doncs, les seves forces d'ordre a castigar el poble. I el poble va resistir. És a dir, jo me'n recordo aquí Caldes no vam patir l'agressió directa de la policia, però cap a mitja tarda doncs, totes les urnes es van concentrar a l'Ajuntament. Clar, després d'haver estat escoltant durant tot el matí les agressions de la policia cap als votants, va sobtar arribar en aquella plaça i trobar la plaça com jo mai l'he vista de plena, de gent disposada a defensar les urnes. Què és el que en aquell moment teníem al cap? Que si venien les defensaríem? Això és un fet excepcional, és a dir, és una cosa que no valorem prou encara. No valorem prou el que la gent estigui disposada a enfrontar-se a la policia per defensar els seus drets. Això és molt complicat, molt complicat.
3: També recordo aquell dia, no? Justament, a estar allà endavant, que sí que és veritat que la policia que nosaltres teníem aquí a Caldes, que eren els Mossos, doncs no, bé, com ho diria jo, no tan, vull dir, és el fet de dir, bueno, però que no va passar res, no va ser la policia aquesta que de fora, que és la que va picar, la que va, en fi, tot bueno, el mal que va fer, no?
4: A veure, jo penso que l'actitud dels Mossos en aquella jornada va ser l'actitud d'una policia democràtica.
3: Exacte.
4: És a dir, la gent estava exercint un dret democràtic, no estava fent un acte violent contra ningú, no estaven fent destrosses doncs, en lloc, simplement la policia el que va fer és preservar que amb un cert ordre i amb una certa calma doncs, es pogués desenvolupar aquest democràtic. La policia que va venir enviada pel govern de Madrid no va venir a això. No va venir a defensar uns drets democràtics. No va venir a defensar la gent i el seu dret a exercir aquest dret democràtic. Va venir esperonant des de les seves poblacions, en recordem-nos de totes aquelles imatges de la Porellos i tot això, a exercir un acte vandàlic de catalanofòbia, que és picar a la gent que estava allà d'una manera tranquil·la i d'una manera pacífica davant dels seus col·legis. La policia, tal com va armada i tal com va preparada, podia haver penetrat perfectament, perquè jo no recordo de cap, diguem-ne, alteració per la gent davant d'aquells monstres, el que feia era obrir el pas i que passessin. Clar, què n'havies de fer? Però aquella gentussa picant a la gent gran, provocant-li un atac de cor amb un senyor a Lleida perquè li van fotre una patada als testicles que el van deixar estabornit, com van diguem-ne, trencar o fer matxacar, diguem-ne, aquests dits d'aquella de la Marta Torrecillas, que precisament aquesta tarda al Cinema Girona presenten un documental sobre ella, que després va haver de patir l'escarni de tota una sèrie de espanyols infrahumans que van assetjar-la perquè deien que havia mentit, i bueno, és a dir, van tenir un comportament absolutament típic d'una dictadura. És a dir, els que havien viscut i corregut davant dels grisos, jo crec que els grisos no, moltes vegades no ens havien fet tant de mal com aquesta gent ens va fer aquí. I clar, no és una cosa que diguis, és que és un tema que, mira, goita, hi havia aquella circumstància fa 4 setmanes, veiem un nano a ells que anava, doncs, amb una penya blaugrana, que el treuen d'una fila perquè duu una estelada. I dius, una estelada és una bandera il·legal? No és cap bandera il·legal. Hi ha una resolució, a més, en la que s'autoritza i es diu que no hi ha cap problema per entrar en un estadi esportiu amb una bandera estelada. Però la policia el treu, el colpeja d'una manera exagerada, estant a terra i subjectat per dos, es dedica a matxacar-li el cap. Però vull dir, en quin país vivim? Doncs això és la situació.
3: Però això, diguem, tot en el moment que a la policia li donen poder per fer qualsevol tipus de manifestació, justament també aquests dies, per al tema de desnonaments, etc., l'actuació ve a ser una mica igual. Vull dir, l'hem pogut veure també. Vull dir, és el fet de quan és que el temps està canviant en tot, no? I aquesta policia, doncs, no sé, si és que es consideren en el dret que ells, quan han d'actuar, han d'anar això picant, no?
4: Bueno, ells en aquest moment tenen una llei, que és la llei Mordassa, que no sé, jo crec que el PSOE sempre ha portat en el seu programa que l'eliminarà
3: i no
4: l'elimina, perquè clar, ja els hi va bé a tots.
3: Bueno, també és cert que hi ha una justícia que és de fet també la que està portant gran part de gran part de culpa de tot el que està passant també.
4: Bueno, a veure, jo penso que en el cas dels catalans l'actitud de la policia espanyola cap als catalans és una actitud que no està fonamentada en cap ordre judicial, està fonamentada en una sèrie d'elements de psicològics, elements de costum, elements de tradició, en la que sempre s'ha percebut els catalans com un cos estrany dintre d'aquesta Espanya plurinacional que diuen, no? Vull dir, sempre hem estat objecte d'una soterrada i a vegades no tan soterrada animadversió, i que per tant doncs necessita poca provocació per mostrar-se, no? És a dir, no hi ha res que no es pugui fer contra els catalans. I no ens tracten, tampoc no fan gaires diferències, som els catalans. No és allò de dir, perquè aquí dintre de Catalunya doncs hi ha opinions de totes menes, però no, el problema és un problema, diguem-ne, d'odi, perquè no s'ha de dir d'una altra manera, per una qüestió nacional. Nosaltres aquí doncs tenim sobretot la nostra llengua, que és la que ens identifica com una col·lectivitat diferencial, els nostres costums, les nostres maneres de fer, de pensar, la nostra, diguem-ne, persistència en un territori concret que ha construït la societat catalana tal com és ara, i aquesta realitat no és gens viscuda d'una manera positiva per tota una sèrie de gent de l'estat espanyol. L'estat espanyol com a estat està en contra de Catalunya com a nació. Som en els mapes del segle XIX l'Espanya assimilada, i com diu els decrets de Nova Planta, som un territori guanyat per les armes, I és així, per les armes ens van conquerir al segle XVIII, per les armes van instaurar la dictadura i van anul·lar tots els elements propis de la cultura i de la tradició catalana després del triomf del dictador, al final de la guerra, el 39, i així continuem. No hi ha, diguem-ne, gaires canvis. És cert que de vegades amb unes actituds amb

0: al Parlament de Catalunya. Qui l'ha vist a vostè manifestant-se amb nosaltres i qui el veu ara, perquè ara sembla que pel PP ja és gairebé un independentista. Pues ella continua sent el que ha estat sempre, la cara de l'opressió segurament una mica més amable, i això sense parlar del seu conseller de la presidència, en Duc, que va ser l'arma que dintre de la Comissió Europea va ser utilitzat en contra dels diputats escollits i exiliats a Bèlgica.
1: Passem, dit tot això, no? Passem a com es viu avui l'1 d'octubre. 9 anys després, com creus que la gent viu aquesta data? Tot i que potser la Elisenda també l'havia fet la mateixa pregunta.
0: No, a veure, jo penso que la gent té un record positiu de l'1 d'octubre, que jo tornaria a qualificar com una gran victòria. Hi ha gent que doncs ha estat penetrada una mica per aquest estat d'ànim de que allò va ser una derrota, no? De cap manera, va ser una gran victòria. Una altra cosa és que en el seu moment, doncs, per les circumstàncies que fossin, no es va saber aprofitar doncs, amb tota la plenitud que s'hauria d'haver aprofitat, completament d'acord. Però això no és motiu per deixar de pensar que vam fer el que havíem de fer, vam plantar les urnes, vam tenir tot un estat perseguint-nos, buscant les urnes, no? És que no sé si us en recordeu, però sí, que va ser, sí. Va ser una cosa absolutament demencial, detenint, entrant a les empreses, buscant doncs, les octavetes, les paperetes, diguem-ne, de vot. Al final, doncs, gràcies a la col·laboració dels catalans de la Catalunya Nord, doncs, les urnes van arribar, no les van trobar ni aquí a Caldes ni enlloc. Vull dir, i això, clar, se'ls va emportar els dimonis, vull dir, van agafar una fúria que va ser la que després van deixar anar, diguem-ne, a l'1 d'octubre davant de la gent que defensava les urnes, no? Jo crec que la gent té aquest record de que en aquell moment ells sí que van fer el que s'havia de fer, i la frustració de que hi va haver una part del que en aquell moment era el moviment que no va fer el que havia de fer. Bueno, el que hem de fer sobretot és recordar-nos de la gran experiència que com a poble vam portar a terme, que com deia l'Elisenda, durant uns dies va enlluernar el món sencer. Però clar, evidentment, el món hi ha moltes realitats i moltes coses i aquestes sensacions desapareixen de seguida. El que jo penso és això, és a dir, la gent té un bon record de l'1 d'octubre i un mal record de com vam desaprofitar les nostres oportunitats.
1: Què ha canviat la percepció de l'1 d'octubre des del 2017 fins avui, fins al dia d'avui?
0: A veure, jo crec que per part de la classe política el que ha canviat sobretot és que intenten portar l'1 d'octubre a un lloc amagat, no? És a dir, tota aquesta política que s'ha anat desenvolupant antirepressiva ha portat a que ens centrin sobretot els partits més en la lluita contra la repressió, és a dir, en recuperar doncs la llibertat dels seus líders, en tornar doncs a tenir activitat política, que no en tornar doncs al punt de confrontació que va significar l'1 d'octubre. Aquesta política de confrontació pues, ha estat abandonada en la major part dels partits, és a dir, els pactes doncs, amb el PSOE per la presidència de Pedro Sánchez, per exemple, són un exemple d'això, no? I en la gent, doncs clar, el que ha portat és a una certa frustració que ha fet que hi hagi una part de la gent que derivi aquesta frustració cap a doncs, alternatives i opcions polítiques que, fruit d'aquesta decepció, recolzen, no? Cosa que és, en el meu punt de vista, un error. A nosaltres el que té la capacitat de posar-nos la bota sobre el coll és l'estat espanyol, que és el que ha continuat fent.

0: Perquè recordem que, malgrat la llei d'amnistia i malgrat que s'ha d'aplicar, i etcètera, etcètera, etcètera, qui ha rebut el col·lectiu, qui ha rebut en major grau l'amnistia han estat els policies, és a dir, tots els policies que havien estat denunciats, només queden els quatre, que, bueno, queden cinc, quatre d'ells estan en el judici de Roger Espanyol, que recordem avui és el seu darrer dia del judici d'en Roger per l'agressió que va rebre de l'impacte d'una pilota de goma
1: Sí,
0: en
1: va
0: l'ull,
1: perdre l'ull.
0: que va perdre l'ull. Mentre que, doncs, dintre del camp de l'activisme encara hi ha una seixantena llarga de persones pendentes de l'amnistia i una seixantena llarga de càrrecs polítics pendents de l'amnistia, és a dir, en total, pues, 100, més de 100 persones pendents de que els s'apliqui l'amnistia. Com veiem, doncs, clarament la justícia espanyola, diguem-ne, té un biaix molt declarat, és a dir, ells defensen els seus. Bueno, el cas més, diguem-ne, més recent és la fiscal del cas Roger Espanyol defensant els escopeters, no actuant en nom de l'acusació, sinó actuant com una defensa més. Bueno, una mostra més de com els drets es trepitgen i es trepitgen d'una manera habitual en segons quins àmbits de la justícia espanyola.
1: Home, i algun cas que no, de persones que no eren polítiques que estan i que per el fet, en aquest cas era per la llibertat d'expressió, bueno, justament per ficar-se amb la família real, no? Pablo Hasél, no? Que justament això també ho va comentar i la Elisenda Paluzie, doncs el fet de que només per aquest fet, perquè no ha fet cap mal, no ha fet absolutament res, vull dir, ningú ha fet mal de les persones que van estar empresonades, etc. Però ell justament, des de cap partit polític, no? Vull dir, és com a persona, doncs ell continua a estar a la presó.
0: Sí, l'Elisenda va comentar que dintre de les denúncies que van fer en l'àmbit de la UPO, els relators de les Nacions Unides, hi va haver el cas d'en Pablo Hasél, que és un cas flagrant de vulneració de la llibertat d'expressió, que, doncs, aquest govern super d'esquerres i absolutament, diguem-ne, compromès amb la llibertat d'expressió, permet que continuï, diguem-ne, empresonat
1: Impressionant.
0: sense cap mena de rubor, no? És a dir, la justícia, segons quins nivells, és una cosa a Espanya que és com una mena de ficció, no? Hi ha un biaix ideològic que a l'entorn de dos elements que són bàsics dintre de l'Espanya del 78, del pacte del 78, com són la unitat d'Espanya i com és la corona, no permet cap mena de, diguem-ne, d'atac, ni de menció, ni de posar en qüestió. Hi ha coses que estan per sobre de tot, fins i tot de la voluntat de la gent, vull dir, fins i tot per sobre de la democràcia. Per sobre de la democràcia està la unitat d'Espanya, que això sembla que, pel que diuen, ve de Déu, i per sobre de la corona. És a dir, la corona està molt per sobre de qualsevol dret democràtic de crítica. Ni tan sols podem saber amb claretat quin és el pressupost que la Casa Reial té, perquè està dividit i difuminat en tota una sèrie de partides repartides per tots els ministeris, i quan una cosa provada, com és que el rei d'Espanya era, doncs, un lladre, quan ho diu en Pablo Hasél, segurament amb unes paraules més dures que les meves, doncs, bueno, és un delicte i no pas una llibertat d'expressió, no? Un cas absolutament penós.
1: La situació, parlant així de la situació actual, encara hi ha causes obertes, en aquest cas serien de persones que tu has comentat, no? Polítiques, etc. O que van estar imputades, senzillament. En quin punt estem ara?
0: Bueno, ara tot està, anem a veure, després del dictamen d'Estrasburg, tot hauria de ser, diguem-ne, senzill. Ells van dir que no hi havia delicte en el tema econòmic i que, per tant, el que s'havia de fer és executar. La secessió ja ha estat, evidentment, superada i, per tant, s'han d'executar les ordres perquè aquesta gent se li apliqui l'amnistia. El que passa és que encara doncs, hi ha un tribunal com el Tribunal de Comptes o l'Audiència que posen en marxa elements dilatoris per tal de no se sap ben bé què, suposo que de continuar fent el ridícul més espantós a nivell internacional, demostrant que efectivament Europa acaba als Pirineus. Després dels Pirineus, si exceptuem Portugal, no s'aplica la justícia europea, ja està, i ells estan tan cofois i tan contents perquè, a més, no tenen responsabilitat. És a dir, el que és més impressionant de tot això és que el poder judicial no ha de donar comptes ni ha de fer front a responsabilitats davant de ningú, cosa que és impressionant, vull dir. No sé, és a dir, l'expressió popular que, per exemple, va ser l'Estatut del 2006, que podem estar o no podem estar d'acord amb el que contenia, però que va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, que va ser refrendat, diguem-ne, amb una votació per la població de Catalunya, que va ser aprovat pel Congrés espanyol. La justícia es va permetre el luxe de dir no, és que vosaltres no sou ningú. Pues si nosaltres no som ningú, on és la democràcia? Uh-huh. És a dir, que estem en mans d'un estat que està gestionat pels jutges, doncs que ens ho diguin clarament i ens deixin de confondre i d'enganyar i que no serveix de res anar a eleccions perquè al final qui decideix és el poder judicial. Per tant, estem en mans d'un govern, del govern dels jutges. Si estem en mans del govern dels jutges, traiem tota aquesta, diguem-ne, parafernàlia de la que ens dotem i que ens creiem i que goita Espanya és el país més democràtic de no sé on, perquè al final qui decideix no és el poble, ni els seus representants, qui decideix són els jutges.
1: O sigui, així podríem dir que pel que fa a reparació, podríem dir que no s'ha fet prou, no? Vull dir, en termes de reparació de les persones
0: represàries. No, reparació, no hi ha cap. L'única cosa que hi ha és l'oblit judicial, és a dir, el fet de que aquell fet pel qual van ser encausades aquestes persones deixa de tenir efecte i que, per tant, aquestes persones mai han estat encausades. Però bueno, una cosa que deia ahir l'Elisenda també és digna de ressaltar, és a dir, la llei d'amnistia és una llei limitada, és a dir, té una data d'inici de les activitats que són amnistiades i té una data de final. Què vol dir? Que si tornem a fer les mateixes coses, ens tornaran a condemnar per les mateixes coses. L'estat espanyol amb això no ha canviat. I tot això ho vam donar, vam donar el nostre vistiplau des del punt de vista dels partits polítics a la llei d'amnistia a canvi de res. És a dir, una amnistia històricament sempre ha significat un canvi. Les coses canvien. Quan va haver-hi l'amnistia després de la mort del dictador, doncs és evident que això va originar, diguem-ne, l'oblit dels casos, dels moltíssims casos que durant la dictadura franquista el franquisme va fer, l'oblit d'aquests delictes, però a canvi doncs, hi havia doncs, el compromís per una Constitució, per l'inici d'un règim que es proposava que fos democràtic, etc etc. Nosaltres aquí hem dit sí a l'amnistia, a l'amnistia dels policies, els altres pues, esperem que el cap, encara que sigui al cap d'uns mesos, els acabaran també amnistiant, però a canvi de què? A canvi de que si l'any que ve tornem a fer doncs, un referèndum, ens tornaran a condemnar per fer un referèndum.
1: Mm-hmm. Què ens dius de l'octubre sobre precisament la salut democràtica del país?
0: Home,
1: o sigui, tenint en compte la memòria democràtica, clar.
0: Jo penso que el país, i jo per país, evidentment.
1: Parles de Catalunya, clar.
0: Parlo de Catalunya. L'1 d'octubre va ser una demostració de la implicació de la gent a la gestió del seu futur. I que, per tant, doncs, en aquell moment hi van posar, la gent va posar moltes esperances i va actuar d'una manera molt decidida perquè aquestes esperances es portessin a terme. Sí, sí. Per tant, en aquest sentit, el poble va ser molt responsable amb el que s'havia de fer i va defensar allò en el que creia, que és que votant és com s'han de canviar les coses, recollint la voluntat de la majoria i participant.
1: Mm-hmm. Ara parlem de l'ANC, de l'ANC i el present justament del moviment. El paper actual, quin paper té avui l'Assemblea Nacional Catalana?
0: Bueno, l'Assemblea Nacional Catalana el que, diguem-ne, acull és a la gent que encara pensem que, no només nosaltres, hi ha altres entitats i partits, evidentment, no, però recull doncs, a la gent que encara pensa que s'ha de continuar treballant per la independència. La raó de ser de l'Assemblea és la independència. Una vegada es aconsegueixi la independència, l'Assemblea, diguem-ne, desapareixerà, no té cap sentit. Quin és el paper que en aquest moment està fent? Clar, evidentment, tot aquest retrocés del moviment independentista també ha afectat l'Assemblea. La seva, diguem-ne, capilaritat, penseu que l'Assemblea, una de les seves grans forces és la presència que té en una quantitat importantíssima de pobles, ciutats i viles de Catalunya, que s'ha vist reduïda, evidentment. Però, bueno, els que encara continuem treballant. Un fet important és que jo crec que no hi ha cap altra organització a Catalunya que sigui capaç de posar al carrer la gent que posa a l'Assemblea. I això és un fet, amb independència del nombre de persones. Mira, una de les coses que comentàvem ahir amb l'Elisenda és que nosaltres tenim la sensació, perquè clar, venim d'unes mobilitzacions impressionants, i ja no em refereixo doncs, a la via catalana, o que és una cosa que si ens parem a pensar és brutal. Però és que el 2019 les riuades de gent que entraven per les marxes a la ciutat de Barcelona era un espectacle digne de veure's, eh? Hores i hores i hores de gent passant per l'autopista i entrant per la Meridiana. O entrant, diguem-ne, per Sant Adrià. No ens en recordem. I, bueno, i pensem que, clar, que ara, si mobilitzem, doncs, no sé, 50, 100.000 persones, coi, això és menudalla, no?
1: En comparació,
0: clar.
1: Pensa, recordo aquella, no sé si era la de la Via Catalana, no? Que era un milió, podríem dir. No sé si era aquella o era una altra, però
0: bueno, no, és
1: la
0: que,
1: mobilització va ser...
0: És que totes les d'aquella època es comptaven per milions.
1: Saps el que era la quantitat d'autobusos que sortien de Caldes?
0: No, home, penseu que per la Via Catalana, per exemple, de Caldes van sortir 18 autobusos, eh?
1: Ahí està.
0: Sí, sí. 6 dels quals van baixar pobres a l'Ebre, que ja es necessitava gent, i que després van tenir una tornada d'hores. Eufòrica, perquè si van trigar hores en tornar és perquè hi havia tal col·lapse a l'autopista que no es podia anar més enllà de primera, segona, primera, segona. Doncs Elisenda comentava, diu, bueno, diu, nosaltres, clar, la percepció que tenim de la mobilització és que, clar, hosti, és que això són quatre gats, no? Però en canvi la gent que ve de fora, la gent que ve convidada per l'Assemblea doncs, a participar en els 11 de setembre, queda absolutament astorada de la quantitat de gent que es mobilitza en aquella diada. És a dir, no hem de pensar que sigui fàcil en aquest moment mobilitzar tanta gent, i l'Assemblea ho aconsegueix. Uh-huh. L'Assemblea, ja et dic, jo crec que és l'única organització d'aquest país que és capaç de reunir tanta gent al carrer.
1: De, llavors, de tota manera, com tu dius, una mica ha canviat, no? Doncs com es pot reconnectar justament de nou amb tota la ciutadania que en un principi...
0: Bueno, és que a la gent jo penso que se li han de dir les coses tal com són. Anem a veure, aquell que està en el sofà i diu, no, ja vindreu a buscar-me o ja fareu una crida quan, quan la cosa vagi de veritat. No, la cosa anirà de veritat quan nosaltres ho treballem. És a dir, quan l'Elisenda comentava hem de tornar a iniciar el procés, té tota la raó. Els partits, els anys 2009-2010, no es van bellugar perquè, diguem-ne, tinguessin en aquell moment un subidon d'independència. Es van bellugar perquè van veure que la gent, ells miraven enrere i el que veien era una munió de gent que els empenyia. I vam ser la gent que els vam empènyer. I la dinàmica va ser una dinàmica activa i una dinàmica, diguem-ne, mobilitzadora, mentre va ser la gent la que va tirar del carro. El problema, doncs, va venir després. Per tant, per reproduir la situació, la primera cosa que hem de fer és tornar a ser conscients de que si no ens mobilitzem nosaltres, no es mobilitzarà ningú. I l'objectiu de l'assemblea és tornar, doncs, a engrescar la gent i fer-li veure una realitat tan evident com aquesta. Els partits per si mateixos, si no se senten pressionats per la gent, són màquines que acostumen a mirar-se al melic i a intentar, doncs, autorreproduir-se, que és una mica la situació en la que estaven a principis del segle XXI. És a dir, eren organitzacions que el que intentaven era anar fent, doncs, proveint la seva gent de càrrecs, diguem-ne, intentar ocupar, doncs, un cert espai, doncs, a nivell administratiu, etcètera, etcètera. Però els grans objectius nacionals, bueno, era una mica una enumeració que no tenia cap mena de practicitat. De fet, diguem-ne, si no hagués estat per la pressió popular, el famós del president posi les urnes i totes aquelles coses que van passar, doncs no, els partits no haguessin canviat. És a dir, Convergència, que era un partit que vivia de una mica l'ambigüetat, quan va haver de definir-se com a independentista, va perdre una gran part, una part, diguem-ne, important del seu electorat, que no volia la independència, però que en canvi votava Convergència. Per què es converteix en un partit independentista? Doncs perquè hi ha una gent darrere que empeny. A la mateixa Esquerra. Esquerra en aquell moment era un partit que sortia una mica del segon tripartit i que estava una mica en la dinàmica de anem a fer, doncs, un front amb les esquerres de Catalunya, independentment de si són o no són nacionalment catalanes. I en aquell moment es va veure obligada, doncs, a identificar-se clarament com a un partit independentista i adoptar l'eix nacional com l'eix de la seva actuació política. Tot això es va fer perquè la gent va empènyer. Si la gent no hagués empès, no hagués passat. Conclusió, hem de tornar a empènyer. Llavors hem de tornar a deixar de castigar-nos per lo malament que va anar l'1 d'octubre del 2017 i a pensar que si ho hem de tornar a fer hem d'intentar aprendre dels errors que vam fer el 2017 i el que hem d'intentar és fer-ho millor. Però l'única solució que tenim, si volem un país independent, és tornar-ho a fer.
1: Però hi ha també, a veure, aquí hi ha un govern espanyol, vull dir, que no ha fet les coses com caldria, però amb tot i així, pensa que en el moment aquell, quan va passar l'1 d'octubre, qui governava era el Partit Popular. Vull dir, les coses també... dius que després no és que hagi canviat gaire, però si tornem una mica com era la situació, i no només és això, si pensem en el futur que ens espera, no? L'any que ve hi haurà eleccions, pues si no s'avancen abans, la situació política que pot haver-hi és molt més terrible. Vull dir que encara podem pensar encara menys de que es pugui ser possible un altre 1 d'octubre, en el sentit de buscar un referèndum o fer o demanar la independència. Jo t'estic, vull dir, ja m'entens perfectament el que vull dir, que pugui estar en el poder Partit Popular i l'extrema dreta, que també aquí a Catalunya hi ha una extrema dreta, perquè a vegades diem independència, independència, aquí hi ha una